0: una anàlisi una mica relacionada, si voleu, amb el papa.
1: Amb
0: la polèmica, però... l'examen de matemàtiques. Tant les científiques com les socials, sobretot, especialment les del batxillerat científic, els estudiants han criticat la dificultat de les proves i, sobretot, sobretot la seva extensió, l'examen, diuen, era molt llarg, era tan llarg i era tan difícil que fins i tot algun professor reconeix que l'examen no era fàcil.
2: Durant l'examen sempre hi havia algun apartat que era una mica més complicadet i en aquest examen hi ha dos o tres d'aquests. Llavors, clar, si sumes això... i que és de per si llarg, els hi ha quedat un examen complicadet.
0: És Raül Fernández, que és el president de la Federació Catalana de Professors de Matemàtiques. Heu de pensar que molts alumnes que fan els exàmens de matemàtiques científiques són alumnes que volen optar a carreres a la universitat, a medicina, biomedicina, per tant, carreres amb unes notes de talla altíssimes.
3: Almenys com un múltiple les de tenir, sí.
0: Correcte,
3: sí,
0: no? Les notes de talla altíssimes que si matemàtiques els baixa la nota, no podran entrar a aquestes carreres. Clar, per tant, que
4: estan molt frustrats. Que si matemàtiques aplicades a les ciències socials, a mi em va semblar xunga...
0: jo vaig fer l'humanístic, Marina, directament.
4: Les científiques em sembla ciència-ficció,
0: sí,
4: ja.
0: Sí, doncs
4: sempre explico que vaig treure prou bona nota a la selectivitat, un 7 i pico, tot i haver tret un 0 en mates a la selectivitat, havent contestat tot l'examen.
0: Encara que ponderi això, no multiplica, Marina, el 0. Vull dir que
4: encara és pitjor.
0: No,
3: i eres de les que te foties històries de quatre fulls quan parla d'això i...
4: No, a mi se'm donava bé fer exàmens. I les mates no se'm donaven malament, us ho juro. Però allà és la gran creu que tinc a la meva vida.
5: Jo recordo el meu primer examen d'estadística, així com important, que era just abans de la selectivitat, que era el que et permetia fer la selectivitat, de fet. I havies de calcular amb unes fórmules matemàtiques i estadístiques el pes d'una nena. Val? Llavors jo vaig acabar l'examen i vaig dir, ui, aquí ha passat alguna cosa, perquè em va sortir menys 36 quilos. No oblidaré mai...
4: Gordofòbics!
5: Sí, no oblidaré mai aquest examen, perquè clar, tothom... O sigui, els alumnes regulars deien, hòstia, m'ha passat només un quilo, a mi m'ha passat 10.
4: Menys 36.
5: Dic, és que el meu eren menys 36, evidentment, com comprendreu, vaig suspendre, i els profes em van dir, mira, tira, perquè vols fer lletres pures, ja veurem com ho fem per aprovar-te, saps? Però clar, va ser el meu pitjor examen de la història.
4: Gemma, i les notes per amargar-los o no la revetlla,
0: sí,
4: eh?
0: Sí, la data és graciosa, realment, perquè és el 23 de juny, que és just abans de Sant Joan, d'aquesta revetlla. Recordem, Marina, que els resultats de les PAU s'han de sumar a les notes de batxillerat o del cicle formatiu, és a dir, que no només és la CL, sinó que la CL fa mitjana amb el batxillerat o amb el cicle formatiu, i a partir d'aquí, amb la mitjana d'aquestes dues notes, hi ha la nota d'admissió a les universitats. Per accedir-hi al moment aquell de, val, ara sabré quina nota tinc, què he de fer, m'estic posant nerviós, no trobo el DNI, s'ha de tenir el DNI, el NIE o el passaport, i atenció, perquè això és molt important, la contrasenya que els estudiants van decidir posar quan feien tots els tràmits relacionats amb la selectivitat. Per tant, DNI i recordar aquesta contrasenya, que amb els nervis a vegades
3: pot ser una mica difícil.
0: I tres dies després, admissió, preinscripció universitària, el dia 26.
4: A la meva època anàvem a les llistes, tu anaves a la teva escola i miraves allà, pum, llista.
3: I miraves
4: el del costat. Clar, era més...
3: I el teu crush, també.
4: Una mica violent, no? De planejar com havia anat a la resta i de tu situar-te han de dir, no està tan mal perquè els altres els hi ha anat pitjor, o viceversa.
5: Quina angoixa,
4: ara no passa això.
5: No, però a més, clar, havies d'estar a Barcelona aquell dia.
4: Ja.
5: A més, era una època dolentíssima.
4: Sí, però com a mínim no tenies els teus pares darrere mirant a veure què...
5: Això tu, jo sí.
4: Et van acompanyar.
3: No, i ara fan les reaccions aquestes.
0: Correcte,
3: de TikTok.
0: Això volia dir jo, que ara hi ha els pares a darrere, o a més, molts estudiants es graven per penjar-se a TikTok. Jo crec que he tret de mates un 7, d'història un 8 i no sé què.
4: Ui, sí, ho vam explicar l'any passat, això.
0: O treuen molt bones notes i més o menys quadra amb el que havien pronosticat, o realment és molt, molt divertit. Permetem ser una mica dolenta quan...
4: Cruela.
0: Ells, exacte. Quan ells diuen, he tret un 7 i acaben traient un 4,5, m'entens? Però esperem que no passi, que tot vagi molt bé.
4: Gemma Alegrí, gràcies.
0: A tu, fins ara.
4: Fins ara. Va, què us ha fet pensar a vosaltres aquests últims dies? Qui comença? Qui dispara?
0: Vinga,
3: començo
0: va,
3: jo, va. I va una mica relacionat amb aquesta nostra presència, perquè és passat immediat més, ¿vale? Perquè vull parlar...
4: No existeix això com a temps verbal. A la CL no ho hauries aprovat, això. El pluscuamperfecte, el perfecte i l'imperfecte.
3: Però estem a la ràdio. Tu fiques una coma bé quan estàs escrivint el guió.
4: No.
3: Per això dic. El transport públic.
4: Val.
3: El transport públic, perquè com a usuari des de Catalunya, jo tinc 7 anys, que ja veus, a la Dolor no li donarien el premi de mare de l'any del 1987, perquè deixant el nen sol al tren, mala mare, Dolor, com estàs escoltant, Però viatjar sol té coses bones. Té coses bones, per exemple, jo no porto mai auriculars. Uh-huh. Mai, perquè m'encanta escoltar la gent. Perquè no sé què passa, que la gent que viatja amb algú, que va amb algun acompanyant, creu que té un camp magnètic. O sigui, creu que és com el cèl·lula de Bola de Drac. O sigui, una barrera o alguna cosa perquè els altres que no t'escolten. ¿Vale? I jo sé que allà... Però, clar, no és normal que passa quan sou amb dos nois o dos noies i comencen, tia, és que no sé si dejarlo o no al Javi. Es que no sé si dejarlo, que últimamente, que casi no nos vemos, que además es que no me gustaba mucho. Y el otro, no, pero ya te dije que no te convenía. Y claro, y yo estoy allá, que allá vas
4: quedar... Mossegant-te la llengua.
3: Clar, estàs amb el fil de la conversa.
5: Pensant que potser coneixes el Javi.
3: No, potser, o qui serà aquest Javi o aquesta Tere, vull dir, que a vegades passa amb nois. Però vull dir que estàs allà, que està tot interessant i de sobte baixen i dius, hòstia, que t'entren ganes de dir, a veure, no marxeu ara, que m'he passat quatre parades per saber el final i em deixeu així, sense saber què ha passat amb el Javi, si el deixes o no el deixes al Javi. Però bueno, i després ja parlem clar, ja, quan puja una persona al tren que hem de cedir al seient, ¿vale? Una persona que s'ho mereix, has d'actuar bé. Actuar bé em refereixo a que ens hem de fer bé els adormits, ben fort, vale? Es prometa tot, vale? Vull dir, de mala persona és que estiguis llegint un llibre i que estigui la noia embarassada mirant-te per asseure's i que et facis el boig. O que estiguis amb els auriculars i que un octogenari et demani el seient i no li cedeixis. Això és de mala persona. Cal fer saber l'adormit, però bé, actuant. O sigui, jo et dic que jo he guanyat 6 goies, 2 globus d'or, una muñeca xotxona i 3 perritos pilotos amb les meves actuacions. Clar, ja quan vegis que puja el tren, aquesta persona, tanca els ulls com si t'has menjat un shawarma de Valiums. Vale? Tu, però tanca molt fort. Però no mirant de reullet, que això es nota. Això la gent que mereix seure allà ho nota. I això és de mala persona, mira del reullet. O sigui, una vegada ja algú li has dit al seient, que veus, mira, ja li has dit, vas obrint els ullets a poc a poc com si t'acabessis de despertar d'una hibernació de 3 mesos. No sé si heu vist la foto de l'os aquell que surt de la cova de l'any passat que va sortir, que estava
4: molt... Tens una tècnica molt depurada, bé.
3: Sí, ja veus que sí. I no, jo anava a preguntar que si tu ho fas, però és que, clar, tu ets una bona persona no, i tu...
4: Saps què em va passar a mi? Jo, quan em vaig quedar embarassada... Mm-hmm. Em feia ràbia que no em deixessin ser. Ja. No necessitava, però pensava, soc una de les... Perquè al principi no se't nota. Ja. No? Llavors ja deia, jo soc del dibuixet aquest que tens aquí, del senyor del bastó, la senyora embarassada o la senyora amb un bebé, soc jo. Soc... Ja. Però llavors forçava la panxa.
3: Tot això ho dic en broma, però sí que és veritat que hi ha molta gent que si estan a cada seure, que porti una cosa al braç. No sé, una identificació. Perquè, clar, jo veig gent que la veig... Digo,
4: que a vegades s'ofenen, també.
3: Clar, i aquesta diga aquest tio està millor que jo. Vull dir, clar, porta una simbologia al braç, en plaç. Jo he de seure.
4: Que sobre això de dormir, hi ha gent que té un do, que és que els veus clapadíssims i de cop es desperten i baixen, que tu imagines que estan baixant que pot ser que no, eh?
3: No, jo amb això tinc una teoria, i és que sempre passa normalment, jo amb un iaio, amb una iaia, que estan però adormits del tot, però molt. I clar, jo les van fregidíssimes, van subadíssimes, gairebé roncant, somiant amb angelets, i que es desperten, com deies, just quan s'obren les portes. Jo crec, la meva teoria és que s'aixequen i surten a qualsevol parada.
4: Clar, que no és la seva, no?
3: Clar, que no és la seva, surten i després ja, perquè no pot ser que encertin sempre perquè van adormides i que es baixen... si no estem parlant de superpoders, i això no pot ser. També s'ha de tenir molta consideració, que parlàvem d'això, amb els artistes que actuen al tren.
4: Ah, sí?
3: Sí. Fer-se el dormit, en aquest cas, és una falta de respecte a l'art.
4: És lleig.
3: A l'art i a la persona i a l'artista. Cal seguir el rotllo, moure el camp i vejar... Tararararejar, que em surt... Buah,
4: no et surt aquesta, eh?
3: Tararejar una miqueta. No, però com és
4: tararejar?
3: Doncs això, ja ha sortit la setmana vinent. Bueno, una miqueta a la cançó, que ja sigui Moliendo Café o Color Esperanza, perquè aquesta és l'única dels ferrocarrils catalans de Barcelona fins a Terrassa. I després t'has de fer còmplice de la persona perquè ho valori.
4: Però llavors has de desembutxar cap pasta.
3: Clar, no,
4: tu no pots estar allà donant-ho tot i després que passin amb el platet i no donar-ho.
3: Tu estàs treballant, tu estàs creant ambient. Quan vingui amb el platet somrient com dient aquest és el meu col·lega, llavors aquí Aquí no, aquí mires al sostre sense parpellejar, com Sergio Ramos quan sona l'himne, saps?
4: Aquí et fas aclapat.
3: Clar, tu has fet de feina, la gent li ha de donar diners. Tu has ballat, has cantat...
4: Lorena, tu què t'ha fet pensar aquests últims dies?
5: Doncs mira, jo també estic amb l'Edgar, que m'ha fet pensar bastant la visita del Papa a Barcelona, però m'ha fet pensar per una altra història que no té absolutament res a veure. Jo, aquests dies amb el cotxe, perquè necessitava el cotxe per treballar, us imagineu, suposo que he pensat en tots els sants i no precisament...
4: Un via crucis, sí.
5: Exacte, per ressar, sinó més
3: aviat... L'única persona que no s'ha fet creient aquesta setmana.
5: No, a veure, jo he de dir que sóc molt respectuosa, sobretot perquè he anat 11 anys a una escola de monges i 4 a una de capellans, però sóc absolutament agnòstica, és una cosa que m'ha passat amb l'edat, però sóc absolutament respectuosa, però clar, he deixat de ser respectuosa sobretot quan trobava carrers tallats, que és una cosa que suposo que els haurà passat a tots els barcelonins. Però clar, jo pensava, clar, ara és el Papa, però d'aquí uns dies serà l'orgull gay. I clar, jo no estic molt orgullosa de que els gais puguin manifestar-se i també que els religiosos puguin veure el Papa pels carrers de Barcelona. Però clar, és com que els barcelonins cada setmana hem d'estar atents a veure què passarà.
3: A marató.
5: Clar, cada setmana hi ha una cosa diferent, però a la vegada penso, clar, i què vols, retirar-te a un poble?
4: Què anava a dir-te? És que a més t'anava a viure al poble, si
5: sí,
4: no saps.
5: Sí, clar, tampoc vull anar a viure al poble. Llavors, clar, no tinc clar exactament què és el que vull fer. Perquè si te'n vas a viure al poble, després d'haver viscut a una gran ciutat, aquest FOMO que ens agafa, saps que volem estar tot arreu? Perquè al final ens encanta estar a Barcelona, una ciutat on passen coses, una setmana tenim un esdeveniment com la gala People in Red, després venen, no sé, grans estrenes de cinema amb actors internacionals, tenim la visita del Papa, tenim esdeveniments culturals, polítics, socials, de tot tipus. I clar, on trobes aquest equilibri, no? De poder viure a la ciutat, però viure tranquil, però a la vegada ser respectuós quan tallen al carrer, no cagar-te en tots els sants o en els polítics o en els esdeveniments culturals. Llavors, he passat una setmana realment sopesant si vull viure a la ciutat o me'n vull anar a viure al poble més proper on no passin coses.
4: Vols i dols.
5: Exacte. Que això també és una cosa molt catalana, no? És el viure-ho amb plaer, però amb plaer culpable. I el plaer culpable crec que és una de les coses que més m'agraden en general. Perquè és com allò que... com quan et masturbes, saps?
3: Sí.
5: Que...
3: Bueno, no sé, perquè jo no ho faig. Però...
5: No,
3: continuem.
5: Doncs t'he de dir que
3: està molt bé, no?
5: Que és una pràctica...
4: Que t'ho recomano.
5: Que és una pràctica molt relaxant, sobretot quan tens una mica d'estrès.
3: Però mira, tu portes ulleres i jo no m'estic quedant sec.
5: Això és molt antic, eh? Ja, com bueno, es nota que fa molts anys que has fet la selectivitat. Però sí que és veritat que, clar, que aquests plaers que fas en solitud, no, i que et fa com vergonya compartir... són els que més plaer donen al final. I conduint aquesta setmana realment m'he plantejat moltíssim què faria amb la meva vida i finalment he decidit que em quedaré a Barcelona. Perquè en el fons el que crec que m'agrada més és queixar-me, saps?
4: Això sí que és un vici.
5: Exacte. Llavors crec que això que és el vici més compartit de totes les persones que conec.
4: I
5: perquè
4: tant.
5: A tots ens encanta queixar-nos del que no tenim, del que tenim, del que deixem de tenir, del que tenen els altres, no?
3: Hi ha una solució per això, eh?
5: Ah, sí?
3: Sí, es pot llogar al Papa Mòbil, no sé si hem parlat del programa. Hi ha per fer convencions i coses festives.
5: I perquè jo voldria un Papa Mòbil.
3: Perquè et deixen passar, tu vols no, que et deixin no, passar per Barcelona. No, tu vas perquè... amb un Papa Mòbil i et deixen passar, jo ho he vist.
5: Jo crec que això no seria tan fàcil ni funcionaria en absolut, eh? Però no sé si vosaltres esteu amb mi amb que
3: sí.
5: el plaer culpable del queixar-se i de voler seguir queixar-te si el disfruteu tant com jo. Perquè
3: molt.
5: Per
4: I
5: mi
4: tant.
5: És una dels plaers més interessants...
4: És necessitat, és necessitat. Sí, sí, sí.
5: Que he trobat en els darrers anys, eh? Sobretot tenint en compte que hi ha tantes coses a més per queixar-se.
4: I tant, i tant. Escolteu, seguim aquí a les antigues drassanes, a l'antiga terminal de drassanes de Barcelona, des d'on s'agafaven els barcos per anar a Mallorca, a Menorca, a les Balears, vaja. I ara li anem a posar una mica de música. O no?
5: A veure.
3: Ara.
4: Arnau Montserrat, on ets?
1: Hola, Marina, què tal? Doncs mira, davant meu tinc el port, tinc l'hotel Vela, diguem-ne, no? També mític aquí a l'Skyline de Barcelona, però és que per darrere l'Skyline és més bonic, que el tindrem per xarxes. Veig Colón, veig la Creu de Jesús de la Sagrada Família, veig la Torre Agbar, veig tota la zona del Passeig Marítim de Barcelona i, literalment, Marina, et puc dir que estic sobre el mar.
5: Ah?
1: I ara em diràs com és possible. Doncs estic sobre una plataforma...
5: Ets Moisés? Està
1: instal·lada... No, ha vingut el Papa, ens ha beneït, però no arribem a tant encara. Estic en una plataforma flotant que forma part del Blau Marí Music, que és un... li anava a dir festival, però ara estàvem parlant amb el seu director, el Martín Pérez, i la paraula festival no t'agrada.
6: Hola, què tal? No és una paraula que estem intentant fugir una miqueta, perquè associem la paraula festival a aglomeracions, cues, massificació. I nosaltres som un cicle de concert on busquem un altre tarannà, una altra manera de fer. I per això hem apostat per la paraula Blau Marí Music.
1: Blau Marí Music es va estrenar, que s'estrena, aquesta és la primera edició d'aquest Blau Marí Music, i que es va estrenar amb Rosana, l'escoltem. Yo soy la tierra de
5: tus raíces. Soy el talismán de tu vida. Podeu cantar, animeu-vos, va. Yo soy la tierra, yo soy la tierra de tus raíces. Aquel que dices. El fuego de tu piel. Tira, Arnau, tira.
1: Martín, estan cantant a l'estudi. Tu em deies que tu també ets molt fan de la Rosana.
6: Sí, sóc fan perquè tinc la sort de ser amic d'ella. La veritat que... he pogut compartir moltes vivències. Com et deia abans, a casa tenim una foto del meu germà d'un 4 anys dormit a Jafalda mentre ella estava en una actuació. I bueno, per nosaltres va ser una sort perquè aquest 10 de juny, quan vam inaugurar, just feia 30 anys que ella va llançar Lunes Rotes. I a part, feia 8 anys que no actuava i el seu retrobament amb els escenaris va ser amb nosaltres. I per nosaltres va ser una inauguració molt especial.
1: 8 anys sense que la Rosana actués, va actuar aquí al Blau Marí Music. Defineix-me'l, com va sorgir la idea, què és exactament, què podem trobar?
6: La idea sorgeix el 2023. Nosaltres som una empresa familiar on bueno, pues, tenim passió per Barcelona i vivim a prop del mar. I considerem que Barcelona s'ha d'obrir al mar i vam tenir aquesta possibilitat. Un dia passejant per aquí vam dir, el festival crec que el futur ha de ser aquí. Crec que aquesta imatge de Barcelona no la tenim a Barceloní o la gent que ve a visitar-ho, i potser hi ha una oportunitat de fer alguna cosa diferent. És el que vam pretendre. Com has bé dit abans, estem surant a l'aigua, i això en un festival de música no acostuma a passar.
1: Teniu un escenari petit on feu concerts abans, diguem-ne, de les grans actuacions. Avui, per exemple, escoltàvem al principi a Kamasi Washington, però qui més podem trobar al Blau Marí Music?
6: Nosaltres presentem un cartell amb 16 artistes molt diferents, perquè, com que has dit, avui és Kamasi Washington, que ens anem més per al món del jazz, blues... però bueno, el diumenge tenim a Lluvi Forti, una proposta artística molt diferent. Pels amants de la música, crec que és una de les grans bandes. Personalment m'agrada molt The Cardigans, fa més de 20 anys que no venen al país i tenen grans hits, és una banda històrica. Però tens una nit d'havaneres. Volem construir una tradició de que una cosa que ens representa molt aquí a Catalunya, pues, són les cançons d'havaneres que tothom coneixem. I volem que sigui una tradició per barceloní poder gaudir d'aquest espectacle i que es faci any rere any per acollir i que vingui tothom al port de Barcelona i ho pugui veure des de molts angles diferents, perquè tindrem embarcacions que vindran fins a l'escenari per escoltar aquesta nit.
5: Però tot molt d'imatge de veneres, sí.
6: Joel López... bueno, molts artistes molt diferents.
1: Ja ho veus, Marina.
5: Tot el que faci el Martín, està ben fet, eh? Us ho dic jo, que conec molts festivals que organitza el Martín i és un
7: festivals,
5: tio...
7: Festivals no.
5: Bueno, no direm festivals, però que dic que és un tio superprofessional.
4: Doncs, escolta, Arnau, gràcies. Et deixem en aquest escenari que, vaja, la gent que s'acosti cap aquí el podrà veure, no? Els veu des de terra, diguéssim, això.
1: Sí, el podeu veure des d'aquí a terra. De fet, des d'on estem fent el bolo, si sortiu un moment a fora, es veu les dues plataformes que tenen flotant, i a més que també podeu gaudir de gastronomia i d'altres activitats, no només de música.
4: Arnau, gràcies, que vagi bé, fins ara.
1: Fins ara, gràcies.
4: I m'entorno cap al parc de Collserola, perquè la Laura Estrada ha pujat fins al Pirulí, el mític Pirulí de Collserola, és el punt 270...
3: Una altra vegada Laura Estrada? Laura Estrava, una altra vegada?
4: Estrava, sí, exacte, l'anem perseguint. 278 metres té aquest Pirulí.
5: Perquè sempre fa coses tan rares, la Laura.
4: Li agrada, Laura? Però és que ara, resulta que la Laura se n'ha anat a les entranyes d'aquesta torre de Collserola, i això ens porta a parlar de com funciona la ràdio. Al final, nosaltres estem parlant per la ràdio, però perquè la ràdio arribi a les cases, als cotxes, a tot arreu, ha de passar per allà. Com funciona això?
7: Efectivament, mireu, fa uns minuts era entremig d'una mena de neveres, us heu d'imaginar, neveres però evidentment plenes de cables que en res tenen a veure amb la que guardeu vosaltres la carn i l'embotit, eh? Llavors, són tot de cables, és un mar impressionant. Llavors, he llegit, per exemple, en una d'elles, hi havia cercat, efectivament, la nostra, és a dir, la ràdio que esteu escoltant, oients, passa gràcies a aquestes antenes que tenim aquí. I qui millor per parlar-ne, per explicar-nos com funciona això exactament, que l'Ignacio Cierco. Ell és responsable del Centre de Control Cellnex Espanya. Què tal, Ignacio?
8: Hola, bon dia.
7: A veure, per fer-nos una idea, nosaltres, per exemple, per avui fer aquesta connexió, els oients ho han de saber, duem un aparell que es diu Quantum, és un aparell que funciona amb 4G, i estem fent aquesta entrevista. Nosaltres aquesta senyal entenc que s'envia com un telèfon mòbil cap a la ràdio. Com aquesta senyal arriba als transistors i a les ràdios de tota la gent que ens escolta?
8: Bueno, pues això, des de les vostres instal·lacions, que teniu al carrer Casp, nosaltres ahir el que tenim és un equipet, ¿vale? I quan ens entregueu aquesta senyal, això és com Amazon, no? La fiquem dins d'una capsa, nosaltres la transportem per un cable invisible, que en aquest cas és una cosa que es diuen radioenllaços, que ens arriba aquí a la torre de Collserola. Un cop tenim aquesta senyal, la traiem de la capseta i la fiquem en una altra capsa, que li diem freqüència a la FM, ¿vale? I la fiquem en aquesta capsa que deia la companya, on fique cercat, i a partir d'aquí l'enviem a dalt de la torre, que hi ha unes antenes, i des d'aquí podem arribar a un munt de gent. En el cas concret de Collserola, són capaços d'arribar a quasi 5 milions de persones.
7: I si falla alguna cosa, qui ho arregla, això? Això entenc que hi ha algú que pot pujar dalt del Pirulí a tocar l'antena?
8: Evidentment. Aquí el que intentem és que no falli. ¿Vale? Ser.cat mai falla des de Collserola, l'emissió des de Collserola.
4: Quan fallen les coses seva, diu, mira.
8: Evidentment, nosaltres veiem perquè aquest servei es pugui donar 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Tenim gent aquí que ho miren remot i tenim gent in situ que, si falla, pot accedir als diferents equips, a les diferents antenes per poder-ho solucionar.
7: I escolta, una pregunta més. El dia de l'apagada, com va ser aquí? Què va passar? Com ho veu viure?
8: El dia de l'apagada va ser força divertit. Perquè, si us podeu imaginar, aquí, com a monitoritzem o podem veure tots els centres que tenim repartits per tot Espanya, en seguida ens vam donar compte que teníem un problema. El primer que vam fer és vam declarar un comitè de crisi juntament amb la gent de Torre Collserola. Ells ens garantien que teníem energia per dies, podíem estar bastants dies amb energia, això ens ho garantia la Torre Collserola, amb uns grups que tenen autònoms, i per la nostra banda el que teníem que garantir, sobretot el tema comunicacions, que en una situació d'aquesta és força important, sobretot xarxes d'emergència perquè bombers, Mossos poguessin actuar, i sobretot també la FM. Si recordeu, la gent anava al cotxe a escoltar la FM, no es va tallar en cap moment. Per tant, això és responsabilitat nostra d'assegurar-nos que estigués tot controlat.
4: Déu-n'hi-do. Ja, estic temptada de dir-te, de comprovar com funciona, de que estiris el cable i el desenxufis per veure si ens n'anem a negre, però clar, després com tornaríem?
3: No, aviam si se'n va la Laura negra, si toca el cable que no és.
4: Seria una mica suïcida, no ho facis, vigila amb els cables. Tampoc toquis els de la competència, que no som així.
7: No tocaré res, per si de cas. Jo no toco res.
4: Laura, gràcies, fins ara.
7: Fins ara, adéu.
4: I nosaltres, en un parell de minuts, tornem, perquè la Lorena ens ha d'explicar coses sobre si la Shakira era la Shakira o no era la Shakira la que ha actuat al Mundial.
5: Estan bullint les xarxes socials, us ho explicaré, i us donaré detalls de si era o no realment la Shakira.
4: Vinga, un minut i tornem.
9: L'espai públic metropolità és protagonista avui de l'Aquí Catalunya des de l'exposició Futur Immediat, amb el suport de l'AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Si has sobreviscut al Festival del Nen i a la graduació de la nena, ara et toca gaudir a tu.
10: Que t'hi jugues especial festa final de temporada.
11: Final de curs, hi haurà guerra d'aigua.
9: Aquest dijous, 18 de juny, a partir de les 7 de la tarda, des de la terrassa de l'hotel Mi Barcelona.
10: Jo crec que si us agrada la ràdio, no us l'hauríeu de perdre.
9: Festa amb la teva invitació a través de sercatalunya.cat. Aquest dijous, a partir de les 7 de la tarda, vine a la festa final de curs del Que t'hi jugues.
12: què t'hi jugues?
13: Amb la col·laboració de l'Hotel Mi Barcelona, Vueling i Restaurant Traca.
14: Per primer cop a la història del futbol, un trio únic celebra els millors partits del món.
15: Mèxic, Estats Units i Canadà.
14: El tío Faja, Cristóbal Chassén i Gonzalo Álvarez.
16: Cachondeo, riure, animació en general.
14: Viu les prèvies i els postpartits de la Roja amb nosaltres a la Sala Cotton de Casino Barcelona. Aquest dilluns, Espanya, Cap Verd. A partir de 5:45 de la tarda, t'hi esperen regals, sorpreses i les estrelles de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues. Més informació a casinobarcelona.com.
17: Amb la col·laboració de Material Building, veiem Cat i compramostupiso.com del Grupo Inmobiliario Heritage.
18: Suena el rum-rum de mi mundo marrón.
19: Aquí, Cataluña.
18: Doble ración de realidad común. Desde un rincón de mi habitación.
19: Amb Marina Fernández.
18: Primera fila solo para mí.
20: A mí me suena el rum-rum de mi corazón. No se me quita el gusanillo de ti.
4: Lorena, què ha passat amb l'actuació de la Shakira al Mundial?
5: La pregunta és, va fer servir Shakira una doble en la cerimònia d'inauguració del Mundial 2026?
3: Sí.
4: I la resposta és...
5: Segons les xarxes socials, sí. La realitat... Us he de dir que no.
4: No.
5: He anat als canals oficials per preguntar i, a més, he demanat perdó, disculpes per aquesta pregunta. Dic, ja sé que em direu que no i tal, però dic que és la meva feina com a periodista preguntar. Era Shakira la que va actuar a Mèxic a la inauguració del Mundial? I em van dir, evidentment, sí, i no entenem d'on ha pogut sortir.
4: Final de la història, ja està.
5: És que s'ha fet viral l'actuació de la Shakira, i no precisament ni per la, no sé, ni pel glamour, ni per l'espectacularitat d'aquesta actuació, sinó perquè hi havia molts usuaris d'internet, sobretot a TikTok i a Instagram, evidentment, a totes les xarxes socials, alguns fent broma i uns altres pensant que realment el que estaven dient és veritat, assegurant que no era Shakira, que havia fet servir una doble perquè claríssimament portava una perruca, que no era el cabell de la Shakira. Això, amb això no us puc ajudar perquè realment no vaig estar a Mèxic per estirar-li els cabells i veure si realment portava una perruca o no. Sí que és veritat que jo crec que potser es va fer posar per algunes extensions o alguna cosa similar. És veritat que porta unes ulleres de sol durant tota l'actuació, yeah. No li veiem els ulls, però evidentment jo crec que forma part del seu look.
3: Com passa a mi els diumenges.
5: Exacte. La cara la té més rodoneta, sí, la pot tenir més rodoneta, però clar, és una cosa que ens pot passar a tots si no hem dormit bé, si hem guanyat una mica de pes o si hem fet servir alguna cosa estètica, clar, perquè no se'ns vegin les arrugues.
4: I l'altra notícia que estem explicant des de primera hora és que hi ha una acusació per agressió sexual contra Beret, que justament fa 2 dies va actuar al concert de l'Estadi Olímpic a l'acte del Papa.
5: I a més era la segona vegada que actuava davant d'un papa perquè havia actuat davant del Papa Francisco. Vull dir que té una bona relació amb l'Església. Doncs mira, l'artista sevillà va ser detingut per la Policia Nacional per una denúncia de presumpta agressió sexual. El que hem sabut gràcies al diari El País és que aquesta denunciant és major d'edat i que van contactar tots dos a través d'un compte d'Instagram d'ella. Mm-hmm. És una fan d'ell, no s'ha donat evidentment el nom, però sí sabem que ell ja està posat en llibertat, que no va voler declarar davant de la policia,
4: yeah,
5: que no va voler donar cap mena d'explicació de com havia estat aquesta trobada amb aquesta fan, i sí sabem que se li ha retirat el passaport durant 3 mesos i que almenys, com a mínim, sí que han decidit posar mesures, i la mesura principal és que no podrà acostar-se a més de 500 metres d'aquesta noia. Eh?
4: Vull dir que... també això està portant conseqüències, perquè, i tu que ets de Rubí,
3: sí,
4: Edgar, l'Ajuntament l'ha cancel·lat.
3: Ha decidit desprogramar aquest artista, que a més era el cap de cartell de la Festa Major.
4: Doncs, o sigui que... I la Festa Major és quan?
3: Ell actuava, em sembla, el 26 de juny.
4: Sí. O sigui, d'aquí a molt poquet.
5: A veure, a primera hora de la tarda va ser posat va passar a disposició judicial. S'estarà investigant ara mateix sobre el cas, però de moment no pot sortir d'Espanya. Aquests 3 mesos haurà d'estar al país. Mentre s'investiga aquest cas, ni podrà posar-se en contacte amb la víctima.
4: Doncs Lorena Vázquez,
5: vinga.
4: Edgarita, gràcies als dos.
5: Gràcies.
4: I ara el que volem fer és parlar de cuina de mar i de muntanya.

0: I tinc ja aquí, asseguts amb mi, l'Ada Parellada i el Gypsy Chef. Què tal? Bon dia, com esteu els dos?
1: Bé. Estupendos. Escolta, ens hem passat molt bé amb la travessa fins a arribar aquí.
0: Heu arribat, sí. Us ha costat,
2: Sant Jordi, a cavall.
1: Exacte, amb una mica més... Sí, amb tartana, perquè anàvem. No ho trobàvem, però sempre m'agrada que ens convideu a llocs diferents, perquè així descobrim Barcelona, que és una ciutat que per ser la que hi visc, doncs moltes vegades no conec.
0: Això era l'antiga terminal dels barcos que se n'anaven cap a les Balears.
1: Clar.
2: He estat aquí i és una gincana. La ràdio com vosaltres és una gincana.
1: Està molt bé, perquè és això, no? Estem trepitjant història, oi?
0: I tant. I el que volíem fer, ja que avui hem vingut aquí a parlar de Barcelona, Barcelona, ciutat de mar, ciutat de muntanya, i ens emportar-nos a la cuina, també. I us hem proposat de fer una mica un cara a cara, un joc, de dir, escolta'm, aquí un defensa el mar i l'altre la muntanya. I acabarem amb un mar i muntanya, com no es podia saber.
1: Molt bona idea.
2: No ens podem barallar.
0: Qui fa mar, qui fa muntanya?
2: Jo faig mar.
1: Jo la muntanya... Sí, perquè, a més, saps què passa? Que jo soc filla de Granollers, per tant, ja comencem, que d'origen soc d'interior. Difícil, el més proper que tinc a l'aigua és el riu Congost, que fins als anys 80 va ser un abocador. I, per tant, doncs jo soc de muntanya, a més, saps? De fonda, de cassola...
2: Jo sóc el mateix de muntanya que de mar, però, bueno, mira, m'ha tocat.
1: Alça, però què dius? No, que hem vingut a actuar.
2: Ja, per això. No, ens barallarem una mica, però...
0: Vinga,
2: però...
0: va, i qui ataca primer, va?
2: Ella, per suposat.
1: Ah, aviam, jo t'haig de dir una cosa, per defensar la muntanya. D'entrada, genera molta més comunitat que el mar, perquè la muntanya tu ja l'associes a unes brases, a una llar, a una casa a la qual t'hi trobaràs. I si no és una llar de foc, em refereixo, o és una casa, sempre hi ha un exterior delimitat. El mar és tan extens que és molt difícil crear comunitat. Una.
2: Això és màgia per al mar, perquè imagina't, tu llances una xarxa i no saps el que hi ha allà. És un regal, inesperat. I això de la màgia de no saber què sortirà, crec que és molt superior a això que tu dius.
1: Bueno, d'acord, però tu necessites una xarxa. Jo, en canvi, amb un cistellet vaig per la muntanya i resulta que allà hi trobo tresors ocults a la majoria de la gent. Tu és molt fàcil, tires i pesques. Jo haig de buscar entre les fulles de la tardor per trobar un bolet que realment em farà sentir que estic a prop dels noms, anava a dir dels déus, no, però dels noms, sí.
2: Però nosaltres al mar també tenim bolets.
1: Ah, sí?
2: Molt especials.
1: Aviam, aquesta sí que no me l'esperava.
2: Els percebes.
1: Els percebes?
2: Passa un error, claro. Gente que es baralla amb el mar.
1: Ah, la metàfora del bolet, no és un
2: fong.
1: Bueno,
2: no és un fong.
1: Ah, però també
2: tenim algues. Tenim un munt de... tenim també arròs, un arròs vegetal que es cultiva al fons del mar. Com es diu aquest, l'Àngel León, va cultivar un cereal, no és un arròs, però és un cereal marí.
0: Ah, mira.
2: O sea, tenim moltes coses al mar per descobrir. És un món immens i que crec que mereix la pena.
0: Però aquí és veritat que pels bons vivants em penso que és millor tirar per muntanya que per mar, no?
1: Home, això sí que...
0: Vull dir que tinc la sensació que sempre que menges de mar, a no ser que sigui un arròs...
1: Jo no he vist flipar més a ningú, a algú, que menjant-se marisc. El marisc genera...
0: Sí, però no t'omple, em refereixo, quan dic bon vivant, vull dir, quan si vols acabar amb la panxa plena...
1: Ah, això és diferent.
0: Millor muntanya que mar.
1: Un panxa contenta, això sí, perquè jo, la veritat, a mi em convides a menjar tallarines, per exemple...
0: Delicioses.
1: Sí, i jo dic, bueno, i de primer que hi ha. Bueno, de sopar que hi ha, perquè jo és que sóc poc de marisc, o sigui...
0: Massa esforç per poc retorn.
1: Explicaré la meva feblesa. Tret de les gambes que em tornen l'ela, la resta del marisc em deixa indiferent, és fort, eh? I això no ho puc dir, jo, perquè m'estic ficant en un lloc que no m'havíeu ni preguntat.
2: I jo he de dir que estic amb tu.
1: Ah, sí?
2: A mi del mar el que més m'agrada són les sardines, el brac...
1: Home, veus?
2: Les coses més...
1: Però si ens hem de barallar.
2: Ja, però...
0: Està bé, podeu acabar amb les sardines, ja està bé.
2: No, perquè crec que al mar hi ha moltes coses molt bones, boníssimes, increïbles, que no se li dona al lloc que realment haurien de tindre. Però també és veritat que millor així, perquè si no les sardines costarien 25-30 euros al quilo.
1: Però jo preferiria que no fos així, i que costessin una mica més car, perquè actualment Barcelona, que és pescadora de sardines, o sigui, la captura que més arriba a port a Barcelona són les sardines. I es llencen la meitat.
0: Què dius?
1: Sí, perquè no tenen mercat. I en canvi estem important... O sigui, el peix més venut a Catalunya és el salmó.
0: Jo
1: ho veig que hi ha la tira de salmons en el Besòs i en el Llobregat.
2: Sí, està ple.
1: I has vist les piscifactories que hi ha en el Besòs.
0: Per això hi ha ossos que cacen salmons.
1: Clar. També tenim els ossos.
2: Algun que altre osso... Ai, por ahí, también,
1: Per tant, hem de revalorar les sardines. Això és un objectiu que tenim nosaltres i el Pablo també, ja ho sé, que i els barats. Els barats, perquè barat els barats és que... Sí.
2: Saps que a Astúries, jo sóc asturiano, els llencen? Perquè no té mercat. Sí, ara no sé com estarà la cosa, però llençaven. Però tonelades i tonelades i tonelades i tonelades que anaven una altra vegada al mar. I això és una...
1: És un pecat. Però, mira, barat, sorell...
2: Boníssim.
1: En podríem anar dient molts més i alguns que ja ni coneixem perquè ja no ens arriben ni a mercat. De peix blau. Bueno, però jo que estic per defensar...
0: La muntanya.
2: Has vist com...
0: Te n'has anat una mica, sí.
1: Bueno. És que fa servir unes tècniques molt estranyes de lluita.
0: Però estàvem parlant de tota la...
1: De lluitar abraçant.
2: Sempre en amor.
0: T'anava a dir que ara que parlàvem de la varietat de peix que a vegades no es té tant en compte o que no se li dona prou valor, a la muntanya també passa, amb algunes carns?
1: Mira, el que passa amb la muntanya, amb les carns... Mira, d'entrada, a mi... també us faré una segona confessió, avui estic amb ganes d'explicar totes les meves febleses. Us faré una segona confessió, que és que a mi em deixes a la muntanya 10 dies i em moro d'inanició. Però no només a mi com a genèric, a la societat actual. Ens deixes perquè desconeixem totalment la muntanya i desconeixem les llavors, desconeixem les fulles comestibles, perquè n'hi ha, els bolets... No sabem matar. Aviam, ja està bé que no sapiguem matar, però a vegades hauríem de perdre aquesta mena de... Jo veig un conill i l'abraço. I em poso a dormir amb ell i dic, que mono, li faig fotos. Però fer allò que feien abans, a pagès, crac, que he fet un gest agafant el cap i el cos i desnucant l'animal i després tallant-li per la part del peu, diguéssim, o per treure-li tota la pell. Allò que feien els avis i les àvies amb tanta naturalitat, mostrar-nos cada... I el conill li queia la sang per la boca mentre feien totes aquestes històries.
0: Sí, jo ho veia, la meva àvia em portava a pagès a buscar conill.
1: Tot això d'ensenyar-te aquestes coses també tenien un missatge que potser no l'havien pensat, però que hi era, que era entenem que nosaltres formem part d'una cadena tròfica i que nosaltres ens mengem aquests animals que... Així també controlem les plagues, que ara tenim un problema, és igual.
0: Amb la plaga de conill.
1: Tret que vull dir que desconeixem un hàbitat que ens era molt natural i que jo no estic pas dient que recuperem aquesta part de coneixements perquè ja l'hem perduda, però sí que demano i prego que cuinem la muntanya. Perquè si perdem la cuina, perdrem la compra. Llavors ja serem absolutament dependents de la cadena alimentària. No ens quedarà cap baula a la qual siguem sobirans i que nosaltres ens dominem. Per tant... Quina era la pregunta?
0: Si també hi havia en la muntanya carns que estiguin devaluades.
1: Llavors, no? El que jo dic és que no hi ha carns devaluades, el conill és una, per cert, no hi ha carns devaluades, sinó que hi ha parts dels animals devaluades que hem d'estimar, no només estimar, sinó cuinar, menjar i transmetre els nostres plançons, les nostres criatures, i acostumar-nos i venerar allò que s'ha sacrificat per nosaltres i com és la nostra manera de venerar, menjar-nos-ho.
0: Quines parts?
1: Doncs, per exemple, tots els menuts. Tots els menuts, que són una ciència, no són una ciència, és una ciència, o hasta diria una saviesa ancestral, que hem trigat segles a aprendre a tractar els menuts, perquè a diferència de les carns, que tret les parts, diguéssim, més toves a les parts més dures. Són dos tipus de cocció, però els menuts, cada menut té el seu tipus de cocció, els seus tipus de netejat, de macerat, i per tant ho hem de recuperar, perquè a més és patrimoni culinari i ens identifica. Però no només això, no només per qüestions ideològiques, sinó per al seu sabor, perquè són textures extraordinàries i que les anirem perdent. Aquella textura del peu de porc, quant temps creus que ens durarà valorar-ho? Això per una banda. I després també animals que no consumim per prejudicis, no, o per apriorismes culturals, com és el conill, que ara pensem que és més aviat menjar-se una mascota, o les aus. Mm-hmm. Estem agafant molta mania, colomins, guatlles, perdius, són animals que ja estan desapareixent de les nostres taules. Ens estem tornant molt monotemàtics i globals, i estem reduint-ho tot a pollastre.
0: Escolteu, acabem amb un mar i muntanya.
1: Ja ens acabem?
0: Sí, ens queden un parell de minutets, clar. Tanta volta que hem anat donant per arribar fins aquí, i se'ns està acabant el programa. Sí, acabem amb un mar i muntanya.
1: No m'he acabat ni el cafè, jo.
0: Un mar i muntanya.
2: Jo proposaré una cosa molt, molt, molt, molt senzilla. Patata bullida, amb qualsevol cosa de muntanya, un bolet, oli d'oliva, pebre i garotes.
1: Uala!
2: Bueno, simple.
1: Ho estic assimilant. Patata bullida.
2: Sí. Oli d'oliva.
1: Bolet.
2: Dic bolet,
1: però la patata bullida, o sigui, xafada, aquesta patata.
2: Sí, com una patata mascarada que feia el Santi Santa Maria. Vale. Xafadeta amb... aquí li posaré també mantega. Una miqueta de mantega.
1: Això és més de muntanya
2: negra,
1: que de mar, la mantega.
2: Per això, perquè després venen les garotes, els eriçons.
0: Mar i muntanya.
2: Els eriçons, que són com el sumum del mar, no?
1: Esclat, total.
2: I això és el punt de mar, que és petitó, però molt
1: tens. Però molt. Ostres, jo me'n vaig una cosa ben tradicional, que és agafar els caps de les gambes, xafar-les, fregir-les amb oli d'oliva i després colar-ho ben fort. Ja tens un caldo. Ja tens un caldo i després què? Agafes una botifarra, la talles a deuets, la saltes, li poses aquest caldo per sobre i no necessites absolutament
2: ja
1: res més.
2: Tu.
1: I la gamba, evidentment, no cuinaràs els caps i deixaràs les gambes de banda.
2: Totalment.
1: Sinó simplement les passes per la planxa.
2: Volta.
0: Us demano que us quedeu fins al final del programa, perquè els divendres sempre acabem amb tot allò que hem fet malament durant tota la setmana, que no és poc, però és que a més estem amb una lligueta de pífies i de millors moments d'aquests últims mesos. I us demanaré que feu de jurat, us sembla?
1: Sí, home.
0: Vinga, va, som-hi. Arnau.
3: I abans de tot, deixa'm, Marina, dir-te que fem un breu repàs del que ha passat aquesta setmana, que també hi ha hagut algun error, com per exemple introduir el Xavier Carmeniu d'una altra manera que no és Xavier Carmeniu.
0: Que el primer president del Club Blanc va ser un català que es deia Joan Pedrós. Xavier Carmení, historiador, presentador del Tren de la...
3: Carmení, és més reduït. Per cert, que hem tingut el Papa aquesta setmana a Barcelona.
0: No em diguis!
3: I quasi tenim a Florentino Pérez en aquest programa.
0: Ai. I a partir de les 10, el Florentino, no va dir, mare de Déu.
3: El Francino. No sé com porteu vosaltres la imitació del Pato Donald.
1: Fatal.
2: Malament.
3: Nosaltres fatal, també.
0: No vols jugar, a imitar-lo? No havia jugat mai, tu?
3: Ui, tant, no, mai, tant.
0: A veure?
3: No,
0: va,
3: home.
0: Això
3: fa
0: així. No.
3: Una miqueta millor. Que, per cert, vam anar a entrevistar gent que estava esperant la visita del Papa i fins i tot vam entrevistar un criu de 12 anys que porta molt bé les llengües.
4: Cayetano, com estàs?
5: Molt bé, molt nerviós aquí per veure el Papa. Molt emocionant, porque somos creyentes, además. O sea que, bueno, es una gran oportunidad verlo aquí, ya que esto no se ve todos los días, 15 años después.
3: Millor amb Messi, si vingués a Barcelona, tan emocionat.
0: El papa també va canviar el català al castellà.
3: Que no m'ha quedat clar si el Jordi va acabar, el Cartanyà va acabar pagant o no va acabar pagant per anar a la Sagrada Família.
6: M'he pogut esmunyir, així com en...
0: Has pagat? Miquel...
6: Sí.
0: Has pagat?
6: No, no he pagat.
3: No ho sabem. Va, anem a fer el repàs de la resta de les històriques, vale?
0: Aquí és on heu d'anar apuntant, a veure amb qui us quedeu.
3: En aquest programa ja sabem que batem a Vox, no? A l'extrema dreta, se'n parla, però molt poc, tot i que nosaltres reconvertim mitjans de comunicació mundials.
0: A veure... On seguiu, on sou, amb qui esteu i què veieu?
3: No. Hola, què tal? Pol, és la que posa a la Vox. És que és complicat fer-ho
0: a distància. Recuperem la bona, va.
3: Sí, a la Vox. Mayor, do well,
7: because I love you. Aquesta matinada a la Vox, a la Fox. Vox, no, a la Fox.
0: Més o menys, eh? Si fa o no fa.
3: Canvia, a la Fox o a la Vox.
0: No canvia tant.
3: Mira, teniu aquí la Marina, que és experta en explicar acudits de l'Eugenio.
8: En esta compañía promocionamos el talento. Si entras ahora, empezarás cobrando 1.100 euros por dentro de 2 años, pero dentro... Uf, qué mala velocidad.
3: ¿Qué? Així és impossible riure, no sé si... Crec que l'acudit era com l'explicaves, no? Que, per cert, Marina, si entre el novembre i el desembre, que són els mesos que estem analitzant, el cognom Zornoza es va travessar bastant.
9: Precisament el Vaticà ha obert una investigació contra el bisbe de Cádiz i Ceuta, Rafael Zornoza, de 76 anys.
8: El bisbe, presumptament pederasta, Rafael Zornoza.
3: De cap de les maneres havia d'entrar Zornoza, que també va haver-hi, el Miquel i tu vau compartir aquest tipus de paraules que us encallàveu, com renaturalitza.
0: Està
3: complicada aquesta,
10: La gossa sorda.
3: No.
0: No?
9: Mai més es pugui tornar a construir a prop del barranc i es
8: renaturalitza. És que és difícil aquesta,
3: Aquesta és molt complicada, Que, per cert, estàvem a la prèvia de tot el follón amb Rodalies, que tu li vas haver posar un altre nom, va.
8: I comencem amb un mal peu, una altra vegada pels usuaris de Rodalies, des de...
3: Rodalies. Vaja, i el que anem ara, Pol, anem al del Norbert, perquè el Norbert ens va dir comunicar una cosa que li feia molt de mal al cor i nosaltres ho vam aplicar en directe.
11: La prova d'això és que no hi ha cosa que ens ofengui més que és que ens diguin que no som intel·ligents. Sí. A part de que ens confonguin el nom...
12: Ets el nou, Robert, t'ho he d'explicar tu, perquè si no això... La cosa és, dona unes pistes i heu d'endevinar què hi ha al darrere del que...
11: Norbert.
12: Perdona, he dit Robert. Norbert.
3: És a dir, el Norbert diu que el que li fa més mal és que li canviïn el nom i la Laura Estrada, un minut després,
0: posta,
3: li diu a Robert, vaja, puteu.
0: Ja està? Aquest és el que hem d'evitar, va, vinga, va.
2: Jo tinc dubtes. Jo, el de la Rosalía, más.
1: Rosalía,
2: és
1: que ha sigut boníssim.
2: I luego el del senyor este, el Zornoza, por capullo integral.
0: També, ha de passar
2: el
0: filtre.
2: I el seu amic, el de Blanc, el del Real Madrid.
0: Florentino.
2: No, el papa.
0: També.
2: Per vindre a la ciutat a... Otra res i
0: creus que no calia,
2: gastar diners? No calia, totalment. No.
0: Ada,
1: no calia això, que havies acabat molt bé, ara.
0: A veure si hem d'obrir una altra batalla.
2: Ho sento, però no.
0: Tu, Ada, què?
2: M'arriba al cor tot això del papisme.
1: A mi, jo renaturalitzar, mira, renaturalitzar, ja
0: ho pots dir.
1: Puc col·laborar aquí? Perquè
0: home,
1: si
0: no, pot seure aquí on sóc jo.
1: No, això mai.
0: Renaturalitzar.
1: No. Però vaig per Rosalies, perquè Rosalies, em sembla que quan tenim aquestes dosis extres, doncs llavors...
0: Se'ns acaba fregint el cervell, mai millor dic, parlant de cuina.
1: Quan tenim papes i Rosalies
0: els menuts,
1: i Batbani...
0: Els menuts se'ns fregeixen.
2: I Batbani,
0: Ada, Gipsy, gràcies a vosaltres també. Arnau, que vagi molt bé. Ho deixem aquí. Rafa Avila San Juan, experta en geopolítica, col·laborador d'aquest programa. Què tal? Bon dia.
13: Bon dia, Marina, què tal?
0: Estem a 4 dies, una miqueta més, de la visita al papa aquí a Catalunya. I avui ens volem preguntar quines altres sagrades famílies hi ha al món. No n'hi ha cap que s'hi assembli, però potser sí que hi ha icones equiparables. Clar, la setmana que ve el món contemplarà com la Sagrada Família d'Antoni Gaudí s'ha convertit en l'església més alta del món, el símbol del modernisme català, es converteix així en una nova icona més enllà del turisme, fins i tot com un lloc de culte catòlic. Tot i no ser una catedral, i això és el primer que hem de ressenyar.
13: Exactament. Sí, efectivament, hi ha d'altres icones, no? I la Sagrada Família, com dius molt bé, no és la catedral de Barcelona, en tenim una i no canvia tant, no? Les catedrals són els llocs on seuen els bisbes i Barcelona ja té la seva, ja la coneixem tots molt bé, no? Per distingir aquests llocs de culte especials, l'Església Catòlica anomena basíliques. I la Sagrada Família n'és una, però curiosament el principal temple catòlic tampoc és una catedral, és també una basílica, és la Basílica de Sant Pere al Vaticà, l'obra arquitectònica més destacada de l'època del Renaixement, que era quan el catolicisme tenia més poder, diguem-ho així, o tot el poder pràcticament al món occidental, i va agafar els millors artistes, Miquel Àngel, Bernini, que va fer la plaça de columnes, Botticelli, que va pintar una part dels murs. És a dir, es tractava de demostrar la fortalesa de les religions, que sempre han buscat fer aquest tipus d'icones per poder impressionar i per demostrar que el cel també té una representació de poder aquí a la Terra, no? De fet, secularment, la batalla per al poder fins a la modernitat, quan les revolucions francesa i americana, sempre ha estat molt vinculada a les religions i sobretot a les tres grans religions monoteïstes, el cristianisme, l'islam i el judaïsme.
0: Clar, totes les religions tenen monuments que consideren com els referents, per exemple, pels musulmans, l'equivalent a la Basílica de Sant Pere seria la Meca?
13: La Meca, sí. Bueno, de fet, la gran mesquita de la Meca, no?, que és el primer lloc de peregrinació. De fet, tot musulmà, si està en condicions físiques i econòmiques, ha d'anar almenys un cop a la vida a aquesta peregrinació a la Meca i donar 7 voltes a aquest cub quadrat, la Kaaba, que veiem a les imatges i que el tenim molt present ara perquè precisament enguany la celebració va ser fa uns dies, entre el 23 i el 29 de maig, coincidim amb l'últim mes del calendari musulmà, que és un calendari que es guia per llunes, no com el nostre, i per tant no sempre és la mateixa data com, per exemple, el Nadal nostre, no? Però sí, la Meca seria el primer temple musulmà on, curiosament, van les dues famílies musulmans, les dues grans famílies musulmanes, els xiites i els sunites, no? No hi ha diferència en aquest sentit per aquesta peregrinació. Però també tenen un altre temple molt emblemàtic als musulmans, que és la mesquita de l'Aqsa a Jerusalem, ben coneguda per la seva cúpula daurada.
0: I aquí és on es creuen tots els mals entre musulmans i jueus, en aquesta mesquita.
13: Sí, el culte jueu es fa a les sinagogues, és a dir, els temples on feien els sacrificis, no? Però és el mur de les lamentacions el que queda com a gran temple jueu en aquests moments, tot i que no sigui un temple. Va ser el temple del rei Salomó, que estava per sobre d'aquest mur de les lamentacions i que els romans van destruir un cop el cristianisme es va convertir en la religió de l'imperi. Del món del temple només va quedar aquest mur de contenció, que es va dir així precisament per la destrucció del temple i el posterior exili de la població. Però efectivament Jerusalem és la ciutat de les tres religions i les múltiples cultures, i aquesta combinació de llocs sagrats musulmans i jueus ha donat peu a no poques disputes, no? La més sonada, si te'n recordes, és quan Ariel Sharon, el primer ministre, l'any 2000, enmig de les negociacions de Camp David, va visitar la mesquita de l'Aqsa, provocant a la població musulmana com dient: això és nostre i per tant puc veure-ho quan vulgui. No? L'endemà els joves palestins van començar a pedregar els fidels al mur de les lamentacions, que està uns metres més enllà, és a dir, estan pràcticament a tocar els dos, i va començar aquesta segona intifada.
0: Per tant, tornant a la Sagrada Família, no serà un lloc de culte tan vinculat als centres de poder com aquests, eh?
13: No, en absolut. És un temple completament diferent, afortunadament, no? I, bueno, serà un dels que entren dins d'aquest rànquing, diguem-ne, de temples i icones, no? Serà el més alt, no serà el més gran. És a dir, aquí encara tenim el de Cambodja, el famós Angkor Wat, que té només 65 metres d'alçada, però que té una extensió de 200 quilòmetres quadrats, exactament el doble que tota la ciutat de Barcelona. Imaginem, carai, tot el que significa això, no? Per als que no hagin anat a Cambodja, que és, diguem-ne, la joia d'aquest país. Va ser un temple destinat a adorar el déu Vishnu hinduista, tot i que les vicissituds de l'època han anat canviant, i per tant ara és un temple budista perquè ha canviat també el poder, diguem-ho així, de religió. Però d'aquestes religions politeistes jo en destacaria dos. El primer, sens dubte, el de Luxor a Egipte, sí, que és on coronaven tots els faraons i rebien allà el dret diví. És a dir, era una relació de poder efectivament en religió. Però per a mi el temple més important és el Partenon, no? Un temple construït per fer evident el poder en honor d'Atenea, la diosa de l'estratègia, de la guerra, de la justícia, de la civilització. Els grecs van ser mestres en construir aquests temples i ara la Sagrada Família agafa el relleu i es posa dintre d'aquest rànquing.
0: Rafa, gràcies, que vagi bé. Dijous paella,
7: aquesta és la meva última parada. I el Josep Lluís Panadès, de Un Delicioso Mundo, així el podeu trobar a les xarxes socials. Escolta, que aquesta secció també queda condicionada per la visita del Papa, que ja ha marxat, ja està volant cap a les Canàries, però jo vull que em responguis a aquesta curiositat. Bocato di Cardinale, això va ser algun cardenal que ho va pronunciar després de menjar què?
14: Bueno, més aviat se'l va criticar. ¿Vale?
7: Se'l va criticar.
14: O es va criticar en els...
7: Val. No sé d'on surt aquesta expressió.
14: Mira, és un fals italianisme, és un italianisme macarrònic. Macarrònic vol dir que en un inici era mescla de llengua llatina amb llengua italiana. Ara macarrònic ja sabem tots el que vol dir. L'italià correcte seria boccone del cardinale, un mos del cardenal. L'origen, tant anatòmic, ja t'explicaré per què d'això d'anatòmic, i culinari, és l'expressió que remunta a una porció específica molt desitjada amb les aus de caça i corral. T'imagines quina pot ser?
7: No ho sé.
14: El Uropigi.
7: Uropigi. Jo t'anava a dir el padrer, però...
14: Clar, jo també pensava en això.
7: No, no és això, eh?
14: En absolut.
7: No és una la molleja, no.
14: Ni el coneixia. Mira, aquesta protuberància carnosa està situada al llom de les aus i allotja les glàndules uropigials riques en greixos. Llavors, què són aquestes glàndules? Sempre hem parlat de que moltes aus tenen les plomes impermeables. Doncs molt d'aquesta impermeabilitat ve d'aquí. Està a la zona darrere de l'ocell, ell va picant, va rascant i va traient un greix. Uau. I amb aquest greix va impermeabilitzant...
7: Ho s'agrega.
14: Sí, senyor. Uau. I va impermeabilitzant les plomes. Llavors, a l'alta cuina renaixentista i barroca, aquesta petita peça era considerada la més sucosa, la més tendra, i es reservava el comensal de més alt rang, i ara aquí ja em sembla que està claríssim, estem parlant del cardenal. Tot i això, va ser molt criticat a la seva... Bueno, vaig directament al gra. Hi ha un tractat de Bartolomeo Scappi en el 1570, que és un dels primers llibres de l'edat mitja, en què hi ha més de 800 receptes, i es fa molt d'èmfasis en aquesta. I parlant de frases, d'aquestes que tenen relació amb el menjar...
7: Però, perdona, va ser criticat perquè mentre ell menjava el millor de l'au, la resta del poble...

0: Bé, en canvi, menjar com un cardenal vol dir això, no? Menjar en plan elitista. I d'on ve tota aquesta altra frase? Doncs mira, el papat d'Avinyó, en el període del 1309 al 1377, durant el període dels set papes, o sigui, el papat no va estar a Roma, sinó estava
1: itinerant
0: a Avinyó, i en aquella època van convertir el col·legi cardenalici en una cort principesca que rivalitzava amb els reis d'Anglaterra i de França, i de fet els guanyava. Eren molt més poderosos els cardenals. Llavors, en aquella època es criticava justament el que estaves dient, no? El poeta Francesco Petrarca fa unes cartes anònimes i critica el que està passant a la cort d'Avinyó respecte al menjar. Denuncien que els banquets són extraordinaris, amb peixos estranys, carns exòtiques, vins refinats, eren rituals pagans, semblaven pagans, i que devoraven el que eren els tributs del poble. I llavors dius, bueno, però això va passar amb el temps. Doncs si estàvem parlant del segle XIV, segle XVI, segle XVII, el barroc, el renaixement, grans famílies nobiliàries com els Medici o Farnese, Borghese, continuen sent caps d'estat i els banquets ja eren, bueno, extraordinaris. Ingredients superluxosos, el sucre, que en aquell temps era un gran ingredient, la canyella, aigua de taronger, or comestible.
1: És a dir, el cardenal que estava sota el paraigües d'aquestes grans famílies i d'aquests grans noms...
0: De fet, en aquestes famílies hi havia cardenals, o sigui, eren famílies que anaven...
1: Formaven part de la mateixa unitat, eh? Estaven adscrits.
0: Sí, sí. Llavors, un aspecte fascinant és com ells convertien el període de les restriccions de l'Església a l'època de la Quaresma, doncs no es podia menjar carn, evidentment, però l'enginy dels grans cuiners que tenien, doncs feien unes meravelles extraordinàries. Per això s'ajuda a menjar com un cardenal. Asturió, salmó, el caviar, tortellinis farcits de polpa de cranc, refinadets amb ametlla... O sigui, era el rigor eclesiàstic, però que es complia amb forma, però es subvertia totalment amb el paladar, amb el gust.
1: I incompatible amb una... com ho diria? Amb una cosa així de pobres, amb l'austeritat.
0: Exacte.
1: Incompatible total. I escolta, què és això del mite del cargol batejat?
0: A mi m'agrada molt, a mi m'encanten els cargols i m'agrada molt xerrar dels cargols. I llavors jo pensava que era certa aquella història que s'explicava de que hi havia un cardenal que va agafar els cargols en època de Quaresma i per poder menjar-los a que li agradaven tant va dir, si no ets peix, jo et batejo com a tal. I a partir d'aquí ja el peix, el cargol, ja és un peix i ja se'l pot menjar. Això realment ha corregut molt i apareix en diversos llibres, però no és real. El mite, el seu origen és amb el trop satírit L'Eco de Vitazio Carpa. És un mite en el que explica que és mentida, que arriba un majordom o un treballador del cardenal i el troba menjant pollastre i tal com entra es queda així, vostè menjant pollastre, i el va batejar i va convertir el pollastre en peix. És una manera de dir que realment el que estaven fent era una crítica no només al poder, sinó a com menjaven. Mm-hmm. Però hi ha una realitat que és molt curiosa de per què podien menjar cargols.
1: A veure.
0: A mi m'encanta. La teologia memorial medieval va heretar la taxonomia de l'Aristòtil, que dividia el regne animal en anaima, amb sang, i anaima, sense sang. Llavors, la prohibició de la Quaresma requeia estrictament sobre la carn, perquè tenia els mamífers, les aus, perquè tenien sang calenta, que això s'associava a la luxúria, i la resta d'animals, que no tenien sang vermella, sang calenta, com pot ser un mol·lusc, ells deien que entrava a la categoria de peixos i marisc, i precisament per això els cargols es poden menjar, en teoria, o es podien en Quaresma.
1: És allò de feta la llei, feta la trampa, eh? Sempre hi ha l'excepció de la norma. Escolta, ens has explicat, Domènec, aquestes expressions, quina és la fama que tenen els cardenals i molts càrrecs, els càrrecs eclesiàstics, i t'has documentat per explicar-nos breument els gustos culinaris dels darrers papes.
0: Sí,
1: Sí. Per quin comencem?
0: Doncs jo començaria, jo tiro enrere, el papa de la meva infància i adolescència, Joan Pau II. Començaria per aquí, el Karol Wojtyla, que va mantindre ser un profund vincle amb la cuina tradicional polonesa, i entre els seus plats preferits, doncs bé, tampoc grans meravelles. Es troba els pierogi, les empanades farcides, els barcs, que són una

0: sopa de remolatxa, però aquí el més interessant és l'anècdota més cèlebre, que és la de la cremoca, és que no sé pronunciar.
1: Jo no ho sé fer millor que tu.
0: Va ser el 99, durant una visita a la seva ciutat. Ell va recordar una de les anècdotes de quan ell estava estudiant al batxillerat, el 1938, i ell i els seus amics van fer una aposta per veure qui menjava més pastissos de crema, que és aquest nom tan estrany que estàvem dient. Llavors, segons l'anècdota, el jove Bocchila va arribar a menjar-se'n 18. Llavors, a partir d'aquí, de què va explicar això, totes les pastisseries de Polònia van renomenar el dolç i el van anomenar, el van batejar com a Kremowoka Papieska, el pastís de crema papal. I és un dels pastissos més estimats i més venuts i més menjats a Polònia.
1: Aquí hi ha màrqueting, aquí hi ha màrqueting. Va, breument, de Benet XVI, quins gustos tenia, bueno, Ratzinger?
0: Gustos senzills, arrelats a la seva Baviera natal, mandonguilles amb pa, salsa de bolets, l'estrudel, i amb els anys també va començar a apreciar una mica l'italià, la cuina italiana, però tampoc gaire, eh? Un risotto blanc i pasta de carbassó.
1: El papa Francesc.
0: Aquest m'agrada, mira.
1: Aquest m'agrada.
0: Ell realment és conegut per la seva austeritat, ha sigut conegut per la seva austeritat, i el seu preferit era la Wagner Cauda, que és una salsa calenta del Piemonte, a base d'oli i d'oliva, all i anxoves, que se serveix en verdures, i aquest plat li recordava molt a la seva àvia piemontesa. Però també, a veure, era argentí, per tant, diu que li encantava la milanesa, les empanades, el dolç, la llet, i era un consumidor assidu del mate.
1: El papa Lleó XIV, no sé si sabem ja coses dels gustos que té.
0: Sí, a més és senzill, perquè als Estats Units no s'acostuma a menjar gaire bé, i ha estat, com sabem, a Perú, ha sigut missioner, bisbe del país, i això...
1: I ara s'ha petjat, eh?
0: Guai, el ceviche clàssic, el ceviche clàssic, el de mariscos crus, amb, bueno, ja ho sabeu, un ceviche, el seco de cabrito, que és un cabrit de nord-peruà, és un guisat de carn de cabrit cuidat molt lentament amb coriandre, amb xitxa de jora, amb la carbassa de loche, un altre dia, si voleu, us explico què...
1: Sí, això ho hauràs d'ampliar.
0: Però... també té aquesta vessant, és nord-americà, no pot renunciar en el hot dog.
1: Ho porta la sang.
0: Sí, sí, que a més se'l posa... Ell diu, no, jo ketchup no, jo li poso mostassa. I la pizza, no la de Chicago, que és on...
1: La pizza americana, eh?
0: No, sí, o sigui, no la de Chicago, la de Chicago és
1: la pizza més gruixuda. Sí.
0: Doncs a ell li agrada més la versió, jo crec que és més la de Nova York, amb el pepperoni.
1: Doncs Josep Lluís Penedès, m'ha encantat aquest espai avui, satisfent les meves curiositats relacionades amb l'àmbit per als meus i els de l'audiència. Moltíssimes gràcies i fins la setmana vinent.
0: Ha estat un plaer.
1: I arribarem a les 10 amb les notícies pop. Laura, què tal?
2: Hola, i lamento dir-te que parla una mica més de papa, una mica
1: no,
2: més.
1: No, sí, ja veus que jo estic encantada. Estic totalment abduït per tota la narrativa vaticana. Ara ens centrem en allò més curiós, però que ens ha deixat la visita.
2: Efectivament. De fet, un dels moments més curiosos que potser us ha arribat a través de xarxes, perquè déu-n'hi-do com ha circulat aquest vídeo, si et sona. Escoltem-lo i el comentem.
3: Y bueno, lo voy a ver con tres amigas más. Y espero que lo pasaremos bien. Yo no soy creyente, pero bueno... ¡Uy, una mariposa! Eso es una señal, una señal. Igual es mi madre.
1: Perdona?
2: La habías visto. No
1: veu
2: és religiosa.
1: Veu una papallona i diu que és la seva mare o el seu pare.
2: Sí, la seva mare.
1: Seva mare.
2: Té una... Bueno, sí, ella... Bueno, en un moment, no? Ella no és creient, però de sobte... connecta, i crec que pot ser una senyal. Això és una dona veïna, ho expliquem, que viu just davant de la Sagrada Família, el seu balcó dona allà, li preguntava la periodista això, si seguiria o no des de l'espectacle, ella deia que sí, que no era religiosa, i es va produir aquest moment que ella el va voler llegir com un viatge a la seva mare. Escolta.
1: Uau, no, escolta. No.
2: Cadascú connecta amb el que connecta.
1: Sí. M'imagino des de l'estudi intentant recollir aquest moment. No sé si li van haver d'agafar el fil des de l'estudi o la reportera que posava el micròfon. En fi.
2: Hi ha més coses, perquè, clar, ara dèiem, aquesta dona va connectar potser amb la papallona i no sé si us va fixar. Jo m'hi vaig fixar, amb això. Ahir donant les voltes per Barcelona, precisament per esperar
1: sí.
2: el papa, no? Veies tota la gent allà preparada. Hi havia gent que havia baixat amb les cadires de casa seva. I volia fer un petit joc amb tu de... valorar una mica les cadires que hi havia, que havia baixat la gent al carrer per precisament esperar el papa.
1: Quan això vulguis.
2: És una cosa que si entreu a Twitter vaig fer un film molt... Clar, aquí ens falta la imatge. Ho dic perquè ens falta la imatge, però si voleu doncs podeu recuperar aquestes
1: sí,
2: imatges.
1: Diràs,
2: però...
1: els tipus de cadires.
2: Tipus de cadira, per exemple, un tamboret. Hi havia gent que havia baixat un tamboret. No sé, comoditat aquí del Waldeu, quina nota li posaries tu.
1: Home,
2: un tamboret.
1: Home, tamboret per molta estona...
2: Exactament, que és des de 10 del matí fins a les 7 de la tarda que va passar el papa per allà.
1: Bueno, a veure, un 6 i mig.
2: Un 6 i mig li posem, jo li posaria un 3. Cadira de la marca sueca de les plegables, saps aquelles
1: sí,
2: que poden ser blanques negres?
1: Són, sí, a vegades poden fer figa. Mm. No, però un 7 i mig.
2: Un 7 i mig, podem sí, estar d'acord.
1: Són lleugeres, està bé.
2: Cadira d'estudi de les de rodetes, de raspaller.
1: Home, no,
2: com aquesta de la ràdio, per exemple.
1: Home, no, un
2: 0,
1: però
2: cadira.
1: No pots arrossegar per tot el carrer Rosselló una cadira de
2: rodes. Mira, amb això et donaré la raó, que la roda no ho explicarà després. La roda no sobreviu. Però la teva esquena jo crec que és la millor cadira que pots triar, Guillem. No,
1: jo li poso un 4 i mig.
2: D'acord, acabem amb l'última, va, només. Un seient d'un estadi, sabeu els de plàstic de l'estadi? Només el seient.
1: I on el recolzes?
2: A terra.
1: Un 0. No té cap sentit. Sí? Tu quina nota li poses?
2: Jo per l'esquena li posaria potser un 4.
1: Però si no,
2: 4,
1: si no
2: però,
1: té cap l'esquena.
2: Però estic d'acord amb tu. Que
1: té cap al cul.
2: No, clar, i a més les cames se'n surten ressentides. Això hauria estat avui bé d'anar a buscar tota aquesta gent, de dir, escolta, com esteu avui, després de tantes hores asseguts amb
1: doncs,
2: això.
1: Doncs hauràs d'anar a buscar-vos el fisioterapeuta.
2: Ja ho farem.
1: Escolta, ja ens queda un minut per arribar a les 10 del matí, serà l'hora d'actualitzar les notícies, però tenim algun titular, sí, alguna notícia que encara no hem explicat. La justícia ha anul·lat la condemna de 5.000 euros per un sketch de David Broncano sobre els coaches.
2: Sí, un tribunal ha revocat la multa de 5.000 euros que s'havia imposat a la productora del Terrat i a Movistar Plus per un gag, atenció, emès el 2017 al Logo Mundo, en què ridiculitzava el món del coaching amb expressions com charlatanes o venedors de fum. Aquest era el moment.
4: Hacerse coach es jodidíssim. Tienes que hacer un curso de 60 hores, decir ok a dos documentos y pagar 306 euros. Y ya te diré, venga, te sacan de Toriles y a funcionar, venga, a dar la tabarra.
2: Doncs bé, la decisió judicial considera que, tot i les expressions que podien ser ofensives si s'analitzen fora de context, dins d'un programa d'humor, estan emparades per la llibertat d'expressió. Per tant, tenen un to clarament satíric, és a dir, que no hi ha multa.
1: Doncs, Laura, moltes gràcies per aquests titulars que fins ara no havíem dit i per aquest rànquing que convidem a l'audiència a recuperar-lo. Arribem a les 10 en punt del matí.
5: Minuts i seran les 9 del matí. El que volem fer aquesta hora és posar el focus a aquest augment dels crims amb armes de foc. Puc saludar d'aquesta hora l'Andrea Villòria. Andrea, què tal?
6: Hola, què tal? Bon dia, Marina.
5: És la cap de successos i tribunals de CERC Catalunya. Tu ahir vas anar a un briefing, a una reunió que van fer els Mossos d'Esquadra, al Departament d'Interior, precisament per intentar explicar una mica què és el que està passant, sobretot amb l'alarma que va generar, que va desfermar el crim que vam estar explicant que havia passat abans d'ahir a plena llum del dia, al carrer Balmes, just coincidint amb la visita del papa. I vam dir, és que no és el primer, és que ja n'hi van 6 aquest any i això són bastants més proporcionalment dels que hi havia hagut l'any passat.
6: Sí, perquè l'any passat en total, el 2025, es va tancar amb 8... assassinats a trets per arma de foc, i en el que portem d'any en aquests primers 6 mesos ja en són 6. Els Mossos han repassat totes les dades, s'han anat mirant, ja fa temps que ho estan fent, analitzant aquest fenomen, analitzant les dades històriques de tirotejos, de crim, i el que denoten és un augment d'alguns d'aquests indicadors relacionats directament amb el crim organitzat.
7: Tant per la manera en què han estat causats com per les persones que hi podrien estar relacionades és que darrere d'aquests fets hi hagi estructures de delinqüència organitzada i en la gran majoria d'elles de salut pública, de narcotràfic. L'homicidi, l'assassinat, forma part de les dinàmiques criminals quan ho necessiten. Aquest és el patró comú que les uneix, perquè és que és el crim organitzat el que està darrere d'aquest tipus d'accions i són els que ho fan.
6: El que escolteu és l'intendent de la prefectura, Toni Rodríguez, que és qui ha analitzat les dades i que assegurava ahir que els 6 casos d'assassinats a trets, pràcticament 6 execucions pròpies de sicaris o de professionals, estan directament relacionades amb el crim organitzat i amb el narcotràfic. En les dades que han analitzat, no només se centren en aquestes execucions, sinó també en els tirotejos. L'any passat van ser més d'un per setmana, un cada 4 dies, són 93 l'any, van rebre 600 avisos en total per aquests 90 casos en els que hi havia una arma de foc, i el que conclouen és que que no hi ha un patró que ajudi a predir-los, que són imprevisibles perquè responen moltes vegades a baralles improvisades. Això és més típic dels tirotejos de clans, que poden ser nacionals o internacionals, i que el que busquen és el control del territori o fer una acció simplement intimidatòria. D'això n'hem tingut casos darrerament, doncs, al barri de Sant Roc de Badalona, a la Mina o a la Font de la Pólvora. I després hi ha aquests altres casos, com el del carrer Balmes, que són el desencadenant d'una rivalitat d'un llarg historial del crim organitzat, i que en aquests casos l'únic que els ajuda és tenir investigacions obertes en aquest sentit, però moltes vegades aquí s'acaba produint l'última conseqüència, la més violenta, d'una història delinqüencial que no s'ha produït aquí a casa nostra, sinó que venen de xarxes de màfies internacionals.
7: És un fet molt perimetrat que afecta a estructures internes del crim, no té una afectació exterior. No som aliens a la dimensió emocional i social que provoquen aquests fets i que afecten a la convivència i a la tranquil·litat amb la que la ciutadania disfruta de l'espai públic.
6: I aquest, deixa'm dir, Marina, que és un altre element que no és que es defensin en això, però sí que deixen clar que aquests crims, sobretot, són intracriminals. Què vol dir això? Que són delinqüents, mafiosos, que es maten entre ells, i, per tant, el risc d'afectació d'una tercera persona és pràcticament inexistent, perquè són quirúrgics. Ara bé, coincideixen que això genera un trauma. Segur que els que ens estan escoltant, molts van rebre missatges, imatges del carrer Balmes.
5: I tant.
6: Que això crea un trauma i crea inseguretat en la ciutadania, i efectivament també existeix, doncs, el risc, més aviat en els casos de tirotejos a l'aire, aquests intimidatoris, que una bala perduda el dia de demà pugui afectar algú.
5: Que va passar amb una nena, no fa gaire, també, a Badalona. Una bala perduda.
6: A Badalona, en aquest cas, no era un tiroteig com el que va haver-hi al carrer Balmes en una execució, sinó que era, doncs, aquests episodis que no són nous, que podríem dir que tota la vida han passat amb més o menys presència, i que són actes intimidatoris. Estan relacionats amb, doncs, amb grups criminals que estan armats, o fins i tot petits delinqüents que tenen armes i que en un moment determinat l'exhibeixen com un element intimidatori o per marcar territori.
5: I aquí la gran preocupació també és que està augmentant la presència de pistoles.
6: Sí, de les armes intervingudes l'any passat, la meitat eren armes curtes i l'altra meitat eren armes llargues, pràcticament, Les xifres són 54.
5: Per fer la diferència, perquè els oients ho tinguin clar, quan parlem d'armes curtes o llargues, quina és la diferència?
6: Clar, armes curtes són una pistola i armes llargues una escopeta o una
5: o el Kalashnikov, no?, que vam veure l'altre dia també, explicar que havien trobat a Girona. Sí.
6: Exacte. L'any passat eren un pràcticament 50-50, sí. I aquest any no, aquest any ja són majoria les pistoles, són un 70% les pistoles versus el 30% d'escopetes, i això els sembla un indicador de que darrere d'aquesta tinença d'armes hi ha sobretot el crim organitzat, perquè el que vol un delinqüent d'aquest tipus és dur la pistola a sobre i amagar-la per defensar-se d'un mafiós rival. I això coincideix també amb un altre indicador dels tirotejos, que és que el 80% s'han produït a la zona litoral de Catalunya, que és, d'una banda, on viuen molts d'aquests criminals i, sobretot, on hi ha la major part de la indústria del narcotràfic, especialment del cultiu i tràfic de marihuana.
5: I és per això, per aquesta més presència de pistoles a casa nostra, que des del govern de Catalunya demanen volen endurir les penes per la tinença d'armes. Ens ho avançava el president de la Generalitat, el Salvador Illa, ja en aquest programa.
8: Efectivament, estem estudiant la possibilitat de demanar, no ens correspon, és una decisió que correspon al govern de Catalunya, però sí que podem treballar perquè això passi, un enduriment de les penes per tinença d'armes, un enduriment, si convé, també per les penes, diguem-ne, que tinguin a veure amb el tràfic de drogues. No? Acabarem amb tots aquests fets que estan enduint a Catalunya, això que ningú en tingui cap dubte.
5: I la pregunta és, això com ho faran? Perquè, clar, això no ho pot fer Catalunya pel seu compte. No poden dir, doncs mira, ara regulem això.
6: Exacte.
5: I per això ja estan preparant informes per portar-ho al Congrés, allà és on s'ha de fer.
6: Exacte, perquè el canvi legislatiu és competència estatal. Aleshores, el que està fent el Departament d'Interior, que ja fa temps que analitza això. De fet, és una demanda històrica, aquest enduriment de penes. És preparar una sèrie d'informes perquè els grups parlamentaris puguin portar-ho al Congrés i on esperen aconseguir tenir una majoria. El govern reclama un doble canvi normatiu. D'una banda, endurir les penes que tenen a veure amb el tràfic de marihuana, perquè la marihuana es considera una droga que té un baix risc per la salut i, per tant, té penes més baixes que altres drogues, com la cocaïna o l'heroïna. En aquest cas, la marihuana té penes d'un a tres anys de presó i això ha fet que només un 10% dels traficants de marihuana acabin entrant a presó. Volen introduir ara agreujants per les macroplantacions per donar a entendre que suposen un gran risc no només pel consumidor, sinó per la societat en general. El segon canvi normatiu que volen introduir és elevar les penes per la tinença d'armes, que ara mateix és d'un a dos anys i que volen elevar fins als 6 com països propers, per exemple, França o Itàlia.
5: I ho deia el major Trapero.
9: Li surt bastant gratis, poques vegades, i no per una qüestió judicial ni de la fiscalia, sinó de norma, poques vegades suposa anar a la presó i poques persones, diguem-ne, per una activitat normal de la vida, porten una arma de foc. El que porta una arma de foc ho porta per fer mal.
6: Paraules, com deies, del director de la policia catalana, el Josep Lluís Trapero. Ells esperen situar aquesta forquilla de penes de la tinença d'armes, de si enganxen algú amb una arma, estigui entre els 4 i 5 anys. Això suposaria que en el moment de passar a disposició judicial doncs sigui més probable l'ingrés en presó preventiva.
5: Clar.
6: En relació a aquestes màfies internacionals que estan a Catalunya, que pot ser que estiguin implantades, que ja tinguin estructura aquí, però també pot ser que estiguin de pas i que senzillament doncs, acabin produint-se aquí execucions per l'efecte de la globalització, però són màfies que tenen seu a altre lloc, reconeixien que potser aquesta elevada de penes no té el caràcter dissuasori que pot tenir per una altra persona, perquè al final doncs, estan aquí de pas, però sí que deien, si l'enganxem, ens assegurem que aquesta persona vagi a presó.
5: Clar, i aquesta és la situació a Catalunya. La pregunta que ens podem fer ara i que us podeu estar fent a casa és, i això, què vol dir, què implica en relació a la resta d'Europa o del món, en aquest context global? Quina posició ocupa Espanya i Catalunya en aquest narcotràfic global? La Gemma, la nostra companya, la Gemma Parellada, investiga des de fa temps, col·labora amb el Centre de Recerca Iniciativa Global contra el Crim Organitzat. Gemma, situa'ns una mica en aquest punt.
10: Doncs sí, és important posar en context perquè realment el narcotràfic i sobretot la cocaïna és un dels negocis més rentables al món actualment i Espanya hi té un paper clau. No només històricament, va ser la porta d'entrada a Europa als anys 90 amb els clans gallecs, sinó que allà es forma la primera aliança sòlida que es manté fins avui, que són els espanyols amb els clans colombians. Això ha anat evolucionant molt, però avui en dia Espanya segueix sent un lloc imprescindible, no només de pas, sinó que aquí s'hi han instal·lat les bandes de tot el món, no? Com comentava, les bandes balcàniques, les italianes, russes, tothom, tu si vols tenir alguna cosa a veure amb el tràfic de droga, has d'estar instal·lat a Espanya. I Catalunya està funcionant una miqueta com és la Vall d'Osta a Itàlia, que és el lloc on s'instal·len. Bé, hi ha dos punts. Un és porta d'entrada, també, és a dir, el port de Barcelona és una entrada molt, molt important, i dos, també és on s'instal·len grans capos de les organitzacions. I tenim un parell d'exemples molt clars. Un és el Malferro, que és un dels grans capos de l'Andrangheta italiana, que va ser detingut aquí a Segur de Calafell, i l'altre, el Willy el Comandante, que és una de les grans peces d'Equador, que el port de Guayaquil és el gran port de sortida en aquests moments. És a dir, sí que estan instal·lats aquí, sí que estan passant coses, sí que hi ha oficines, i això hauríem d'aprendre una miqueta del que va passar als anys 90 a Galícia, que al principi es permetia i la gent, una miqueta la població deia, això és entre ells, a nosaltres no ens afecta, no? Si mentre no ens toqui, fins que es va començar a veure una que afectava tant en addiccions com en la implementació de la violència. Sí que és veritat que en el cas espanyol és un cas una miqueta particular perquè no ha sigut tan violent com altres grups, Però això, clar, està canviant perquè és el centre neuràlgic i Catalunya és un punt molt, molt important, tant d'entrada com de gestió.
6: En aquest sentit, també... Marina, deixa'm afegir de dades i de l'anàlisi que feien ahir els Mossos d'Esquadra,
5: sí.
6: Que hi ha un element important, i és que Europa ha superat Amèrica del Nord com a principal mercat de destinació mundial de la droga. És a dir, especialment amb la cocaïna, els principals productors estan a Amèrica Llatina, Perú, Colòmbia, i el principal client històric era Amèrica del Nord i particularment els Estats Units. I això ha canviat. Aquí hi ha hagut un canvi i ara mateix Europa ja concentra, ja és el client número 1 d'aquesta droga.
10: I un altre, i un altre element important a afegir és que aquest crim no s'entén sense la participació. Sempre hi ha implicats alguns agents de les forces de seguretat, si no és impossible funcionar. I aquí tenim el cas del cap d'antidroga del Port de Barcelona i també de la UDEF a Madrid, que recordem que la batalla, la més eficaç que s'està fent contra el crim organitzat, sobretot contra el narcotràfic, és a través dels crims econòmics, perquè decomissant té menys eficàcia, diguem-ne.
5: Deixeu-me saludar la Fàtima Llambrí, que ella és periodista de Crònica Judicial i Policial a TV3. Ella ha fet un llibre que es diu Brots de Narcosocietat. Fàtima, què tal? Bon dia.
11: Molt bon dia, gràcies.
5: Justament, tu escrius sobre aquesta estructura, sobre com s'organitzen totes aquestes bandes. Se'ns posiciona aquí com a camp de cultiu que exporta a Europa, que importa, per tant, importem aquí crim organitzat. Com s'explica aquest repunt, aquest augment? Tu com ho contextualitzes, tot això, una mica en la línia del que ens estaven explicant ara l'Andrea i la Gemma?
11: Sí, a més, és lo canviant que és tot, no? Per exemple, és obvi, ja ho hem explicat molt, del que representa Catalunya amb la producció de marihuana, però el que tenim aquí és entrada de marihuana de Tailàndia pel port de Barcelona. I, de fet, ja veurem què significarà això. Si això a llarg plaç acabarà modificant o no el mercat que hi ha aquí. De fet, no només passa aquí a Catalunya, Gran Bretanya també té aquesta entrada, i més encara l'ha detectada de marihuana provinent del Canadà, no? Amb preus més baixos aquí a Catalunya, amb una puresa diferent. Clar, ara són entrades que s'han detectat, doncs és incipient que s'hagi detectat, però també per l'aeroport del Prat, el que passa que amb més quantitat pel port de Barcelona, pel que significa portar un contenidor, no? Òbviament. Llavors veurem si a llarg plaç això continua i si acaba sacsejant el mercat, no? Jo recordo que ja fa uns anys, des de la Comissaria General d'Investigació Criminal de Mossos d'Esquadra, es deia, bueno, ara hi ha mercat, el mercat està obert. Per tant, tothom pot menjar. I llavors, sí, hi ha narcoassalts, es prenen la mercaderia en trens, però el mercat aguanta. Ja ho veurem quan hi hagi un element desestabilitzador d'aquest mercat. Bueno, doncs ja veurem si aquesta entrada de marihuana de fora fa això. I després, en referència al que dieu més a nivell global, esta setmana justament s'ha publicat l'informe EUDA de un organisme de la Comissió Europea, que és un informe que fa anual, i una de les insistències que estem veient en els últims anys i enguany focalitzaven en això és tota la violència associada al crim organitzat i específicament amb el tema de la cocaïna, perquè doncs els altres països del nord, Bèlgica, Països Baixos, també França, diguéssim que té més pes tot el crim organitzat vinculat específicament a la cocaïna, perquè aquí tenim una realitat diferent amb el tema de la marihuana.
5: Ja, clar. I la cosa és... què sabem d'aquesta presència dels grups criminals a Catalunya? Perquè sobretot els estem dient que són balcànics, no? Per què ens referim a això?
11: Bé, jo aquí, ja ho ha dit la companya, no? Ja s'està parlant d'oficines, és a dir, d'una representació de diferents grups criminals que en altres països tenen la seva potència. Pel tema de la marihuana, pel tema de la cocaïna, òbviament, la potència que tenen els països productors. Pel tema de la cocaïna, també la presència i el domini que estan agafant crim organitzat europeu amb el tema del que és el transport, no? Una mica tots els cossos policials coincideixen en explicar que hi ha una diversificació de les feines. Llavors, que s'estan com especialitzant en qui porta la logística, porta la logística, qui porta el transport, per exemple, a última instància, que això seria des d'un vaixell fins a tocar a terra, doncs s'especialitza en això. Amb el tema de la marihuana, doncs, qui s'està dedicant a produir, doncs només produir, qui es dedica a fer el transport, doncs ja és una altra organització criminal, ja, com una mica aquesta diversificació. Jo recordo un últim operatiu de Mossos d'Esquadra, a Lleida, que el que explicaven és, mira, és la primera vegada que ens trobem que els jardiners, és a dir, els que es dediquen al cultiu, són gent d'aquí, és a dir, no han agafat els jardiners d'un altre país europeu i se'ls han portat aquí, sinó que són gent d'aquí, i en canvi estem veient com les tres plantes de marihuana tenen un altre caire, és a dir, estaven molt més treballades, estaven molt més cuidades, estaven molt més polides, i això ens deien és propi d'esta tipologia d'organització criminal, perquè el que està fent és pujar el THC de la planta, és a dir, el principi actiu, el que fa, no? Doncs que sigui molt més alt. Per tant, és tan variat.
5: Yeah. I Fàtima, tampoc... Andrea, quins són les... Perquè estem parlant, els crims, aquestes execucions han sigut sobretot a Barcelona, a Badalona, en aquest any, però no, entenc que no és només Barcelona, i sobretot en els llocs de producció, no? No sé, a Catalunya, quins són els punts vermells?
12: Sobretot al litoral. O sigui, ahir ens vèiem, no, tots aquests tirotejos en mapa, i sí que quedava clar que a la zona litoral, Barcelona, Badalona, Hospitalet, també com la costa, tret de la costa més a l'Ebre, tota la resta és on concentrava aquests episodis violents. Això és una conseqüència natural de que és sobretot on hi ha aquestes indústries, per una qüestió molt fàcil, que volen estar a prop de la sortida ràpida cap a Europa, que és la P7. Aleshores, sí que és cert que en aquesta expansió...
5: Hola?
11: Hola? Ara?
12: Ara se m'ha... Hola?
5: Ara sí.
12: Ara.
5: Sí,
12: una desconnexió. Sí que és cert que ja fa temps que apareixen aquestes plantacions en zones fins i tot del Pirineu o de Lleida, però el gruix segueix estant a la zona litoral.
5: Fàtima.
11: Sí, bueno, i a més, és que la potència que té Barcelona, no? És a dir, per fer negocis, jo recordo que l'últim 30 minuts havíem entrevistat una persona que durant molts anys s'havia dedicat al narcotràfic de xix i de cocaïna, no? I deia, bueno, és que per fer negocis, Barcelona és per fer negocis i Madrid és per fer negocis. És a dir, si tu tens certa solvència dins d'una estructura, doncs també és probable que et busquis viure a prop d'una ciutat. És on hi ha més concentració de gent, no? Perquè quan ens ensenyaven el mapa de la marihuana, com deia l'Andrea, és tot Catalunya, no? Queden pocs forats. En canvi, el mapa de la violència és un altre.
5: Fàtima, gràcies.
11: A vosaltres? Un plaer.
5: Que vagi bé. I sí que puc incorporar ara també a la conversa el Joan Caballero. Ell és criminòleg, és membre del grup d'investigació en criminalitat organitzada amb subcultura carcelària. Què tal? Bon dia.
13: Hola, bon dia, Marina.
5: Hem fet el mapa de la droga, d'alguna manera.
13: Sí.
5: El mapa de la droga és també el mapa de la violència. Ens comentava l'Andrea, justament, que el que s'està detectant és un augment de la presència d'armes de foc. Com és tot aquest fil? Com involuciona fins aquí i cap a on podem acabar anant?
13: Vale. Mira, jo te faig la radiografia. Si, segons Forces i Cossos de Seguretat, hi ha uns 500 grups de criminalitat organitzada a tot l'estat espanyol, a Catalunya tenim aproximadament una cinquena part, entre 100 i 120 grups. Clar, què passa? Sobre les màfies albaneses, que són, diguem-ho així, ja tenen un component híbrid, perquè ja no és només una nacionalitat, sinó que trobem grups que tenen moltes nacionalitats. Si mirem les dades estadístiques setmanals del Departament de Justícia, actualment tenim 208 albanesos que estan empresonats i el 80% estan empresonats per lo que és l'organització criminal i l'elaboració de tràfic de substàncies. De lo que és violència, no tenen, diguem-ho així, relació amb armes de foc, amb delictes de sang, En canvi, per exemple, els georgians, que tenim un 54 a data d'aquesta setmana, aquests sí que ja tenen una relació d'organització criminal, la majoria, però ja són delictes de robatori amb força, amb violència, de furs, etc. Els que sí que podem dir que són molt violents, que utilitzen armes de foc, que estan provocant tot això, estaríem parlant d'altres organitzacions com, per exemple, la Mocromàfia, que són aquests que tenen connexions, per exemple, a Marsella, a la DZ Màfia, a altres organitzacions que se dediquen a traficar i vendre a consumidors i que el que es fa és portar les drogues des d'Espanya fins a França. Després tenim gent del Tren d'Aragua, que s'estan començant a entrar, que és una macroorganització internacional, i una que és molt perillosa, que podem dir que és perillosa perquè és el càrtel de Sinaloa, que són els que ens han introduït aquí a Espanya, és el que s'especula, ens han introduït allò que l'anomenen la cocaïna rosa, el Tusi, que és una barreja sí. de MDMA més ketamina, que de cocaïna no té res, no? Llavors, la radiografia seria de que aquestes organitzacions com la Mocromàfia, el Càrtel de Sinaloa, el Tren d'Aragua, altres organitzacions d'aquí, espanyoles, són, diguem així, de Bèlgica, etc., aquests estem trobant de que la majoria tenen armes de foc, armes de guerra, i que estan en una lluita constant per lo que seria des de el territori, la logística, etc. O sigui, tenim aquests dos perfils d'organitzacions criminals. L'albanesa, per exemple, està repartida per tot el territori, te poden agafar en una operació gent que són d'origen albanès, que són joves desocupats, amb molta formació acadèmica al seu país, que va entre els 20-30 anys, gent de 40 anys, que no són criminals, diguem-ho així, sinó que són gent que ha sortit del seu país perquè no té feina. I després podem trobar l'aspecte contrari, per exemple, de la Mocromàfia, que són gent que han cremat tots els ponts, que des que eren joves ho han cremat tot, que són multireincidents, que volen fer-se sicaris, volen tindre doncs, aquella vida criminal, i és aquella vida criminal que la porten al límit, no? I fan de sicaris i fan aquestes, diguem així, els delictes més greus, no?, de sicariat. O sigui, ens podem trobar aquests dos perfils.
5: Estem fent aquest programa especial des de l'antiga terminal de les drassanes de Barcelona. Ara parlarem de ciutat, però abans estàvem amb el Joan Caballero, criminòleg, amb l'Andrea Villòria, que és la cap de Tribunals i Successos d'aquesta casa, i amb la Gemma Parellada, que treballa amb el Centre de Recerca i Iniciativa Global contra el Crim Organitzat, parlant de la situació que tenim en relació al narcotràfic aquí a casa nostra. I, Joan, Andrea, us traslladava la pregunta de, al final, el que fa atractiu Barcelona, entenc que també Barcelona i Catalunya, és la seva orografia.
12: És una sèrie de factors. D'una banda, això, és que clar, estem parlant de que el principal problema que tenim a Catalunya amb el crim organitzat té relació directíssima amb el cultiu i tràfic de marihuana, perquè nosaltres som, ja fa temps, l'horta d'Europa en relació a la marihuana. Perquè això fa 10 anys que els Mossos ho estan advertint i intenten treballar-ho per una sèrie de factors. El resumeixo ràpidament. D'una banda, el clima. Tenim un clima molt bo que afavoreix des dels cultius fins a l'estil de vida dels líders d'aquestes màfies. Segona, una penalitat baixa en relació al tràfic de marihuana. I tercer, venim ara ja no tant, ara ens queda més lluny, però quan va començar el fenomen veníem també de la crisi immobiliària que havia deixat doncs, moltes naus i terrenys o fins i tot edificis a mig construir on s'havien pogut implantar les plantacions. Penseu que ara la immensa majoria són plantacions indoor, a dins de naus o dins d'edificis, perquè això permet fer 4 cultius l'any. I heu d'entendre que això s'ha anat implantant. El que tenim ara és el resultat, ens deien ahir, no és que hagi arribat de sobte un grup criminal, no és que hagi aterrat la Mocromàfia a la mà d'Holanda, és el resultat progressiu d'aquesta implantació del crim organitzat des de fa anys. Per què? Perquè és un negoci superlucratiu. Penseu que aquí a casa nostra el preu de la marihuana està a 6,8 euros, de dades actualitzades, i a la resta d'Europa és més del doble. A Anglaterra, 19,9. A França, 8,4. A Alemanya, 12,5. Als països nòrdics, 17,6. Per tant, l'exportació és un element clau. Es cultiva aquí i s'exporta fora. I això van començar a fer-ho les xarxes instaurades aquí, i el que va acabar fent el crim organitzat internacional és, ostres, no li comprarem, anirem directament a Catalunya i farem les nostres pròpies plantacions i ho exportarem. I és el que està passant.
5: Clar, una mica, Joan, el que ens està dient Andrés, que aquí surt més barat delinquir.
13: Sí, evidentment. A part, el tema de la marihuana, podem dir que és una batalla que hem perdut. Ens hem tornat, com bé diu la companya, la horta d'Europa. Hem d'aplicar altres tipus de mesures, que jo aquí ja no vull entrar en polítiques criminals o polítiques socials, però és que hem perdut la batalla amb la marihuana. Ens hauríem de concentrar amb altres tipus de substàncies que s'estan introduint als carrers, que estan fent augmentar la violència juvenil, que serien aquestes substàncies, diguem-ho així, tipus TUSI, MDMA, cristal, que són substàncies químiques, i això sí que ens ha de preocupar veritablement. I aquestes organitzacions que us he comentat són les que estan fent aquesta distribució. La marihuana, doncs n'hi ha països que ja s'està legalitzant. Hem de tirar la tovallola, sincerament, perquè estem destinant molts recursos i estem deixant el foco, que el foco més greu, crec jo, és el que us he comentat, d'aquestes organitzacions que van amb armes de foc de guerra, que ens estem trobant contínuament amb detencions per part de la policia espanyola, Mossos d'Esquadra, i el tema de la marihuana hem de fer un plantejament de què s'ha de fer, perquè si ja tenim clubs canàbics, o sigui, s'ha mig legalitzat, hem de fer un plantejament de què s'ha de fer amb la marihuana.
12: Discrepo, Marina, d'aquest punt en relació a les dades, perquè ara ja estan trobant, és a dir, aquí, on estan trobant a Catalunya fonamentalment armes és amb organitzacions que treballen amb la marihuana. I aquí els Mossos porten demanant una cosa molt de temps, que és intentar un canvi de percepció, perquè la marihuana està molt banalitzada socialment, està superadmesa socialment. S'entén que la marihuana doncs, són els porros que fumen els amics, tal. És veritat, ells no entren en el consum que faci cadascú, però s'ha d'entendre que la droga que acaba arribant de forma particular, moltes vegades és l'última esglaó d'una cadena darrere la qual hi ha el crim organitzat. Penseu que té 84 milions de consumidors al món. La marihuana és la droga més consumida, 22 milions a Europa. Cada any aquí a Catalunya s'estan intervenint 500.000 plantes, 7 quilos, 444 centres de producció desmantellats, i hi ha més de 2.400 detinguts i més de la meitat no tenien antecedents. Per tant, també està sent una entrada a la delinqüència per persones que no tenien antecedents ni historial delictiu. Yeah.
10: I Marina, afegir que és important recalcar que aquestes organitzacions, que són tota una xarxa, col·laboren entre elles, és a dir, cadascuna té més o menys el seu territori, la seva especialitat, però cada vegada s'estan aliant més i ens estem trobant casos entre màfies italianes, per exemple, enfrontades, l'Andrangheta i la Camorra, que col·laboren. Ens trobem casos com el Sito Miñanco, per exemple, que eren els gallecs que sempre han sigut com els logistes dels colombians, o els albanesos havien sigut els logistes dels italians, doncs que cadascú busca agafar una miqueta de més territori. Llavors, gent que es dedica sobretot a la marihuana intenta fer un pas més enllà, és a dir, que són dinàmiques que estan canviant molt i que es trepitgen l'una a l'altra, i aquí és justament on venen els enfrontaments per zones, per territoris i per tenir més control, no?
5: Per acabar de tancar aquesta taula, Andrea, m'agradaria demanar-te, perquè clar, aquí una mica la sensació que hi pot haver, o el debat que torna a bullir, i ja sabem que a més anem en un any electoral, que d'aquí menys d'un any són les eleccions municipals, que hi ha partits que estan agafant per bandera tota aquesta qüestió de la inseguretat, que van amb el llançaflames esperant qualsevol moviment, qualsevol cosa per dir ui, ui, ui, aquí tenim un problema, voteu-nos a nosaltres. Clar, fa poques setmanes, fa un mes i escaig, vam tenir també aquí un dels intendents dels Mossos d'Esquadra, de fet, el que ahir us va reunir també per parlar, i ens deia, no tenim una crisi de seguretat a casa nostra, no li tenim. Avui continuen mantenint el mateix?
12: Sí, no hi ha una crisi de seguretat entesa com un fenomen nou, és a dir, aquest fenomen de la marihuana i de la presència del crim organitzat i els seus tentacles és una cosa que porten estudiant, advertint i perseguint
14: amb molt esforç des de fa una dècada. Aleshores, aquí, en relació als discursos vinculats a la seguretat, sobretot que es faran a nivell municipal, i és una bandera que molts partits, especialment l'extrema dreta, fa dret que enarbolen, hem de separar coses. Els delictes majoritaris, els que es produeixen amb... El 80% dels delictes són patrimonials, és a dir, són robatoris, furts, això és el que afecta més la gent. I aquí s'han destinat molts recursos, fonamentalment s'han destinat moltíssims agents, ho estem veient amb aquests placampais, que bàsicament són doncs, grans operatius que ataquen llocs on es produeixen aquest tipus de robatoris, siguin doncs, llocs turístics, els metros, els busos, i es doncs, identifiquen yeah. aquests multireincidents. I aquí les dades estan baixant, és a dir, portem ja 2-3 anys on les dades dels delictes de robatoris estan baixant, vull dir, això està funcionant, i després hi ha una altra cosa que és aquest, la imatge macro, no?, que és el crim organitzat. Mm-hmm. I aquí sí que et diria que no serveixen els discursos aquests de... aquests discursos no, que alerten d'aquesta inseguretat, sobretot perquè aquest discurs que enarbola l'extrema dreta va ser també dirigit als més vulnerables, també fins i tot en la jerarquia criminal, no? I darrere d'aquestes màfies i d'aquestes grans plantacions no hi ha persones vulnerables, sinó gent amb un nivell adquisitiu molt alt que moltes vegades opera i dirigeixen aquestes màfies des de l'altra punta d'Europa.
5: És important també això, ressenyar-ho, clar que sí. Andrea, Gemma, Joan Caballero, moltíssimes gràcies a tots tres per haver-nos ajudat a fer aquest mapa, per fer-nos aquesta composició i per contextualitzar-nos-ho també en el conjunt d'Europa.
14: A vosaltres.
5: Que vagi bé, gràcies. No.

0: I avui som aquí amb motiu de la inauguració d'aquesta exposició de l'Espai Públic Metropolità en el marc de la capitalitat de l'arquitectura i dels 15 anys de l'àrea metropolitana de Barcelona. I m'acompanyen ja aquí, en aquesta terminal o antiga terminal, l'Evelyn Segura, la nostra col·laboradora del programa, la biòloga, la divulgadora. Què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia, encantada.
0: L'Albert Gasull, ell és director de l'Espai Públic de l'AMB. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: La Isabel Tomé és cap de la secció de reordenació urbana del Pla Director Urbanístic, també de l'AMB, de reciclatge urbà i de reaprofitament dels teixits ja construïts. Isabel Tomé, què tal?
3: Molt bon dia.
0: M'has d'explicar això de reciclatge urbà i reaprofitament dels teixits. Què és això?
3: Bueno, la idea es que si la ciudad no puede seguir creciendo en extensión, lo que tenemos que hacer para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía es reciclar lo que ya tenemos. Reordenarlo, reurbanizarlo...
0: Bueno. Però reciclar què? Coses tipus què? Perquè ens en fem a la idea.
3: Bueno, reciclar calles, reciclar manzanas, reciclar edificios, cambiarles el uso, mejorarlos...
0: La Isabel, i també tinc l'Eugènia Vidal, cap de l'Oficina de Planificació d'Espais del Servei d'Infraestructura Verda de la gerència de l'AMB. Què tal? Bon dia.
4: Molt bé.
0: I la Ninoska Juan, coordinadora de la Capital Mundial de l'Arquitectura. Què tal?
5: Bon dia a tots.
0: Bon dia a tots. Comencem pel principi. Què s'hi feia aquí, en aquesta antiga terminal? Estem dient, som a l'antiga terminal de les Drassanes. Què s'hi feia? I ara això, què és? En què s'ha reconvertit?
2: Bueno, en realitat això era on agafàvem abans els vaixells, no?, per anar a Menorca i Mallorca, o a les illes. No? Jo recordo haver vingut aquí des de la planta d'alt, hi havia una passarel·la que passava cap al barco. Però d'això ja fa molts anys. Després no sé què n'ha fet el port. Sé que va per la Copa Amèrica, hi havia aquí els de New Zealand instal·lats. I és com ens ho vam trobar nosaltres quan vam venir per fer la instal·lació de l'exposició. No?
0: I ara aquesta exposició, explica'ns en què consisteix i per què l'heu fet. Quin sentit té?
2: El sentit de l'exposició és posar a l'abast de la ciutadania, diguéssim, la nostra feina i mirar d'explicar què fem, per què ho fem, no? I qui ho fa. D'alguna manera, la nostra feina, que és moltes vegades molesta, no?, perquè són obres que estan als carrers i aquestes coses, no?, que acaben tenint uns resultats...
0: Sou vosaltres!
2: Exacte. Que, bueno, normalment els resultats són satisfactoris, no?, però, i que la gent acaba contenta del que acabem fent, però això a darrere té unes raons, no?, o sigui, respon a unes preguntes que ens fem sobre l'espai públic i els equipaments, i una mica el que volem aquí és explicar això, explicar per què fem les coses, a què donen resposta, no?, i després també quina gent hi ha darrere de tot això, no?, la gent que treballa diàriament perquè això sigui possible.
0: Evelyn, l'altre dia preparant el programa ens fixàvem en com de privilegiats som de tenir una ciutat que és Barcelona, que segur que molta gent ho ha pensat, a casa seva. Tenim el mar, tenim la muntanya, tenim dos rius que tu ens has explicat i hem fet programes també de la mà de l'AMB explicant que s'estan renaturalitzant, s'estan intentant que deixin de ser una claveguera, no? Això s'ha fet amb el Besòs, per exemple. Però vaja, que té un potencial majúscul com a ciutat, ja no com a ciutat petita, sinó com a gran ciutat, entesa com a gran ciutat de Barcelona, el mar,
1: és
0: la
1: que,
0: muntanya...
1: És que estem parlant d'una ciutat molt singular, és a dir, aquesta combinació entre mar, muntanya, rius, que té els seus pros i contres, això que deia l'Isabel, ja ho anirem explicant més, no? Però sí que és veritat que és un privilegi i alhora també és un repte, perquè estem com encaixonadets, no? No tenim el mar per un costat, que és meravellós, però també és una responsabilitat. Tenim les muntanyes i espais naturals molt a prop de la ciutadania i, per tant, doncs, és un accés amb espais verds per als ciutadans de Barcelona i això és un privilegi que en molt pocs llocs del món es repeteix.
0: I, clar, tu ens deies, això té algunes pegues. Una de les pegues és que no es pot créixer més. Barcelona no pot créixer més.
2: Bueno, això t'ho contestarà millor la Isabel, però és veritat. O sigui, Barcelona està encaixonada, no?, en aquest espai que té i, per tant, el creixement en extensió és impossible. No?
0: Sí. I per això hem de reaprofitar i reciclar.
3: Exacte. Sí. Sí, sí. Podem créixer, però dins dels límits que ja tenim.
0: Bueno, que això com a teoria està bé, però posem-hi exemples pràctics, no?, de dir, val, com que no podem créixer més, estem apostant per això. Exemples, com?
3: Reciclando igual tejidos obsoletos o infrautilizados, ¿no? Que se pueden intensificar y añadir usos diferentes y, ¿no?, incorporar a una ciudad plena y diversa. O mejorando los pasos de las infraestructuras, garantizando que se puede pasar, ¿no? Tenemos muchas infraestructuras que ocupan mucho espacio. De una manera, cuando todo aquello eran campos, ¿no?, cuando se podía hacer cualquier cosa. Hoy en día tenemos que optimizar cada trozo que tenemos dentro de la ciudad.
1: I en zones de la ciutat també que han anat envellint, s'han anat degradant, i per tant doncs, també és un repensar de forma intel·ligent aquest creixement, no? És rehabilitar rehabilitar aquests espais que s'han anat degradant i sobretot utilitzar d'una forma molt més ben pensada i més projectada cap a on deriva el futur, perquè d'això es basa molt la ciència, no? Ajuda molt de poder fer aquestes projeccions en el futur i llavors créixer d'una forma sostenible, d'una forma també habitable i saludable, perquè al final estem parlant d'una ciutat i no hem d'oblidar que tenim persones que necessiten accés a espais verds, a salut. Per tant, jo crec que Barcelona té molts reptes que per mi és quasi com divertit, no? Però, òbviament, aixequeu paviments i la lieu una mica. Però, ostres, si es projecta bé, realment, Barcelona sempre tindrà un aire molt especial.
4: Si puc fer un incís també, que aquesta imatge, no, de que Barcelona està encaixonada, també ho podem mirar, com deies tu, no, d'aquesta Barcelona més metropolitana del territori, quan en realitat el que tenim, no, al mig de la metròpolis és un parc natural com el Parc Natural de la Serra de Collserola. Que tenim pendència.
0: Ara el tenim tancat, eh?
4: Bueno, el tenim tancat, però continua sent un parc natural que realitza moltíssimes funcions, no?, pel territori i pels ciutadans.
0: Sí, sí.
4: I ara sí, ara hi ha unes restriccions, hi ha unes mesures decretades, però continua, no?, sent un embornal de carboni, continua sent un espai biodivers, continua realitzant moltes funcions.
0: Clar, just ara l'Evelyn deia, no? La gent necessita, no? I per protegir el medi ambient cal fer més espais verds, però tot això, amb una crisi galopant en matèria d'habitatge, es fa difícil, o es fa més difícil encara, no? De dir, com guanyem espais verds quan el que necessitem és aixecar pisos?
2: Bueno, el que hem de fer és reconvertir la ciutat d'alguna manera, no? És a dir, és el que explicava la Isabel fa un moment, o sigui, com la reconnectem, això és el que explica l'exposició també d'alguna manera, no? I com anem transformant els nostres espais públics. És a dir, tenim un teixit urbà continu molt dens, amb molt poca infraestructura verda, no? Però en canvi estem rodejats d'infraestructura verda. Llavors hem de veure de quina manera infiltrem aquesta infraestructura verda, no?, a través dels dos rius i de la Serra de Collserola, de la Serra de la Marina del Garraf, no? Tot això com aprofitem per infiltrar aquesta infraestructura verda en el teixit urbà. Aquí tenim exemples, per exemple, la primera taula de totes, no?, que es diu Adaptar-nos, que parla precisament d'això, no?, de quina forma hem de millorar les condicions ambientals de les nostres ciutats davant dels efectes del canvi climàtic, no?, i enfront a la vulnerabilitat dels seus efectes, no? Doncs és això, no?, una mica hem d'anar transformant la ciutat i convertint-la en un espai més saludable, sobretot, no? Al final tot això és per la salut de les persones i per les persones, no?
1: Sí, clar, quan parlem, no?, d'això que deies de pot créixer més Barcelona, bé, sí, la podem fer créixer d'una forma intel·ligent, no?, recuperant espais, no en extensió, però sí reorganitzant aquesta ciutat. Però, clar, més població també significa que hi ha més requeriment d'habitatge, es necessita més mobilitat, més connexió dels espais, es necessiten més recursos, també més espais verds, però sobretot aquests espais verds siguin accessibles. És a dir, és com una mena de justícia social. Tots els barris han de tenir el mateix dret a accedir d'una forma fàcil, és a dir, sense obstacles, a espais verds, perquè no podem reservar, perquè és una realitat, tu passeges per Barcelona i el paisatge que observes és molt diferent. En les zones amb unes rentes molt més altes tens més espais verds, es respira més tranquil·litat, i en els barris on hi ha més densitat, més pressió, que són persones més vulnerables, allà és on hem d'aplicar aquesta justícia i hem de fer aquests espais verds d'una forma molt més accessible, perquè és gent que segurament no tindrà ni una terrassa ni un balcó amb quatre plantes, és que no tindrà aquesta facilitat, per tant, com a servei, no?
0: Que la seva terrassa, el seu jardí, el seu balcó serà l'espai verd que tingui fora de casa.
1: Correcte, i és aquí on sobretot s'ha de fer una reorganització intel·ligent, per mi, és la meva visió, que és on s'hauria d'actuar més, no?
0: Clar. Estem en el camp com molt teòric i està bé, de dir, val, hem d'anar cap aquí, les solucions passen per aquí, però us demanaria un exercici també de baixar-ho a terra, no? De baixar-ho al camp i de dir com, on, quins espais teniu identificats, on s'han de fer les properes actuacions, quins són els exemples d'èxit, no? En què us emmiralleu, en què no?
3: La apuesta de la AMB, ¿no?, es generar estas infiltraciones, ¿no?, de la naturaleza, de manera que la naturaleza penetra en la ciudad, pero también el ciudadano puede acceder a los espacios abiertos a través de estas como secuencias de parques y ejes verdes, ¿no?, muy naturalizados, de manera que existe esta, digamos, acceso y que ocurra en proximidad, ¿no?, que no te quede un eje verde muy lejos. Uh-huh. Claro, vale, ejemplos, pues siempre tenemos, ¿no?, claramente, como ahora el que más se habla, ¿no?, con Celdesen, o sea, se puede, en parte del espacio viario que tradicionalmente se destinaba al tráfico rodado, se puede transformar para generar estos ejes y mejorar estas cadenas de parques.
2: Sí, bueno, hi ha moltes oportunitats. Hi ha llocs impossibles, diguéssim, i hi ha llocs més possibles. Llavors aquestes oportunitats són les que hem d'aprofitar, no? torno a la primera taula de l'exposició, que aquesta d'adaptar-nos, no? Què fa? Doncs mostra un projecte que estem desenvolupant a Sant Andreu de la Barca que pretén crear un eix verd que va des del riu Llobregat fins al Garraf, no? Llavors això connecta la ciutat i a més això després s'embranca amb altres carrers de la ciutat i va infiltrant aquesta infraestructura i creant, bueno, a part d'un corredor biològic, no? Un espai on la temperatura és més agradable, on, bueno, on tot això, diguéssim, la vida és més possible, no? D'alguna manera.
0: Clar. I en el cas de Collserola, ara ens en parlava l'Eugènia, ella ho deia, és cap de l'Oficina de Planificació d'Espais del Servei d'Infraestructura Verda de l'Oficina Tècnica de la Gerència de l'AMB, vaja. Però vaja, que tu...
4: Verd. Infraestructura verda.
0: Verd, i sí. El gran verd és Collserola, només també d'alguna manera Montjuïc, més a petita escala, però, sí. Però vaja, això també existeix. Probablement està menys cuidat Montjuïc que Collserola.
4: És que són molt diferents, sí, sí, sí. O sigui, és la gràcia, jo crec, d'aquest concepte d'infraestructura verda, que tens espais molt diferents, que realitzen funcions molt diferents, però que la suma de tots dona més, no, que cadascun individualment. Llavors, Montjuïc, clarament, doncs, té una funció molt més d'equipament cultural, molt més de lleure, d'espai públic, no? Tot això té molt més pes que no pas, doncs, el Parc Natural de la Serra de Collserola, que també té aquesta vessant, però que sobretot, doncs, és un parc natural i aquí, doncs, molta importància tot el tema de la biodiversitat.
0: No? I sobretot el vam, segur que el vam redescobrir, molts ja el coneixien, però durant la pandèmia.
4: Sí.
0: Allò va ser un punt d'inflexió claríssim.
4: Sí, no, molt espectacular. O sigui, el número de visites va pujar per sobre dels 6 milions. Actualment tornem un altre cop, no, al que era la tònica, que eren 5 milions de visites l'any, que és moltíssim. I ara, clar, com comentaves abans, no, perquè està restringit a l'accés, jo crec que ha baixat com un 85% o un 90%.
0: Mm-hmm. 5 milions de visites l'any, clar, que per fer comparacions, aquests dies estem molt amb xifres, i sabeu que hem tingut la visita del Papa i just explicàvem que la Sagrada Família té 5 milions de visitants cada any. Doncs mira, la Serra de Collserola també, no? Per fer-nos a la idea del gruix de gent que mou, que és important,
4: sí.
0: També.
4: Per sort la gent tendeix a moure's pels camins,
0: yeah.
4: I llavors els tenim com concentrats en uns itineraris, no?
0: Que aquest és un repte, però... també, com harmonitzar la mobilitat de tothom en allà, no? El runner amb el ciclista amb la família que passeja amb els nens, que això també és el gran repte de la ciutat, d'altra banda, pel que fa a la mobilitat, però vaja, Collserola, concentrat en un espai més petit, tot i que sigui gran...
4: Sí, jo crec que és el repte metropolità, no? Que li demanem moltes coses a la majoria d'espais. I després també molt important aquest encaix entre el teixit urbà i el que és el parc, l'accés amb transport públic, tot el que són les vores, el treball que es fa des d'espai públic amb aquests parcs també més urbans, que d'alguna manera també contribueixen, no?, el que són els objectius del parc natural. Jo crec que és aquesta interrelació i aquesta complexitat.
1: Mm-hmm. Jo crec que durant la pandèmia, quan dius això, vam redescobrir el Collserola i molts espais verds.
0: Jo vaig descobrir Montjuïc, durant la pandèmia. Jo, que sóc del Poble Sec, vaja, sort en vaig tenir.
1: Això i la necessitat que tenim d'una terrassa una miqueta gran. També.
0: Clar, i tant.
1: Vull dir,
0: sí,
1: que
0: sí.
1: El fet de no tenir contacte amb la natura ens afecta molt a la nostra salut mental i jo crec que allà vam ser conscients de com necessitem estar en contacte amb la natura. I és una cosa molt natural i que els que treballem en temes de conservació i vivim al camp, això som molt conscients, però crec que la gent de ciutat... Bueno, el dia a dia ens arrossega tots i al final no n'ets conscient, no? I dius, què és el que em falta? Em falta respirar aire pur, em falta sortir, em falta el contacte amb la natura. I jo crec que aquí, quan no tothom, perquè hi ha una, com una llei així d'un ecòleg urbanístic que deia la regla del 3-30-300, que és que tota persona, per poder gaudir d'una bona salut i un bon benestar, ha d'almenys tenir 3 arbres visibles des de les finestres de casa seva. Ha de tenir en el seu barri un 30% de la cobertura amb cobertura verda o vegetal i ha d'estar màxim a 300 metres d'un espai verd de qualitat. No val 4 plantes. Ha de ser un espai verd de qualitat. I Collserola, tot i que està una miqueta més lluny, segons per qui, compleix molt aquesta funció de pulmó verd, o sigui, té uns serveis ecosistèmics de base, encara que ara no

0: tot això requereix temps. Hem vist com ha anat a altres països europeus. Ho dic perquè no està sent fàcil la gestió de tot això.
1: No, no està gens està sent gens fàcil. Jo crec que posa justament de relleu la importància que té per la ciutadania aquest espai, no? Si ho veu parlar amb el conseller, jo crec que teniu més informació, perquè és la Generalitat la que dicta les mesures. Uh-huh. Jo el que vaig llegir fa un parell de dies a la premsa és que de moment l'estiu doncs, continuaríem amb aquestes mesures, que serà un procés llarg, que les mesures estan donant resultats satisfactoris i que de mica en mica s'espera no, recuperar aquest accés.
0: I això està servint, el fet que no hi hagi... A vegades sempre diem no, que la natura sobrepàs quan els humans deixem de trepitjar-la. No sé si això està servint per regenerar d'alguna manera encara més tota la Serra de Collserola.
1: Suposo que sí. De fet, es fa un seguiment com bastant de dia a dia no, de què passa en el parc. Sí que es tenen registres no, de les visites i això doncs, tindrà un efecte també en la biodiversitat.
2: Jo, Marina, deixa'm fer una petició. A mi m'encantaria que la quantitat de diners que s'estan invertint i esforços per salvar, protegir el sector càrnic del nostre país, aquest mateix esforç s'apliqui per salvar el tritó del Montseny, el gall fer, que es faci la reintroducció de nou del linx al nostre territori, que es protegeixin els llops. Vull dir que les espècies salvatges, el nostre patrimoni natural d'aquest país, tingui la mateixa prioritat que salvar altres animals i altres negocis i altres d'això. Jo tinc aquest desig per aquest any.
0: Ja que som a Collserola, que estem parlant de Collserola, Laura Estrada, què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia, com esteu?
0: On ets?
3: Mireu, és que és una passada, eh? No us vull fer enveja, però crec que us la faré. Ara estem parlant no, que Barcelona té aquest enclau únic que es troba entre mar, entre muntanya. Doncs sóc a la muntanya. Concretament, podríem dir que el punt més alt de Barcelona, el sostre de Barcelona, l'altre sostre que no és Sagrada Família, sóc a la Torre de Collserola. O sigui, ara mateix ho veig tot. Us veig, podria veure vosaltres també, des de les drassanes. Veig la Sagrada Família petiteta aquí, veig el mar, es veu fins i tot els Pirineus, avui el dia és prou clar, és veritat que hi ha una mica de calitja, però es veuen els Pirineus, es veu Mallorca, avui és veritat que s'intueix una mica, però tampoc molt. És una passada, no. I llavors no estic sola, perquè clar, hem vingut aquí avui precisament per això, no? Per dir, escolta, ja que som al mar, doncs també anem a la muntanya, i on millor que Collserola, que és la nostra muntanya. I aquí m'acompanyen, de fet, la Carmen Espinosa, que ella és gerent de la Torre de Collserola. Què tal? Bon dia, Carmen.
4: Hola, bon dia.
3: I també tinc la Montse Carné, cap de l'àrea de Relacions i Esdeveniments. Hola.
5: Hola, bon dia.
3: Que us volia preguntar, Carmen, escolta'ns una cosa, per situar la gent, eh? Sabem la Torre de Collserola, la tenim tots i totes vistes si passem per Barcelona, perquè de fet es veu des del cel quan arribes. Però explica'ns una mica, aquesta torre, quants metres fa? Quan es va inaugurar?
4: Bé, aquesta torre... Va néixer de la necessitat d'una explosió de les telecomunicacions a mitjans finals dels anys 80 i, a més, va haver un catalitzador que va ser els Jocs Olímpics. Llavors, va sorgir la necessitat de tenir un enclau únic, tecnològic, compartit i que fos una referència a Catalunya, a Barcelona i a l'Estat. Es va inaugurar pels Jocs Olímpics el juny del 92 i fa una alçada de 288 metres, però sobre la cota zero, que està a 445 metres sobre el nivell del mar, té 268 metres.
3: Nosaltres a la suma al mirador.
0: Clar, fixa't, Laura, perdó.
4: 560 sobre el nivell del mar. És el lloc més alt de tota l'àrea metropolitana i te diria com una infraestructura de tota Catalunya.
3: Digues, Marina.
0: Dic, Laura, que ara ens deia 278 metres fa aquest pirulí, el famós pirulí. Estàvem explicant aquesta setmana que la Torre de Jesús, que l'hem estat veient tots aquests dies, fa 173 metres. Per tant, 100 metres més d'alçada fa el pirulí de la Torre de Collserola. Pels que s'ho puguin estar preguntant, exactament per què serveix?
3: Exactament per què serveix la Torre de Collserola?
4: La Torre de Collserola, el seu objectiu és tenir serveis o donar serveis d'ubicació i serveis bàsics com l'energia i el clima a serveis de telecomunicacions dels nostres clients. Crec que després veureu un. Llavors, dos àrees importants. Serveis de telecomunicacions i esdeveniments.
3: Quins esdeveniments? És a dir, jo puc fer una festa d'aniversari?
4: Sí, depèn de la festa d'aniversari, però es poden fer events privats i corporatius.

0: peixos en aquest espai, que és únic, perquè són 560 metres sobre el nivell del mar, mira, visió a 360 graus de visió i amb una llargària fins a 70 quilòmetres.
1: I quant costa això de llogar la Torre de Collserola? Quant costa?
2: Digues, digues.
1: Que quant costa llogar la Torre de Collserola?
2: Quant costa llogar la Torre de Collserola?
3: Bueno, estem a preus de mercat. No som ni cars ni baratos.
2: Jo que tinc aquí, Montse, t'anava a preguntar també, escolta, quan fa molt de vent, aquesta torre es mou, es nota o no?
3: No, aquesta torre ja es va dissenyar pensant en, aguantar els esforços horitzontals que provoca el vent. Per això té aquesta forma triangular, que és una figura geomètrica rígida, i amb unes cares corbes perquè així ens permet pues, instal·lar el màxim número d'antenes. I després estan els tirants, que es veuen, aquests grups de tirants, que això es diu arriostrar, no? Que és el que l'enclaven a terra. Està pensada que no es mogui perquè, si no, es perdrien les senyals. Clar. Clar, canvies una senyal, per exemple, a Mallorca, per dir un lloc, o a Montserrat, si fa vent i es mou, no encaixarien les dues antenes, amb la qual cosa està pensada perquè sigui que no es mogui, vamos.
2: Quants anys portes aquí treballant-hi?
3: 30.
2: I en tot aquest any tenia una pregunta. Quan contracteu gent, els hi pregunteu si tenen vertigen? Estem en compte això, perquè déu-n'hi-do, la pujada aquí amb ascensor, us ho dic ja, penseu l'ascensor que és tot obert, vull dir que vas veient com el terra cada cop et queda més lluny i fa impressió.
3: Evidentment, l'equip de manteniment que tenim, que fan treballs a tota la infraestructura, ha de ser gent formada en treballs amb alçada. Aquests no poden tenir vertigen. Després, quan l'explotació del mirador per portar l'ascensor de vidre, sí, ha de ser gent que no tingui vertigen.
2: I escolteu una cosa, Marina, tinc una història que m'han explicat ara quan pujàvem a l'ascensor, meravellosa, amb la Sagrada Família. Expliqueu aquesta història, tenim un vincle especial amb la Sagrada Família.
3: Sí. Pues resulta que fa bastants anys l'Ajuntament de Barcelona va iniciar un projecte per protegir el falcó pelegrí. Vale? Llavors va instal·lar una sèrie de caixes perquè anidessin a diversos punts de Barcelona, un d'ells a la Sagrada Família i un altre està aquí, a la Torre de Collserola. I durant molts anys no va venir cap parella de falcó, però ara fa 4 o 5 anys van venir una parella i des de llavors cada any venen perquè són fidels un amb l'altre, sempre són els mateixos, i cada any pues, fan 2 o 3 pollets. Vale? I estan aquí uns dies i llavors, com que hi ha una càmera, fem el seguiment. Llavors, com que això és dintre d'un projecte que ara porta la Generalitat, quan neixen els pollets venen uns tècnics i posen anella en els falcons.
1: Laura, és que saps qui ha posat aquestes anelles, els falcons?
3: La nostra senyora Falcó va néixer a la Sagrada Família.
2: Va néixer a la Sagrada Família, Marina, que fort. Digues, digues.
1: Saps qui li ha posat les anelles a aquests falcons?
2: Qui li ha posat les anelles?
1: Evelyn.
4: Jo vaig anar allà, però els de Montjuïc. Els de les Torres de Montjuïc. I sí, sí, és meravellós. En allà, els polls. I és difícil, eh? O sigui, és un dels ocells que més m'ha pessigat a l'hora d'anellar-los. Però tu saps què és l'ocell més ràpid? Bueno, és l'animal més ràpid.
1: Què dius?
4: 300 km per hora.
1: El falcó?
4: El falcó per aquí.
1: Bueno, clar, per això li diuen en falcón a l'àvia del president,
4: exacte,
1: no?
4: Exacte, és l'ocell més ràpid. O sigui, és espectacular, té una vista increïble, fa control de les poblacions de coloms a les ciutats. Per tant, és un molt bon habitant de les zones urbanes i és meravellós.
1: I ara entenc que el falcó que tenen allà va néixer a la Sagrada Família.
4: Que maco, fixa't. Que maco. Sí, sí, perquè són bastant fidels al territori i tenen la seva distribució. El que lo de fidelitat entre parelles hi ha molt de corazón. En les històries dels falcons, perquè són infidels i se'n van amb una altra pàjara, vull dir que no tenen moltes històries. Eh? Sí,
1: uf,
4: sí, sí.
1: D'això n'haurem de parlar un altre dia.
4: Jo us animo que seguiu aquestes càmeres que estan situades a les caixes niu, perquè realment enganxen les seves històries amoroses.
1: Laura, gràcies. Laura, Carmen i Montse, moltíssimes gràcies des de la Torre de Collserola.
2: A vosaltres, fins ara.
1: A gaudir, fins ara. Just estàvem parlant de la muntanya, però Barcelona també té el mar, també és un espai públic important i volia demanar-te, Albert, per això també, per com tenim les nostres platges, com tenim les platges de la ciutat i de tot l'entorn urbà, perquè és veritat que el canvi climàtic també està fent que s'estiguin menjant tota la zona de la sorra, no?
5: Sí, parlàvem de visitants, 11 milions de visitants a les platges anualment.
1: Carai, o sigui que supera tots els rècords, el doble de visitants que la Sagrada Família i que el Parc de Collserola.
5: Vale, sí. I sí, és veritat que no és només el canvi climàtic, és com hem tractat nosaltres la nostra costa, el nostre territori, i aquesta antropització que hem fet, no? Ha modificat el comportament natural de les nostres costes I això, que ja és greu de per si, s'ha agreujat, diguéssim, amb el canvi climàtic, bàsicament perquè tenim més tempestes, més coses que no teníem, i és cert que això ens castiga moltíssim, les platges, no? Perdem molta sorra, hi ha una regressió a la sorra que anem estudiant des de l'àrea metropolitana, o sigui, anem perdent sorra, hem perdut bastanta sorra en volum i amb amplada en els anys, no? També el port de Barcelona, l'ampliació del port de Barcelona també va afectar, diguéssim, el que és la banda del Llobregat. Llavors sí que a la dia, o sigui, la declaració d'impacte ambiental del port sí que aporta cada any 200.000 metres cúbics de sorra, que són insuficients perquè en perdem més de que aporten. S'estan estudiant nous llocs també per aportar sorres de millor qualitat. El Ministeri se suposa que està fent uns estudis que encara no hem vist, no?, per veure de quina forma creem estructures no massa invasives, no?, en el territori, en el mar, que permetin d'alguna manera estabilitzar-ho. Però és una cosa que a nosaltres que fem la gestió de les platges i aquestes coses, cada vegada que tenim una d'aquestes tenim una feinada de nassos. No?
1: Té sentit seguir portant sorra a les nostres platges?
5: A veure, el que té sentit és preservar-les, no? O sigui, perquè no tenen només un valor ecològic i biològic, sinó també un valor, diguéssim, econòmic, no? Vull dir, és a dir, si hi ha 11 milions de visitants a l'any, ens hem de plantejar si les hem de deixar perdre o no, no? Saps què vull dir?
1: Però a costa de què, clar.
5: Bueno, però és que hi ha gent que no té una altra cosa, eh? O sigui, no tothom té una casa a l'Empordà, val? O sigui, que si tu vius a Cornellà de Llobregat i a l'agost has d'estar a casa teva, què has de fer? No? Fregir-te. Vull dir que a quin cost vol dir que hi ha formes, eh? Vull dir que no s'han d'estudiar maneres que sense ser invasives ni des del punt de vista, diguéssim, ecològic o biològic, diguéssim, alterar l'ecosistema, permetin que això no passi, i n'hi ha. Val? O sigui, perquè al final és un tema d'onades i de controlar les onades, no? Hi ha sistemes que es poden crear barreres paral·leles a la costa que disminueixen aquest impacte, etcètera, etcètera. No? Nosaltres hem fet estudis d'això, el que passa és que com que la costa és, diguéssim, propietat del govern d'Espanya, nosaltres no podem actuar-hi.
1: Curiós, això, eh?
5: Val, llavors...
1: Vull dir, dit així, sona... No, la costa és propietat de... Ostres, no...
5: Bueno, són qui tenen la competència sobre aquest territori, són ells, no?
1: Sí.
5: Vull dir, per tant, nosaltres no podem actuar. És a dir, per qualsevol cosa que fem, nosaltres hem de demanar permís.
1: Ja.
5: Per posar una passera, per accedir a la platja, per posar una paperera. És a dir, tot el que està dins d'aquesta zona del domini de marítim terrestre, no? Nosaltres hem de demanar permís per fer-ho. I, evidentment, no es pot construir res estable, etcètera, etcètera. No? I, per tant, qui té la competència per fer qualsevol tipus d'actuació a la costa és el Ministeri.
4: El que passa, Albert, és que quan parles d'això, no? Aquestes infraestructures que han de minimitzar el defecte dels temporals, que cada vegada no només són més intensos, sinó que també són més freqüents degut al canvi climàtic, no? I jo, que sóc biòloga marina, a més, i sóc bussejadora des de fa 20 anys, no deixo de pensar en com aquestes infraestructures que podem posar, no?, per protegir aquest nivell de costa, perquè, òbviament, hem de fer equilibris, i són malabars i són decisions supercomplicades de com fem que el tema econòmic funcioni al mateix temps de donar accés a espais naturals, perquè la platja no deixa de ser un espai natural, que ho hem d'entendre així, no? Aquest accés a tota la ciutadania que no pot desplaçar-se més lluny. Com fas aquests equilibris i com penses també amb els habitants que viuen allà sota de l'aigua? No? I jo penso amb tots aquests invertebrats, amb tots aquests peixos que depenen dels fons sorrencs del litoral de Barcelona, que no els agrada que els hi remenem l'aigua, que els hi tirem els emissaris plens d'aigües que no estan prou tractades. Sort que estem tornant a reconciliar-nos amb els nostres rius i ja no hi tirem tanta merda. Tot i així, encara és molt difícil. Llavors dic, què passa amb els que viuen allà sota i que només són quatre, que els veiem i que intentem parlar en nom seu, no? De que, sisplau, no els direm pedres a sobre perquè és casa seva, allò.
5: No,
4: com ho compatibilitzem?
5: No
4: és que és molt difícil, no?
1: O sigui, és que ara aquestes barreres, si no m'equivoco, ja no són tant pedres o estructures de formigó, sinó peces d'alumini, no?
5: No, bueno, hi ha molts sistemes...
4: Els biotops, també, no?
5: Hi ha geotops, és a dir, a veure, jo no discutiré amb tu perquè, evidentment, no
4: és discutir, però
5: en absolut.
4: Dir, és una consulta de dir, com ho fem?
5: No,
4: perquè...
5: però hi ha sistemes d'embolicar sorra amb matèria orgànica, diguéssim, geotops, diguéssim, cada més ells mateixos generen un nou ecosistema, de forma que creixen coses allà. No estàs tirant unes roques al fons, que són les que fan, sinó que...
4: No, els antics espigons que veiem abans de blocs quadrats,
5: no,
4: que era
5: exacte,
4: la cosa més horrible que
5: de fet, totes les platges tenen una duna anterior a la platja. És a dir, hi ha un punt on s'aixeca, un punt on baixa i on arriba a la platja. Tu pots estabilitzar aquesta duna, d'alguna forma, i això és el que atura, d'alguna manera...
4: El que feia la Posidònia abans.
5: Exacte, sí. Val? O sigui, d'alguna manera atura aquesta onada. Tu pots crear una duna més fixa, però que no estàs tirant roques a sota terra, sinó que estàs creant un sistema, inclús hi ha sistemes més sofisticats, que amb corrents elèctrics, a més... que són superbaixos, diguéssim, incentiven més el creixement de coses. Hi ha experiències a França bastant interessants. Les vam anar a veure set d'aquestes coses així, no? I és el que nosaltres estàvem estudiant per fer aquí. I això, diguéssim, d'alguna manera, el que vol és preservar, evidentment, l'ecosistema marí, no? Però alhora, diguéssim, protegir la costa davant de les onades.
4: M'encanta que ho expliquis, perquè a vegades és això, no? Quan es parla de la inversió de diners que es fa per recuperar aquestes platges. En alguns se'ns pot regirar l'estómac de dir, ostres, sí, vols dir que cal? Però està bé que hi hagin projectes basats en la natura. És a dir, aquí teníem Posidònia. La Posidònia, per qui no ho sàpiga, és una planta marina que el que feia precisament era aquesta barrera, el que fan els esculls coralins a les zones tropicals, no? Impedir que la força de l'onatge arribés fins a la costa i, per tant, feia com una mena de barrera protectora i les seves arrels fixaven la sorra. Com que això ho hem perdut, perquè tenim una herència, és inevitable. Llavors el tema és què fem amb la situació que tenim. Replantar Posidònia en alguns puestos s'està fent. Funciona del tot, és complicat, és difícil, perquè és una planta que li costa arrelar-se, té un creixement molt lent. Llavors m'encanta saber que hi ha projectes pensats justament en reproduir una mica la funció que feia naturalment la Posidònia, malgrat ja no la puguem tornar a tenir. No? Per tant, solucions basades en la natura, sempre endavant.
5: Clar, és que parlem nosaltres, llavors, els nostres propostes van en aquest sentit. Clar, el que no tant volem, o sigui, com pots resoldre-ho? Pots posar un espigó cada 400 metres, val? Perpendicular al mar, com a Barcelona, però no és la solució. Entenem, no, no?
4: És que llavors afectes els del sud. Vull dir, tots els ports el que han fet ha sigut que pinguin els de baix.
5: I tenim una platja de 17 quilòmetres que va des del delta del Llobregat fins al Garraf, i què faràs, no?, amb aquesta platja, que és fantàstica, no?, per altra banda.
1: Bueno. I més fantàstica va ser, ara que parlàvem de la pandèmia, durant la pandèmia, jo recordo banyar-me, perquè em quedava en el quilòmetre, aquell quilòmetre i mig o dos quilòmetres, me'n recordo, a la Rodona, em quedava, i recordo anar-me'n a les 8 del matí a banyar a la platja de Barcelona, que semblava cap enveja a l'Empordà en aquella època. Cap aquí és cap on hauríem d'anar. Us deia que tenim aquí, que no li he donat la paraula encara, a l'Arina Osca Juan, la coordinadora de la Capital Mundial de l'Arquitectura. Estem parlant de tot aquest espai públic que té l'àrea metropolitana de Barcelona, que no és poc. Tu què en destacaries?
6: Què en destacaria? Si em fixo en el programa de capitalitat, vale? Perquè tenim més de 2.000 activitats i tots aquests temes que estem compartint avui a la taula els recollim en més de 500 debats que tindrem al llarg de l'any, en més de 50 exposicions que tindrem al llarg de l'any. Us recomanaria, per exemple, no molt lluny d'aquí, tenim el Museu Marítim, on hi ha una exposició que es parla dels plans metropolitans, de tots els canvis que hi ha hagut, no, i que, o els que no hi han hagut, i com això afecta pues, no, a la infraestructura, a l'habitatge, a l'espai públic. També us recomanaria visitar l'exposició de Rubió i Tudurí, que inaugurarem el juliol al Palau d'Alfarràs, no? Una figura molt important, arquitecte i paisatgista de la ciutat, també Esplugues, a l'àrea metropolitana en general. I també d'habitatge, tenim una exposició a Hospitalet, al Tecla Sala, també es parla d'habitatge, de noves maneres d'habitar, no? Preguntàveu com podem guanyar infraestructura verda, com podem guanyar equipaments, habitatge. Jo recomano que visiteu totes les exposicions, perquè n'hi ha per tots els gustos. Si us interessa més parlar de paisatge, si us interessa parlar més de patrimoni, d'espai públic, d'arquitectura, Seny i Rauxa, al Museu del Disseny.
1: Però pels que no puguin, o pels que no hagin visitat encara aquestes exposicions, encara que les vulguin de veure, ens ho sintetitzes d'alguna manera? A dir, per exemple, com guanyar espai verd en aquesta crisi de l'habitatge, com dèiem, eh? Com trobar aquest equilibri, per exemple?
6: Bueno, jo crec que és un esforç que està fent l'Ajuntament de Barcelona, no? Ell, clar, jo no puc parlar, això segurament l'arquitecte en cap et podria respondre millor, però realment es fa un esforç en equipar tots els districtes de manera equitativa, amb equipaments públics, de salut, d'esports, i també s'ha de garantir el verd. De fet, hi ha un projecte que és els PEPIs, que recuperen el que són els interiors d'illa. Jo crec que amb una voluntat, no, del que aportaves tu, de tenir verd, no, un espai públic de qualitat verd proper a casa teva, i aquesta és la mirada integradora que s'està treballant. No?
4: Que és important també que la gent entengui que espai verd no només significa plantar tres farigoles. Vull dir que hi ha d'haver-hi una biodiversitat, hi ha d'haver-hi una reconstrucció i un retornar als serveis ecosistèmics que ens proporcionen aquests espais verds. O sigui, no és un jardí, és un ecosistema natural que, a més, això que dèiem, no, la connexió d'espais, vull dir que no, naturalitzar aquestes zones és molt més que el projecte de plantar i prou.
6: Exacte, naturalitzar i donar a conèixer. No? Aquí la part important de paisatge. Per exemple, una de les actuacions que es faran al Mar de Capitalitat és en el Parc de l'Oreneta, no? Que totes coneixem, és una infraestructura important dintre la ciutat, que totes podem gaudir, que està ben connectada, no? Perquè, com dèiem, sempre hem de poder arribar, i a nivell metropolità i també de Barcelona tenim bones connexions, no? Amb els busos, els transports, etc. I una de les intervencions que es faran és precisament col·locar panells informant, no, de tot el parc, no només les espècies, sinó també a nivell de paisatge, totes les decisions que s'han anat prenent. Hi haurà una part com interactiva al principi, en una de dels accessos, i jo crec que això és important, no, que la gent també estigui informada i que entengui el que rodeja. No? Una mica la capitalitat busca això, no, que la ciutadania aixequi la mirada i sigui conscient del que veu. No? Nosaltres convidem a mirar nous ulls, perquè a vegades donem per descomptat, anem del punt A al punt B i no mirem el que rodeja, els espais on vivim, on treballem, i amb la capitalitat volem que paris un moment, no, i observis, perquè realment la ciutat ja t'està oferint aquests espais de qualitat.
1: Que això digues, Albert, perdona.
5: No, a mi deixa'm escobrar una mica cap a casa, diguéssim, perquè moltes de les preguntes que ens estem fent estan respostes en aquesta exposició que estem aquí.
1: T'anava a dir, no, que al final la cosa que està de renaturalitzar, de crear espais verds a la ciutat, també comporta altres coses. És a dir, una cosa és que estiguis al Parc de l'Oreneta, que estiguis a Montjuïc o al Parc de Collserola, i l'altra és que facis una superilla. Al final, això, amb els arbustos que es planten, que al final entenc que són els que són més capaços de resistir a totes les inclemències de la ciutat. Però això també porta animalons amb cua que es mouen per allà, no? Vull dir que no sé si també hem de normalitzar això, perquè al final, si tu tens uns arbustos i al costat tens un contenidor, doncs A més B igual a C, no? Si també hem d'assumir que hi ha d'haver més vida, que hi haurà més animalons a la ciutat com més espais verds tinguem. Animalons que potser uns agradaran més i els altres menys.
4: No ens agraden perquè no els coneixem. Les rates són uns animals tan intel·ligents. I són supernets, vull dir que tenen molt mala fama perquè, bueno, tenen un pelatge que els agrada a les puces i a molts paràsits, però... I perquè són ultraresistents i sobreviuen gairebé a tot, no? No ens agrada per això, però bàsicament el que fa que tinguem aquests rosegadors, no? Jo crec que són els que tenen cuia i els que tenen moltes potes. Jo crec que es podríem resumir amb això, no? Aquests animals, sobretot, viuen a les ciutats perquè els hi proporcionem refugi i menjar.
7: Aquí, Catalunya. Aquí, Catalunya. Amb Marina Fernández.

0: Val, cançó número 1 que ens planteges avui.
1: Ah, efectivament, i avui no en són dues, en són tres, perquè avui he agafat dues cançons catalanes i una d'internacional. L'altra catalana també és un clàssic, és a dir, són dos clàssics dels guapos, i la segona és aquesta. L'olor de casa.

0: sigui, són dos clàssics catalans barrejats també amb un altre clàssic mundial. Típica cançó que sempre es posa d'exemple de coses incorrectes que volien ser correctes i que la gent es va prendre bé, però s'haurien de prendre malament. Bueno, ja ens la coneixem, la història de The Police. Que, per si no ho sabíeu, l'Sting volia fer una cançó, diguéssim, sobre toxicitat
1: i la gent...
0: No, és a dir, ell volia fer una cançó sobre toxicitat i la gent la va prendre com una cançó romàntica.
1: Clar. O sigui, després la van ser reinterpretat amb els temps, dient l'Sting estava una mica zumbat, però ell realment ja primigèniament la volia fer així.
0: Exacte, és a dir, el problema va ser de la gent de l'època del moment que va començar a dir, oi, que maco...
1: Que maco, que t'estaré controlant a cada moviment que facis, no? Every breath you take.
0: Doncs això, hem agafat la base d'aquesta cançó i hem anat col·locant una i altra per damunt.
1: Les dues catalanes al damunt de l'Every
0: Breath. Efectivament.
1: You take. Doncs escolta'm, Bermúdez, anem a veure com queda.

0: els somriures de la meva.
1: Fins aquí els millors moments de l'Aquí Catalunya. Nosaltres hi tornem d'aquí unes hores a les 7 del matí en directe, cada dia fins les 11 a l'antena de Ser Catalunya, i si no, a YouTube, a Spotify o a la nostra pàgina web, al podcast de sercatalunya.cat. Adéu!

Podeu seguir en directe aquí a Catalunya de dilluns a divendres de 7 a 11 del matí a les freqüències de SER Catalunya i a les nostres plataformes digitals.

0: Rebobinem el llapis de memòria.
1: Bona tarda, Anna.
2: Molt bona tarda.
1: Escolta, què és el Crazy Dopamine?
2: Doncs, vaig tenir una idea que, com amb tot el tema de les noves tecnologies que estan, en el fons, atrapant-nos tant adults com a joves, vaig pensar, dic, ostres, què millor que un joc de taula, doncs, per a una mica compartir moments en família i, de manera indirecta, doncs, treballar, no?, la importància de controlar, d'aprendre a controlar aquest món digital. I va ser arrel d'aquí, doncs, que vaig crear aquest joc de cartes, que es diu Crazy Dopamine, que agrada molt a nens i nenes, perquè el porto a centres educatius de primària i secundària.
1: On tu fas formació.
2: Sí, exacte. I ja, doncs, hi havia infants que em deien, oi, doncs el posaré a la carta de Reis. I vaig pensar, dic, ostres, això ha d'arribar una mica més enllà i que no es quedi només en els centres educatius. I va ser quan vaig dir, va, doncs el posaràs a que arribi a les famílies, també. I és aquesta última adquisició que tinc.
1: O sigui, és un joc de cartes que, sí, a mesura que vas jugant, crec que es van obrint converses, no?, d'una manera
2: clar, perquè
1: paral·lela.
2: Significa que tu tens el teu cervell, no?, que, bueno, cada jugador té el seu cervell, i l'ha de cuidar, aquest cervell. I guanya qui té, doncs, cartes de cura, com si diguéssim, a totes les quatre zones, doncs, que poden ser atacades per als teus contrincants. I les cartes d'atac no deixen de ser estímuls, doncs, d'aquest món virtual, no?
1: Que... La dopamina és això.
2: Exacte. Que, clar, que no deixen de ser dosis de dopamina, no? Aquest excés, excessiu de dopamina que rebem, no?, que ens acaba, doncs, repercutint, de vegades, a la nostra salut mental, no? I això està bé, doncs, començar-ho a treballar des de jovenets i jovenetes, perquè vagin agafant consciència de la importància de cuidar el seu cervell, no? D'anar aprenent a tenir autocontrol, a gestionar, no?, i a ser crítics amb aquest món virtual, pues, per consumir allò que podem consumir, però amb la dosi adequada i no passar-nos, perquè...
1: O sigui, la dopamina en si és bona pel cervell, el que passa és que estem en sobredosi.
2: Clar, bueno, ja, és que la dopamina és necessària. O sigui, nosaltres, el nostre cervell, doncs, secreta dopamina, no? Vull dir que no, que això no és dolent, al revés, la necessitem, doncs, perquè aquesta dopamina ens ajuda a tots aquells comportaments, totes aquelles conductes que són beneficioses per nosaltres, ens la reforça, no?, perquè ens provoca aquesta sensació de benestar, no?, de plaer, i fa que reforcem i que tornem a repetir aquelles conductes que ens són beneficioses perquè ens provoquen aquesta sensació de plaer. Però què passa?
1: Si ens passem...
2: Que hi ha estímuls que el nostre cervell els veu com a bons, com a beneficiosos, però no ho són, no ho són. I per què? Pues perquè ens provoquen una alliberació exagerada de dopamina. I en aquest sentit també aprendre a... Des de petits i petites, com a famílies, hem d'ensenyar a fer que aquest sistema motivacional, no?, aquest circuit de recompensa que tenim que fa que hi hagi aquesta alliberació de dopamina, doncs ensenyar-lo a treballar, doncs, per esforços, per objectius a llarg plaç. Perquè què tenim avui en dia? Molts estímuls que ens provoquen molt plaer
1: immediat,
2: sense esforç, val?, o amb un mínim esforç, i clar, llavors nosaltres no som capaços, doncs, de lluitar per objectius a llarg plaç. I això és molt important de treballar.
1: Ens hem tornat curtplacistes.
2: Clar.
1: Avui connectem les cançons del llapis de memòria de la sexòloga Anna Flotats.
0: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: encetem el llapis de memòria de l'Anna Flotats amb Dopamina de la Bona, que és la cançó Sunrise, de Norah Jones, una cançó publicada l'any 2004, per la qual la Norah es va emportar el Grammy a millor interpretació pop femenina. I a tu, Anna, quins records et porta aquesta cançó?
1: Molts records, la veritat, perquè justament la vaig conèixer, la Norah Jones, bueno, no la vaig conèixer personalment, però vaig conèixer la seva música. Exacte. Quan vaig anar a fer pràctiques a l'estranger, vaig anar a Canadà i als Estats Units, i va ser en aquestes estades, en allà, que escoltava la Norah Jones per tot arreu, no? I me'n recordo, doncs, que també vaig descobrir, doncs, llibreries que també eren cafeteria, no? Hi havia moltes coses que eren innovadores i noves per mi, no? Va ser una època de la meva vida molt especial. El fet, doncs, de poder anar a l'estranger va ser una gran oportunitat. I cada vegada que escolto la Norah Jones, doncs, em transmet una pau, no?, davant, doncs, de moltes incerteses del dia a dia, no? Perquè en aquella època també vaig tenir, doncs, pors quan vaig estar allà, òbviament, no? Perquè estàs, quan estàs en un entorn no conegut, doncs
0: quan
1: passa.
0: Quan surts del niu.
1: Clar, exacte. I l'idioma, etc. I em va acompanyar molt, molt, molt. I la veritat és que m'ha agradat tornar-la a escoltar, perquè l'escolto sovint, eh? També per treballar me la poso, per relaxar-me, per inspirar-te.
0: Aquest punt chill, no?
1: Sí, sí, exacte. Per baixar revolucions.
0: És harmoniosa.
1: Sí.
0: Que a les pràctiques que vas anar a fer als Estats Units i Canadà eren com a sexòloga o com a veterinària? Perquè, clar,
1: sí,
0: aquí tenim un tema. Tenim una llicenciada en
1: sí,
0: veterinària
1: sí, sí,
0: que va acabat sent sexòloga,
1: exacte,
0: especialista en relacions sexoafectives. Què sí, ha passat aquí?
1: Sí, sí, bueno, aviam, jo moltes vegades estic rodejada d'adolescents i allò que tenen por de què seré de gran, cap a on vaig, no? I els dic, aviam, la vida dona moltes voltes. Dic, mireu-me a mi, no? Jo m'apassionava la natura, m'apassionaven els animals quan era jove, i vaig decidir, bueno, i vaig poder fer veterinària, no? I jo m'imaginava, doncs, sent una veterinària d'èquids, de cavalls, perquè m'agradaven molt els cavalls i sempre m'ha apassionat la reproducció. I em volia, doncs, especialitzar en reproducció equina, en reproducció de cavalls. I realment vaig anar a l'estranger per això, per conèixer de prop aquest món, perquè als Estats Units i Canadà, doncs, hi han centres de reproducció equina, doncs, boníssims, no? Hi han, bueno, molts cavalls, molts més que aquí. I, però, bueno, la vida va donant girs, no?,
0: clar,
1: inesperats.
0: Com passes de la
1: sí,
0: reproducció entre cavalls a,
1: clar,
0: a
1: llavors, quan
0: la
1: vaig,
0: sexologia
1: clar,
0: humana.
1: Clar, el tema és que quan vaig arribar aquí vaig veure, doncs, que l'estil de vida que suposava, doncs, ser una veterinària especialista en reproducció de cavalls, doncs, no és que no fos viable, però que sí, a la llarga, doncs, em suposarien, doncs, una mica triar entre la vida personal i la vida laboral, no? Perquè, clar, als Estats Units tens en pocs quilòmetres moltes granges o molts llocs on poder tenir, doncs, contacte, doncs, amb granges, doncs, d'èquids, no? I poder treballar. Aquí, doncs, n'hi ha menys. I, bueno, ara, avui en dia ja no ho sé, no? Però en aquella època vaig veure, doncs, que em seria complicat. I llavors, doncs, com que m'agradava molt la reproducció, vaig veure, doncs, l'oportunitat, doncs, de fer un màster en reproducció humana i tècniques de reproducció assistida per ser embriòloga. I vaig dir, ostres, Anna, això a ti també t'agradaria moltíssim, perquè a tu t'agrada la reproducció, en el fons tant te fa de que sigui, no? I va ser quan vaig fer aquest màster a la Dexeus, a la Universitat Autònoma, i clar, el meu objectiu era dedicar-me a ser embriòloga. Llavors, la vida, doncs, em va portar a treballar, doncs, en una empresa privada que feien estudis preclínics, i estava en el Departament de Toxicologia de la Reproducció.
0: O sigui, el cas és que tu te'n vas als Estats Units a fer
1: sí,
0: pràctiques de reproducció
1: sí,
0: entre cavalls.
1: Sí.
0: Tu passes pipa.
1: Sí, em va encantar.
0: Però tornes aquí i veus que la realitat
1: és diferent.
0: No s'ajusta
1: no,
0: a les pràctiques que tu vas
1: sí,
0: fer
1: exacte,
0: allà.
1: Sí.
0: I fas un canvi.
1: Clar. Clar, clar, clar, clar. Faig un canvi.
0: A sí, casa el reben bé? Perquè, clar, tu te'n vas allà amb una funció veterinària i tornes amb una altra funció. O sigui...
1: Sí, sí. Bueno, perquè ells també deien, ostres, a lo millor acabes fent aquest màster de reproducció assistida i acabes dedicant a fer reproducció assistida amb animals, Anna, perquè també hi ha mercat d'això. Però jo vaig veure, doncs, que la reproducció humana també m'interessava molt. I van estar contents, eh? Van estar contents. Sempre m'havien dit, ostres, quina llàstima que no hagis fet medicina, perquè podria ser ginecòloga. Però, en aquest sentit, jo sempre els he compartit de que m'ha encantat. O sigui, m'encanta dir que sóc veterinària, tot i que no exerceixo com a tal.
0: No practicant.
1: Dia. No, exacte, no practicant. Però bueno, vaig obrir un nou camí. Vull dir que realment en aquesta vida has de triar, no? No pot ser...
0: I
1: estic contenta d'haver triat aquest camí, la veritat.
0: I crec que després vas fer un altre màster.
1: Sí, clar. Perquè el
0: tema... Perquè ara no ets embriòloga.
1: No, em dedico a això. El tema és que, clar, de cara a... Perquè jo sabia que em volia... Després vaig descobrir que, clar, també m'agraden molt els nens, les nenes, els adolescents. O sigui, m'apassiona la gent jove. I estar amb ells al seu costat. De fet, m'havia plantejat de fer magisteri, de fer un postgrau d'aquests doncs, que fan doncs, per fer classes en instituts. Però llavors vaig dir, ostres, t'agrada massa la reproducció. I va ser quan vaig dir, ostres, Anna, i per què no intentes educar a nens i nenes, adolescents, en educació, en sexualitat i en reproducció? Els expliques tot això que tu tant t'apassiona, els expliques amb ells? I vaig pensar, ostres, sent veterinària, d'entrada, no entraràs bé en el mercat. Les famílies no se'n fiaran de tu, perquè diuen, ostres, una veterinària, reproducció humana...
0: I clar, vaig dir... I després l'educació física te fa el Manporrero, no té.
1: I va ser quan vaig dir, dic,
0: una titulació...
1: sí. Dic, necessites una titulitis. Dic, necessites un títol doncs, per certificar que ets capaç de fer això. I va ser quan vaig fer el màster en sexologia clínica i teràpia de parelles. Però jo ja vaig dir, quan em vaig apuntar en aquest màster, vaig dir, jo no vull fer teràpia de parelles, jo em vull dedicar a l'educació sexual de menors d'edat. I així ho he fet. O sigui, va ser abans d'acabar que ja havia escrit el primer llibre, perquè vaig pensar que seria una manera bonica dels adolescents que m'envolten que comencessin a descobrir punts importants que per mi eren bàsics en la sexualitat humana, no?
0: I així ha sigut, perquè ara estàs a les aules i també a les llibreries, amb, per exemple, aquest llibre que ara deies, que és de l'any 2022, i és Del velcro al porno.

0: I Want to Be Date Free de Queen, sonant al llapis de memòria de la sexòloga Anna Flotats, que és un tema publicat l'any 1984 amb un videoclip supericònic en què apareix Freddie Mercury transvestit, passant l'aspirador, motiu pel qual va ser censurat a diversos països, entre ells on vas fer pràctiques, als Estats Units, perquè l'MTV es va negar a emetre'l. I deixa'm dir també que, malgrat que tothom associa aquesta cançó amb el Freddie Mercury, l'autor de la cançó va ser el baixista de Queen, el John Deacon, així que cal dir-ho, perquè el César el que és del César i el John Deacon el que és del John Deacon. I, en fi, Anna, tu has inclòs aquesta cançó al teu llapis de memòria per alguna cosa relacionada amb el llibre que estàvem parlant, la teva primera novel·la.
1: Sí, sí, sí, perquè...
0: Del velcro al porno.
1: Sí, és que aquesta novel·la va ser important per mi, perquè realment va ser un moment en què jo estava finalitzant aquest màster... Bueno, no, ho vaig fer, perdó, la... ja... perquè aquesta novel·la vaig tardar 3 anys a fer-la. Em va costar, perquè jo no sóc escriptora, no? Però volia fer una cosa ben feta. I realment és difícil escriure. No, no és fàcil. Quan vaig a les llibreries i veig tants llibres...
0: És una baralla, eh?
1: Penso, com,
0: una
1: com pot ser?
0: Un llibre és una sí. baralla entre tu i tu.
1: Sí, sí, exacte, exacte. I aquesta cançó la vaig voler posar perquè justament ja aquesta novel·la, tal com diu el nom, parla doncs, del tema del problema que tenim amb la pornografia, no? Actualment doncs, el consum de pornografia que hi ha en la població doncs, és molt elevat i és una pornografia que és altament violenta i que distorsiona doncs, l'imaginari sexual de moltes persones i acaba provocant doncs, que acabin tenint conductes sexuals doncs, violentes amb altres persones. No? I això és un problema que tenim i que jo volia... plasmar en aquest primer llibre, no? Perquè aquestes persones adolescents que llegissin aquest llibre veiessin la importància doncs, de tenir una sexualitat sana, respectuosa, no? Evidentment plaent i lliure, però que el respecte no hi faltés mai. I aquesta cançó just la vaig posar en un capítol on apareix, hi ha un personatge a la novel·la que és un noi que va ser víctima de la pornografia, que va ser un noi que va ser actor d'una indústria que jo en la novel·la m'invento, òbviament, no? Mm-hmm. Pornogràfica, que era famosa, i ell doncs, primer es veu com una estrella, com una persona molt important, no? Perquè és un actor porno, però llavors a poc va veient que aquest actor porno que és doncs, no li deixa viure amb tranquil·litat doncs, les relacions personals, no? Perquè ell acaba doncs, portant aquest actor porno a la seva vida personal i llavors doncs, acaba doncs, fent mal a les seves parelles. I aquest personatge, doncs, hi ha un moment en què va a les aules, tampoc no faré molt spoiler del llibre, no? Però va...
0: Explica.
1: Perquè aquest llibre bàsicament va d'una mare sexòloga, com podria ser jo, perquè molta gent m'han dit, ostres, Anna, tu ets la protagonista del llibre? Dic, no, no sóc la protagonista, però té part de mi.
0: És un alter ego.
1: Exacte. I va d'aquesta mare sexòloga i de la seva filla, adolescent, no? I cada capítol, doncs, parla una d'elles, no? Són la veu narrativa varia, cada capítol és diferent, i veus com va evolucionant la història, però amb mirades diferents. I hi ha un capítol en què la mare doncs, va a les classes, a l'aula doncs, de la seva filla, a fer una classe doncs, que parla, doncs, vol parlar doncs, del tema de la pornografia, inclús de tots aquestes corrents misògenes que hi ha, que són perilloses, que propaguen doncs, la violència contra les dones, i utilitza dos elements. No? Un és una òpera, que també doncs, potser et citarem.
0: D'aquí res. Està sonant.
1: I l'altre element és aquest personatge. I apareix a l'aula amb aquesta música, no? Fent un ball, no és res de stripper ni res, però ballant aquesta cançó, perquè era una de les cançons doncs, que aquest personatge havia ballat a les seves nits en discoteques, no?
0: Pel que m'estàs dient, entenc que decidissis que aquest llibre fos en format novel·la. És un cavall de Troia, no?
1: Sí.
0: Per colar millor el teu missatge.
1: Clar.
0: I que arribi a... Sí. Sobretot als xavals.
1: Sí, sí, sí. Aviam, aquesta novel·la, jo sempre parlo amb les famílies, és una novel·la per compartir la lectura a adults i adolescents. Sempre dic, millor llegiu-vos als pares i les mares, perquè vosaltres sabreu millor en quin moment compartiu aquesta lectura. I la gràcia és poder llegir capítols plegats, bueno, de forma individual, però compartir...
0: Sí, no, no tots al costat de la vora del foc.
1: No,
0: llegeix.
1: No, però dir, per compartir les experiències doncs, de llegir aquests capítols, no? De dir, ostres, i aquest personatge, això que ha passat, i això que li ha, saps, o que li han fet...
0: Un trencagel.
1: Exacte, un trencagel. Per trencar el gel i parlar de sexualitat, de vegades hi ha temes pues, que són que poden ser bueno, més incòmodes per parlar, no? Però realment, si ho naturalitzes i a poc vas traient els temes, ostres, les famílies, jo penso que els fills ho agraeixen, les filles ho agraeixen.
0: Per què ens costa tant parlar de sexe, que entenc que és algú cultural que va des dels anys de la carrapica?
1: Sí, sí, aviam, clar, sempre ha sigut un tema molt tabú. En les nostres generacions i a generacions anteriors doncs no es parlava, no?, perquè era com algo prohibit, que feia vergonya, però realment ara és molt necessari de parlar, perquè tenim a internet uns continguts que, si arriben als nostres fills i filles, ells han de poder ser crítics i crítiques i demanar ajuda, depèn del que rebin, no? I aquí, per protegir-los, els hem de formar. I realment, a la que comences a trencar el gel, veus que tot flueix i que tot és molt més fàcil del que ens esperàvem.
0: Però hi ha una edat concreta o és un constant el parlar de sexualitat amb els teus fills?
1: Jo penso que a cada edat tenen unes inquietuds i també avançar coneixements no és necessari. Els hem d'anar ensenyant a poc, però realment, moltes vegades, és amb el nostre comportament que ensenyem sexualitat. I les persones adultes no en som conscients fins a quin punt el nostre comportament és essencial a l'hora d'educar en sexualitat, perquè el consentiment està en molts àmbits de la nostra vida, no?
0: I que entenc que tot el que tu no parlis ho acabarà parlant la pornografia per tu, perquè hi ha una dada que em sembla molt bèstia,
1: sí, als 8
0: que
1: anys.
0: Crec que la mitjana és als 8 anys que
1: 8-10 anys.
0: Entren en contacte amb la pornografia. Però com entren en contacte?
1: Clar, això ho parlo en l'altre llibre, en aquest últim que he tret. Golosines virtuals.
0: Llaminadures virtuals.
1: Sí, o gominoles virtuals. Aquest llibre parlo molt doncs, de la importància d'educar en l'oci virtual i d'acompanyar-los. Les famílies hem de ser guies digitals actius. És a dir, evidentment necessitem una legislació que ens acompanyi, però sobretot el que necessiten els nostres fills i filles és que estiguem al seu costat, com si fóssim uns conductors d'autoescola.
0: Però amb 8-10 anys, com
1: arriba tu? Clar, els videojocs. Els videojocs no deixen de ser... Clar, les nostres consoles les antigues consoles no tenen res a veure amb les consoles noves. Les noves consoles no deixen de ser una porta d'entrada a aquest ecosistema virtual del que patim de que entrin els nostres fills i filles. A través dels videojocs, si no vigilem i no estem al seu costat, poden acabar accedint doncs, a continguts pornogràfics. I clar, en aquí hem de ser molt curosos. Hi han videojocs que dius, no, però si això és un videojoc de construcció, això tampoc és plan d'anar dient videojocs, però hi ha molts videojocs que estan molt de moda, que es juguen online i que arriba contingut pornogràfic.
0: Però això a la nostra època, no? Amb el Super Mario Bros.
1: Clar.
0: No et passava.
1: Clar. És que no té res a veure les consoles que utilitzàvem amb les que s'utilitzen avui en dia. I en aquí les famílies hem de ser molt curosos i curoses i estar al seu costat i que no es tanquin a l'habitació a jugar a videojocs. O sigui, nosaltres hem de veure amb qui xategen, amb qui juguen, en quins entorns es posen. De vegades, clar, hem de pensar que són edats en què els videojocs estan de moda i formen part, hi ha molts nens i nenes que estan tot el dia pendent de si poden evolucionar o modificar o aconseguir modificacions per al seu personatge, el que sigui. Clar, llavors, si els hi arriba algú i els diu, mira, jo sé un lloc que pots aconseguir aquestes modificacions o aquests skins gratis,
0: i pam,
1: saps?
0: I allà t'ho trobes, eh?
1: I allà t'ho pots trobar.
0: Déu-n'hi-do. Tu estàs en contra radicalment de la pornografia a totes les edats o sobretot a les èpoques més iniciàtiques?
1: Jo estic en contra de la pornografia. Perquè penso que no és... Jo penso que és important diferenciar el que seria el cinema eròtic de la pornografia. Jo penso que la insinuació, deixant a peu a la imaginació, pot alimentar i ajudar doncs, a fer créixer aquest imaginari sexual. La pornografia és sexe molt explícit. En el fons, jo penso que això, en lloc d'enriquir-te, et fa perdre les teves capacitats de sentir. I realment, doncs, jo m'he trobat casos, doncs, de que pares, doncs, han dit, ostres, doncs mira, el meu fill consum pornografia, i però jo també t'haig de dir, diu, no sap la meva parella, però jo també consumeixo pornografia. Diuen moltes vegades, jo consumeixo per això pornografia feminista, eh? I dic, aviam, no podem parlar de feminisme i de pornografia.
0: No hi creus, en això de la pornografia feminista?
1: No, perquè realment pornografia ve de la paraula porné, i en aquí, em sembla que, si no mal m'equivoco, ve del llatí, val? Doncs això realment doncs, és una paraula doncs, que significa doncs, la cosificació de la dona. I, clar, en aquest sentit, nosaltres si ens plantegem el que seria la sexualitat com la cosificació de les persones, per mi ja perd tota la força que és la sexualitat. Tu com a mínim has de tenir afecte amb aquella persona. Ja no et dic amor, no? Però un afecte, que hi hagi una complicitat, un respecte, que es respecti el temps, o sigui, el tempo de la narrativa de la sexualitat. Avui en dia, la sexualitat que s'està transmetent, sobretot a través d'aquesta nova pornografia, és l'objectiu final és aconseguir el màxim plaer sexual amb el mínim temps possible. Ens volen programar el cervell per que tinguem la pulsió sexual, allò, i una descàrrega de dopamina bestial amb el mínim temps possible, que pot ser un clic, i tu t'hagis aquí, doncs, normalment tenim problemes doncs, de masturbacions compulsives amb gent jove, però no només amb gent jove. I clar, en aquí, què em trobo jo? Que de vegades m'he trobat amb aquests casos de pares que no han sigut molts, però que m'han confessat això, els he dit, bueno, doncs primer has de deixar tu la pornografia, perquè si tu no ho deixes, llavors ja no estàs donant exemple. I el tema és que m'ha passat que diuen, ostres, Anna, és que tinc problemes d'erecció, si deixo la pornografia, què m'està passant? I dic, és que el teu cervell s'estava programant, o estava programat amb això.
0: Sí, addiccions conductuals.
1: Clar, és que realment és un producte addictiu i tu necessitaràs cada vegada més intensitat per arribar al mateix plaer. I això és realment perillós, i més quan pensem en persones adolescents o persones menors d'edat que tenen, podríem dir, com un lienzo en blanco, no? El seu imaginari sexual.
0: Que en això que dius ara, jo sempre penso en... Clar, un nen ho veu i al final li embruta el cervell, però ho veu una nena i diu, això és el que m'han de fer a mi? Vull dir, això és el sexe?
1: I el problema és que ho acaben naturalitzant tots. Uns acaben naturalitzant el fet d'escopir a la seva parella,

0: important educar en consentiment, amb intimitat, perquè també un altre tema doncs, que tracto a la primera novel·la i a l'últim llibre és el que aquest món digital, sense donar-nos compte, pot fer que perdem les regnes de la nostra intimitat i llavors no puguem tornar-les a agafar i controlar. Clar, és un pilar de la nostra sexualitat, la intimitat, i perdre-la doncs, pot fer doncs, que acabem tenint problemes amb greus doncs, de salut mental, també, i d'autoestima, i que puguem ser doncs, també molt més susceptibles a que ens puguin, bueno, doncs, a grooming, doncs, a temes...
1: Què és grooming?
0: Doncs, em surt en castellà, acoso sexual a través d'internet, assetjament sexual a través d'internet. Clar, nosaltres no podem regalar la nostra intimitat, no? I tot això s'ha d'anar educant. Llavors, quan la persona creix, no? Una persona adulta, òbviament, doncs, ja és diferent. Pot fer amb la seva vida, òbviament, el que cregui.
1: Que tot això, ara mateix, suposo que ja has identificat la peça musical que sonant, és la dansa dels set vels, de sí. L'òpera Salomé de Richard Strauss, que aquesta òpera està inspirada en una obra de teatre d'Oscar Wilde, que en aquella època també va commocionar el públic d'aleshores pel seu contingut, entre altres factors, eròtic.
0: Sí, aquesta és l'òpera que també tracta en aquesta primera novel·la d'Albert Cuaporno, que bueno, la mare sexòloga doncs, la posa en una classe, no? I bueno, hi ha un capítol que va sobre aquesta novel·la i és sobre aquesta òpera. Aquesta òpera a mi em va impactar molt, jo no la coneixia, la vaig conèixer en una exposició sobre òpera que van fer aquí a Barcelona, al MNAC, si no m'equivoco, i vaig anar amb la meva àvia,
1: molt bé.
0: Que era una apassionada, pobreta, el celsiquist, de la òpera. I vam estar justament parlant d'aquesta òpera. I és una òpera que es va estrenar el 1905, crec, i, com bé dius, va ser molt transgressora, perquè tenia un punt eròtic molt elevat. Hi havia la protagonista, la Salomé, que en la dansa dels set vels es va traient els set vels fins que es queda nua. I és una òpera que em va agradar molt perquè distorsiona molt tot el que seria doncs, el fet doncs, de que bueno, el paper de la noia no acaba distorsionant el personatge perquè el vegin com a maliciós, no? Com que, si que la noia és la que té el problema, és la causant de la desgràcia. Però realment, aquí, el problema real és que hi ha un padrastre, que és Herodes, que està obsessionat amb la seva fillastra, que és Salomé, no? I que la desitja sexualment, té un desig bueno, exagerat per ella, no? I aquesta noia doncs, busca un noi, Joca Han, doncs, perquè li atrau, l'agrada i el rebutja, no? La rebutja amb ella. Bueno, el fet és que, sense allargar-me molt, doncs, és a través d'això que tracto doncs, tot el tema d'aquestes doncs, corrents misògenes, no? Que van en contra de les dones perquè aquesta no, la Salomé l'acaben matant, s'acaba morint, l'acaben sacrificant doncs, perquè la veuen com la causa del problema. No?
1: Déu-n'hi-do, no hem avançat gaire en aquest
0: no,
1: sentit.
0: No, per això. És més actual del que sembla.
1: I tant. Va, escoltem una mica l'òpera Salomé de Richard Strauss.

0: quins tirabots, agafa l'estraus aquí. Que ara hem parlat de pornografia. Tu has parlat amb gent del sector? No sé, amb actors, actrius, directors, per saber l'altra banda?
1: Bueno, personalment, només vaig tenir l'ocasió de poder parlar breument amb un. De fet, em vaig com a inspirar una mica amb el personatge d'aquest que...
0: Sí, del que explicàvem, sí, el sí, I Want to Be
1: Però
0: Break Free.
1: Però amb directors i directores, no. Sí que vaig... Bueno, menteixo, perquè sí que en el Sex Education Film Festival de fa 2 anys, jo vaig ser la sexòloga oficial i, doncs, justament va haver-hi un director, doncs, que presentava un petit curt que parlava, doncs, de tot el tema, doncs, de la prostitució i també, doncs, del tema, doncs, de la pornografia. I vaig estar parlant breument amb ell, i en aquest sentit,

0: jo entenc que hi hagin diferents mirades davant d'aquest producte, però penso que s'hauria de potenciar el cinema eròtic. Jo penso, crec més amb que la sutilesa, que la insinuació, que el donar peu a la imaginació té molt més potencial, que és molt vulgar. Jo penso que hi ha... que ens treu valor. No sé, jo... Si, encara que no sigui violent ni agressiu, Sí, et pot treure un somriure, pot fer unes gracietes, però jo aquest punt no li veig...
1: Però això m'ho diu l'Anna Flotats persona o l'Anna Flotats sexòloga?
0: Sexòloga i persona. Sí, perquè en aquest sentit, si tu vols aprendre, deixa't portar i aprèn a sentir. I a la vida també és prova-error, que ningú n'és ensenyat amb res. I aquestes pors que ens anem inculcant i que ens van pressionant, i la societat, tu has de saber, tu has de... No, perdona, aquí tothom té dret a aprendre, tothom té dret a equivocar-se dins d'uns límits. I és millor descobrir pel propi peu.
1: I, Anna, què fem amb el fenomen OnlyFans?
0: Jo estic, evidentment, en contra del fenomen OnlyFans, perquè realment és la cara encoberta de la prostitució. Aquí tenim molta gent jove, de fet, un professor, això ho dic en el llibre de Golosines Virtuales, em va passar amb un parell de docents que em van comentar que hi havia alumnes... Bueno, alumnes, en aquell cas havien sigut dos alumnes i un alumne, en dos casos, que havien dit, bueno, jo si no trec bones notes i no em puc treure a l'ESO, tampoc em preocupa, perquè penjant dos desnudos a OnlyFans ja em trec els meus aurets. Clar, això és realment perillós, perquè aquells menors d'edat no saben què hi ha darrere i les conseqüències que poden... El fet que tot allò que pot comportar que ells pengin o elles pengin aquelles fotos despullats, despullades o aquells vídeos. Penso que hi ha molts influencers que haurien de vigilar molt què pengen, com ho pengen i on es fiquen, perquè no deixen de ser referents per gent molt jove. I aquí hauria d'haver-hi una responsabilitat. Ja et dic, em preocupa per la gent jove, perquè hi ha persones que a través de l'OnlyFans queden atrapades i són víctimes d'abusos.
1: Doncs tu ara deies, no?, que en el sexe també ens hem d'aprendre a deixar-nos portar, i jo crec que no hi ha res millor que deixar-se portar, per exemple, amb Claude Debussy.
0: Ah, sí.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: Al llapis de memòria de la sexòloga Ana Flotats també hi hem trobat la peça, ara, aviam si ho dic bé, això, Arabesc, número 1,
1: sí,
0: del compositor Claude Debussy, en aquest cas, Ana, interpretada per un pianista que coneixes,
1: sí,
0: molt i molt,
1: sí,
0: bé,
1: sí,
0: un,
1: sí,
0: tal Albert Flotats.
1: Ai, sí, sí, sí, m'ha fet molta il·lusió posar...
0: El papa.
1: El papa, el papa. La veritat és que quan em veu comentar que havia de triar unes cançons, doncs no vaig dubtar en pensar en la música que interpretava el meu pare, perquè m'ha acompanyat tota la vida. Des de que vaig néixer, l'he sentit tocar i interpretar, fins a l'època d'estudiant, de les hores i hores i hores estudiant de veterinària, que compartíem el mateix espai, perquè on jo estudiava és ell on tenia el seu piano. I clar, ella es passava moltes hores repetint i repetint i,
0: sí,
1: estudiant.
0: Estava allà, tu, amb la reproducció dels,
1: sí, sí,
0: equips.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. I m'ajudava a concentrar. M'anava superbé. De fet, més d'una vegada ho havia comentat a les meves companyes de veterinària. Els deia, dic, ostres, poseu-vos a música clàssica per estudiar, perquè em va
0: us
1: molt bé.
0: Us deixo el meu pare. Us...
1: Bueno, havien vingut a estudiar a casa. I deien, nena, això és increïble. Quina sort que tens. I clar, no, vaig pensar, dic, has de posar algun fragment d'alguna obra.
0: I és que el dia que ell no estava tocant, tu no et podies concentrar, no era, papa, posa't el piano,
1: sí,
0: sisplau.
1: Sí, em molestava el silenci. Sí, sí, sí, total.
0: Tu vas fer els teus pinitos en el món de la música?
1: Sí, vaig fer els meus pinitos, però no se'm donava bé. No, això no ho he tingut del meu pare. Però sí que he tret la seva sensibilitat. Això sí que és veritat. Que també és dur, ser una persona tan sensible, però tinc la mateixa sensibilitat que el meu pare. Perquè si algú m'agrada molt d'ell quan interpreta és la sensibilitat que posa cada nota. I analitzant-ho i escoltant-lo penso, ostres, és que tocar sense posar sentiment és molt més fàcil que tocar posant tot aquesta, saps, aquest sentiment, aquesta passió per allò que estàs interpretant.
0: Tu també la tens, aquesta alta sensibilitat?
1: Jo sí, la tinc.
0: En quina matèria?
1: Amb tot. Soc una persona molt sensible, que em costa, de vegades, per afrontar el dia a dia la realitat que ens envolta, perquè trobes realitats molt dures i clar, no et pots trencar davant d'aquella realitat. Però sóc una persona, tant per lo bo com per lo dolent, m'emociono escoltar, per exemple, el meu pare, mira, ara mateix, perquè estem en aquest entorn més fred, però...
0: Fent els ulls espurnejant.
1: Però ploraria. D'emoció, les coses boniques m'emocionen i em fan plorar.
0: Clar, ho vius tot amb molta intensitat,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Lo positiu com
1: exacte,
0: lo negatiu.
1: Exacte, sí, sí.
0: Que tu ets de Matadepera?
1: Jo realment, o sigui, a Matadepera he passat els últims anys amb la meva família, però perquè van decidir d'anar a viure allà els meus pares, però jo sóc terrassenca i estic a Terrassa tot el... Bueno, m'encanta Terrassa. I clar, allà la meva infància, doncs puc dir que vaig ser molt afortunada, perquè de les amistats, la família, vaig tenir uns pares molt joves i això també, bueno, té la seva part.
0: Propers, no?
1: Sí, sí, sí. He tingut la sort, doncs, de tenir pares joves i que m'han acompanyat molt tota la vida i, bueno, molt afortunada.
0: I de petita, quan et deien, Anna, tu de gran què vols ser? Tu què deies, veterinària? Alguna cosa de reproducció?
1: No. Sempre deia que no volia ser metge.
0: Que no volies.
1: No volia,
0: o sigui, tu et preguntant què vols ser de gran i dius, no ho sé, però no seré...
1: No seré metge, perquè el meu avi, en Pau Descansi, sempre deia que volia un metge a la família. I de totes les cosines que estàvem allà, jo, com que m'agradaven els animals, sempre em deia, no, Anna, tu, perquè ell havia tingut una granja de porcs, i em deia, diu, no, tu els porcs no, Anna, tu... T'has de com que se't dona bé estudiar, has de fer medicina, que necessitem un metge a la família. I a mi això de que em diguessin que necessitaven un metge a la família ja no em va agradar. I va ser quan vaig dir, no, jo metge no vull ser. I m'agradaven molt els animals. I jo pensava en estudiar animals, en biòloga, potser, però no li posava nom. I va ser posteriorment que vaig triar això, no? Però els animals m'agradaven molt.
0: I va rebre educació sexual a casa, a l'escola?
1: No. A casa la veritat és que de sexualitat no havíem parlat. Bé, quan vaig ser adolescent sí,
0: Quan... Van seure, eh? Sí, vas tenir l'escena
1: sí,
0: de...
1: Bueno,
0: Anna, seu, sisplau.
1: Sí, bueno, no va ser en una cadira, va ser dins el cotxe. Perquè jo sempre dic, en el cotxe poden sortir converses molt interessants.
0: Es va apagar la ràdio, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Què
1: sí.
0: passa? Hem de parlar.
1: Sí, sí. Doncs són aquells moments que recordes. I jo sí, jo amb la família, doncs, a l'adolescència sí que vam parlar. I també vaig tenir la sort, jo vaig anar a una escola de monges i també vam fer les nostres classes de sexualitat.
0: Sí?
1: Sí, t'ho prometo.
0: Jo que sóc una mica més jove que tu, jo recordo, com a molt, posar-li un preservatiu a un cogombre.
1: Doncs nosaltres ens vam fer, quan dic les classes de sexualitat, van ser quatre, eh? Van ser quatre classes que vam fer a 8è, d'EGB, que va ser l'últim any...
0: Segon d'ESO.
1: Exacte, que va ser l'últim any que vaig estar a la Puríssima. I, però sí que és veritat que, a diferència dels adolescents d'avui en dia, nosaltres no teníem informació, però tampoc tenies mala informació.
0: Tot era vigila, no?
1: Sí.
0: Vigila, no et quedis embarassada.
1: Clar,
0: vigila,
1: sí, sí.
0: No agafis una malaltia de transmissió
1: sí,
0: sexual.
1: Sí, sí.
0: O sigui, avui dia podríem afirmar que l'educació sexual que s'inverteix és molt més completa, és millor.
1: Sí.
0: El que passa que del camp de batalla també s'ha complicat més.
1: Sí, clar, el tema és que s'ha d'avançar, aquesta educació sexual. I, bueno, jo, de fet, faig educació sexual ja des dels 3 anyets en els centres educatius. Però, clar, tot té els... Sempre jo els hi dic a les famílies, dic, però no us espanteu. O sigui, en cap cas avances coneixements, no? Vull dir que cada edat has de parlar de certes coses, no? I en aquest sentit, doncs, aprofitar les inquietuds de cada edat, doncs, per naturalitzar la sexualitat. Per exemple, jo amb els petitons i petitones sempre ho dic, tot el que és la gestació els apassiona. El fet, doncs, de les mares gestants, quan veuen una noia amb una panxa, aquella que està embarassada? Sí, està embarassada. Doncs has d'activar d'aquest fil per parlar de la reproducció, no?
0: I amb els adolescents, bebès. En aquesta època, que tenen vergonya, no? Que suposo que
1: sí.
0: també riuen. I que,
1: sí.
0: Com entres tu allà?
1: Bueno, una eina que també utilitzo de vegades, sobretot quan vaig poques sessions per trencar el gel, és el meu diari d'adolescent. Perquè realment t'apropes amb ells i amb elles i veus que no ets tan diferent. No eres tan diferent.
0: O sigui, el teu diari d'adolescent, real.
1: Real, sí, sí, sí. Amb les meves pors i les meves vivències. I depèn de que vagi la sessió, els llegeixo un fragment o un altre, no? Perquè moltes vegades hi ha adolescents que tenen la pressió, doncs, per tenir sexe. No, no, no. O, de fet, em parlaven en un centre una vegada, no, no, és que s'ha ficat de moda, que ara han de fer fel·lacions i dius, aviam, però què és això, saps? I dius, no, aviam, la sexualitat és una cosa que no té... El temps s'ha de parar i tu ho has de desitjar i no ha de ser forçat ni has de sentir pressió del teu entorn. I clar, aquí...
0: Que la teoria ens la sabem, però quan ara has dit pressió, crec que tothom que ens està escoltant ha dit
1: sí,
0: sé de quina
1: sí,
0: pressió em parles.
1: Clar, clar.
0: I... De que aquest ja ho ha fet.
1: Clar, clar. I jo, per exemple, un fragment que llegeixo del meu diari d'adolescent és d'una relació que vaig tenir, que jo estava enamoradíssima, no? I aquella persona, aquell noi que jo estava enamoradíssima i per mi era, bueno, com un déu, doncs tenia ganes de tenir relacions sexuals, no? En canvi, jo... al veure doncs, que em descordava el pantaló, vaig veure que no estava preparada i li vaig dir que no. I que llavors vaig tenir aquell sentiment de ai, Anna, l'has cagat, per què has dit que no? Ara, saps? Catastrofista típic d'adolescent. Però llavors veus que tot canvia, no? Que realment vas fer bé de dir que no i que no passava res per dir que no. Saps? Vull dir que... I aquests fragments, ja et dic, depèn de la sessió, doncs t'apropen i diuen, uà, tu també vas passar per aquí. Sí, jo també vaig passar per aquí. I mira,
0: és atemporal.
1: He sortit victoriosa, saps?
0: Clar, però tu no tenies les golosines virtuals.
1: No.

0: Al llapis de memòria de la sexòloga Anna Flotats també hem trobat In the Morning, de Joe Bell.
1: Sí.
0: Qui és la Joe Bell, Anna?
1: És un artista que he descobert fa poc. I aquesta cançó l'he volgut posar...
0: Clar, jo l'he relacionat amb golosines virtuals,
1: sí, sí, sí.
0: Que realment aquí has jugat a fer un contrapunt, ara veurem
1: sí,
0: amb
1: sí.
0: Qui.
1: Sí, perquè em va agradar el tempo de la cançó, aquesta, la velocitat de, i la seva, la melodia, com flueix. Una mica em recorda la Nora Jones, eh?
0: Mm.
1: I també m'agrada el fet de que amb la lletra doncs, mostra doncs, que està observant a una persona dormint, no? En aquest cas, doncs, la que era la seva parella, no? Perquè en el fons la deixa. Bueno, no la cançó, eh? O sigui, la lletra de la cançó. I és aquesta subtilesa, no?, de valorar i observar el nostre entorn real que ens envolta, no?, i de parar i escoltar-nos a nosaltres, mirar els ulls a l'altra persona i escoltar-la, d'acord? Perquè aquest món frenètic, i per això ho he relacionat amb el llibre Golosines Virtuales, ens fa viure el dia a dia d'una manera que, com a éssers vius, éssers humans, doncs, és molt difícil de gestionar. I ens acaba provocant doncs, que emmalaltim moltes vegades, arrel doncs, d'intentar arribar allà on fins i tot no sabem ni on volem anar, perquè ens no tenim temps ni de pensar. No? I una mica és el que jo volia contrarrestar amb l'altra cançó que escoltarem.
0: Ara l'escoltarem.
1: Que, clar, la sexualitat no en temps de temps. O sigui, s'ha de parar el temps per la sexualitat. I, clar, aquest món frenètic virtual és tot el contrari. Et xoca frontalment amb la sexualitat real. Per un cantó, la sexualitat real, hem de parar el temps, escoltar-nos, descobrir el nostre cos, descobrir què ens agrada i què no ens agrada sentir, no? Compartir... compartir amor amb una altra persona, també el fet doncs, de que l'altra persona gaudeixi, no? I tu gaudir, com parlava abans també del valor de la intimitat, no? De cuidar aquesta intimitat, de cuidar els petits detalls, d'esforçar-nos perquè allò vagi bé. Tot això es trenca amb aquest món virtual, perquè és frenètic. I d'aquí, doncs, de voler-la posar per una mica posar el fre de mà en aquest món virtual.
0: Esclar, aquesta cançó podria sonar perfectament quan tu escrivies aquell diari d'adolescent. En canvi, la que no sonaria mai seria aquesta.

0: aquesta no està malament, tampoc.
1: M'encanta,
0: a mi m'encanta. Que a més és una cançó amb un historiot, perquè aquesta cançó neix al TikTok amb intel·ligència artificial i com que no complia amb les lleis i tal, van haver de fer que la Caitlin Aragon cantés a sobre d'aquest I Run.
1: Sí, és que m'encanta. A mi m'agrada molt aquesta cançó i per això l'he posat. I també l'he posat perquè m'agrada córrer. I és
0: bueno, això
1: és,
0: per córrer, sí.
1: Sí, i és l'esport que practico, m'agrada córrer per la muntanya i bueno, vaig pensar, dic, mira, té doble sentit. Per un cantó és aquesta velocitat, no?, d'aquest món virtual que volia contraposar amb l'altra cançó de la Joa, perquè realment nosaltres hem d'aconseguir aquest equilibri com a éssers humans, no?, que és molt difícil de saber estar en aquest món virtual, tenir una relació que ens permeti utilitzar-ho com una eina, no?, i tenir el control dins d'aquest món virtual i després, i sobretot també de la nostra intimitat, no?, que aquest món virtual no ens absorbeixi i acabi controlant la nostra vida i la nostra intimitat, i per altra banda, doncs, el nostre dia a dia físic i real, no?, que tot això està, en el fons, unit i entrellaçat. Vull dir que fins a, hi ha inclús persones que separar-ho és realment difícil, no?, però hem de trobar aquest equilibri. I per això, doncs, una mica volia posar aquesta música, no?, que té un ritme molt més intens, no?, que és molt xula, però bueno, hem d'aprendre a córrer. Hem d'aprendre a córrer dins aquest món virtual.
0: Estem en allò, perquè també, vull dir, les golosines al final no marxaran.
1: No.
0: Hem d'aprendre a conviure amb elles i prohibir tampoc servirà de gaire.
1: No, aviam, aquí hem d'educar. I sobretot...
0: Però per educar hem d'estar educats nosaltres.
1: Clar, bueno, però en el llibre jo ho dic. Aquí, per poder educar, hem d'aprendre a renunciar i sacrificar-nos com a adults.
0: A què?
1: I,
0: hem de renunciar?
1: Clar, si nosaltres, per exemple, unes de les golosines virtuals que parlo són les xarxes socials, tipus Instagram, TikTok, etc. Si nosaltres, aquestes xarxes socials, hi estem simplement doncs, com a oci virtual, per passar hores mirant la intimitat d'altres persones i no té una funció professional, val? Simplement és per veure què fan i deixen de fer altres persones, doncs no estem donant bon exemple. I nosaltres, per poder educar i que el nostre discurs sigui consistent i sigui ferm, no? Hem de ser coherents amb la nostra actitud. I si nosaltres volem que els nostres fills i filles doncs, no acabin atrapats per aquestes golosines virtuals, aquestes llaminadures virtuals, doncs potser nosaltres hem de deixar de fer el primer de tot i dir, mira, filla, fill, jo sé que tu vols estar a TikTok, que tu vols estar a Instagram, perquè dius que és supernecessari, perquè és que tothom està allà, però jo et dic que no ho necessites per res, que tu t'has de relacionar de cara a cara i fer les teves relacions d'amistat d'aquesta manera.
0: Però, Anna, les eines comunicatives també han canviat. Ara
1: sí.
0: Ho veiem molt, per exemple, que quan hi ha gent que se li mor un familiar i el que fa és penjar una foto agafant el dit de l'avi i un text gegant, com una mena de comunicat, explicant-te que l'avi s'ha mort.
1: Sí, sí.
0: És la seva manera de, redimir-se? O...
1: Sí, sí.
0: O sigui, ha canviat el paradigma comunicatiu.
1: No. Sí, sí, però tu, per exemple, com a cap de la família, no? Com a mare, pare, no? Si tu decideixes, doncs s'ha mort l'avi i pengem aquesta foto, si tenen Instagram...
0: Abans
1: doncs...
0: es feia amb l'esquela a l'avantguàrdia, vull dir, sempre hi ha hagut.
1: Sí, sí, d'acord. Però dins del que són les xarxes socials n'hi han de golosines virtuals més pegajoses que dic jo que d'altres, val? Això ho pots fer amb un altre, ho podries fer per WhatsApp, per exemple, d'acord? Amb els teus contactes més pròxims, amb les persones que realment t'importa que arribi, perquè al final estàs compartint una cosa molt íntima, que és la mort d'un ésser estimat.
0: Et poso aquest exemple perquè sí. A mi em crida molt l'atenció.
1: Sí, sí, sí. Realment és una cosa molt íntima, la mort d'un ésser estimat, i penses, bueno, fins a quin punt ho haig de compartir amb gent que és que ni li va ni li ve. Saps? Però, bueno, són coses delicades. El fet que jo volia dir és això, no? Que què millor que l'exemple adult de dir, jo no tinc Instagram, perquè no l'estava fent servir per feina, ho estava fent doncs, per distreure'm.
0: Si tu optes per no tenir-ne directament de xarxes socials.
1: D'Instagram i TikTok, com a adult, si no ho utilitzes com a una eina per feina, que dius, realment jo ho necessito per al meu dia a dia laboral, no. No tens per què tenir Instagram ni TikTok.
0: Que repetim, la teva opinió no és en plan moralista.
1: No,
0: ho dius com a experta en relacions sexoafectives.
1: Clar, perquè en el fons hem d'educar els nostres menors i per educar ens ho hem de facilitar també com a adults. O sigui, és molt més fàcil educar a un menor d'edat si com a adult també estàs et limites, et sacrifiques amb certes coses, val? I veuen que tu tampoc ho fas, que si tu intentes el vas sermonejant o la vas sermonejant
0: i, no ets coherent.
1: I tu no ets coherent, val?
0: A partir d'aquí, que cadascú faci
1: clar, és...
0: el que cregui
1: exacte.
0: I el que vulgui.
1: Exacte.
0: Però aquí teniu l'opinió d'una experta com
1: exacte.
0: És l'Anna Flotats. Hem arribat ja al final del teu llapis de memòria i saps en què tancarem? Amb una mica més de marxeta. Tanquem amb Florida, de Whistle.
1: Ah, molt bé.
0: Que ja pot començar a sonar de fons.
1: Molt bé, moltes home, gràcies.
0: Home, bon rotllo,
1: m'encanta.
0: Anna Flotats, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Un plaer ha sigut el meu també, en sèrio.
0: Amparo Pérez a la producció, Pol Llergó a la tècnica, Oriol Vila a la web i un servidor. Us esperem demà per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser un dia més i que tingueu molt i molt bona tarda.

0: Us oferim la reemissió del programa Tot és comèdia.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, Tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
2: Què tal? Molt bon dia. Bon diumenge, Clàudia Arcarons.
3: Bon diumenge, Màxim Castillo.
2: I bon diumenge per tu, Ferran Bassaganyes.
4: Molt bon diumenge a tothom.
2: Avui
4: què tal?
2: A veure?
4: Hola.
2: Què és aquesta veu, Ferran?
4: Ah, sí. Pues què no tens? Sé, fill, el Primavera Sound, hàbits poc saludables, tot junt.
3: Carinyo, fa un mes que estem igual,
2: Però com
3: mes?
2: Et cuides? Com et cuides?
4: Crec que, és que ara estava demanant consell perquè m'hauria de cuidar. O sigui, no m'estic començant a cuidar. Llavors, igual, hauria de prendre alguna cosa o fer alguna cosa per cuidar-me.
2: Hauries de prendre dels professionals.
4: És correcte.
2: De la veu i el cos, que són els actors. Joan Carreras, Carme Milán, com esteu?
5: Què tal? Com
2: bon dia. Ara parlarem de l'Ultimàtum, que per això heu vingut al Tot és Comèdia, al Teatre Goya, l'última d'en Jordi Oriol, però abans, sisplau, aquest noi us necessita,
4: sí.
2: Joan.
4: Servei públic, sisplau.
2: Què fa en Joan quan està així, de tapat?
6: Fora d'antena, ja li hem dit, una mica feta d'oïda, d'alquimista, una mica d'herbetes,
4: vale.
6: Un litro d'herbes.
4: Un litro d'herbes,
6: sí,
4: a saco.
6: Ves a l'herbolari.
2: Infusió,
6: digui, Sí. I herbes que decideixi l'herbolari, no les decideixis tu.
4: Està bé, va
6: bé. Herbes tal com eucalipto, farigola, erísimo i companyia, i això, que, i això, i vas bevent.
5: Sí, la hidratació és superimportant. I saps què cura molt, també? Dormir.
4: Ah, dormir. Mira, és que això,
5: sabem,
4: és que això quan fa bon temps és complicadíssim, sí. També t'ho dic. Ai, i no per la calor, sinó per l'aliamenta.
5: Ja.
4: Ai, filla meva.
6: I no xerrar tant.
5: Ai, nena.
4: Vot de silenci.
2: Avui malo,
4: Vot de silenci.
3: Tots els antics d'en Ferran.
4: Ja. Res, doncs ja està.
5: Silence.
4: Fins aquí, gràcies.
6: Doncs ja està.
3: Adéu, Ferran.
6: Pels tips.
2: Ferran, ciències o lletres? Tu de què eres? O frontó?
4: No, ni ciències ni esport, llavors trio lletres.
2: Lletres de sempre.
4: Sí, més arts que lletres, però bueno, sí.
3: Mm-hmm.
2: I vosaltres, Joan, Carme, éreu bons alumnes, primer de tot?
5: No. Jo sí.
6: Ah. I a més té tota la pinta que ella era una excel·lent alumna. Jo era horrorós, horrorós. Mm. I si hagués d'escollir algun tipus d'això, m'anava per les lletres. Mm. Però jo era molt mal alumne, sí.
5: Jo també sóc de lletres. A mi m'agradaven les matemàtiques i a més mon pare, com és economista, m'ajudava molt a resoldre els càlculs, però jo sóc de lletres 100%.
3: I de treure bones notes.
5: Sí,
6: que té tota la pinta.
5: Sí, d'aixecar la mà.
3: I de treure un set i plorar una mica. No m'ha anat tan bé.
5: No, era d'aquelles que havíem anat fatal l'examen i després te'l tornaven i tenies un 9.5.
3: Era d'aquestes.
4: Però això ho noteu, llavors? Si teníeu l'hàbit d'estudi a l'hora de prendre-us un guió o alguna cosa d'aquestes, es nota una mica o no?
6: No, perquè són maneres diferents d'estudiar.
4: Vale.
6: Jo, en el moment que... Jo vaig dir, va, fer d'actor no suposarà un gran repte d'estudi. I no em passo la vida estudiant.
2: Home,
6: el que passa que les memoritzacions són diferents, perquè és a base de repetició. Sí. Sí, el que et feien memoritzar, aleshores, no...
2: Home, no, i amb el monòleg del Senglar, déu-n'hi-do, eh?
6: Sí. I encara hi és, És curiós, I a vegades que surt. Tens com...
2: Ah, sí?
6: Jo tinc la sensació que tenim com compartimentat disc d'ús, no? I llavors, de tant en tant, hi ha alguns que s'activen.
2: Però se't pot colar en una altra obra, com aquesta, o què?
6: No, això crec que no passaria. No, de moment tenim el cap a lloc, sí.
2: Ens ho confirma el director i creador d'aquesta obra. Jordi Oriol, com estàs? Bon dia. Ui. Doncs estava, no?
3: Ah.
4: Està fent vot de silenci, igual que jo.
6: Està i no està.
2: Exacte.
6: És el gat de Schrödinger.
2: No està a l'estudi, això està clar, No ens acompanya aquí, el teníem per telèfon, però bueno, ja el recuperarem, no? Profe? Aquí tenim.
3: No ho sé.
2: Tenim un profe?
3: Tu vas anar a l'Institut del Teatre, Carme.
5: Jo vaig anar a l'Institut del Teatre,
3: sí. El vas tenir de professor, en Jordi Oriol?
5: No el vaig tenir.
3: Perquè anaves ja a modalitat de musical, per tant, no...
5: Sí. No vam coincidir. De fet, ens vam conèixer perquè va venir a veure'ns Els Criminals, el Joan, i, bueno, i a tota la companyia. I aleshores vam estar sopant després i comentant la jugada. I arrel d'això, doncs, ens hem tornat a trobar aquí a l'Ultimàtum.
2: Eres Jordi Oriolista, tu, perquè... S'ha de ser molt Jordi Oriolista, per seguir les seves obres, vull dir...
5: La veritat és que no havia vist tantes coses com m'agradaria d'indigest, i d'alguna manera també ha sigut un avantatge per mi per sorprendre'm en aquest procés creatiu que ha sigut, si més no, molt original.
2: Aquesta bogeria dels jocs de paraules... Sí.
6: Jo sóc molt de la secta,
2: Sí.
6: Jordi Oriolista, sí.
2: Jo també,
6: M'agrada molt, té una manera de veure el teatre i de fer-lo tan autèntica.
2: Doncs bé, han estrenat... Ja el recuperarem, en Jordi Oriol. Ah, és que tinc amb en Dani Puntí Prats patint aquí. Bueno, si posa, si no, cap problema. Estrenen l'Ultimàtum al Teatre Goya, l'últim espectacle del col·lectiu Indigest, on la incertesa ha envaït la humanitat i hi ha dues vies per posar-hi remei. Que és el que dèiem ara, les lletres i la ciència.
3: Exacte, Joan. Tu i l'actriu, mi i Esteve, sou una parella separada, no? Mm-hmm. Que representa aquest enfrontament entre els dos. El teu personatge com entén el món? Des de la lògica pura, podríem dir?
6: Sí, la lògica pura i amb la negació de que les coses que desapareixen es poden conservar, en certa manera. I jo, per exemple, que abans vèiem que era molt de lletres, com és un professor especialitzat en física quàntica, m'ha costat horrors intentar expressar-me, perquè hi ha moments de classe de física quàntica.
2: Doncs pues ho feu molt bé.
6: Sí, però una vegada...
2: O sigui, és que jo pensava, mira, són els profes que m'hagués agradat tenir.
6: Sí, doncs mira.
2: En
6: sí,
2: aquestes
6: sí.
2: classes més complicades.
6: Doncs allà fem d'actors, no t'ho pots arribar ni que realment allà. No, però sí, perquè al final ho acabes entenent. I sí que és veritat que és un personatge que té la ment lògica i típica d'un científic, però en aquest cas la seva manera d'enfrontar la vida segurament té una mica més de metafísica i no tanta física, no? Mm.
2: La vostra filla va desaparèixer sí. fa uns anys i no feu precisament pinya amb la parella. Diguem.
6: No, és a dir, un que sóc jo intenta fer-la per viure, no? De manera sí. que... És que, clar, no sé mai si explicar-ho.
5: És difícil explicar-ho.
2: I clar, com que no tenim en Jordi Oriol ara, encara...
6: Sí que es pot explicar. Ell acaba traduint aquesta buidor a través d'una altra persona, ja veurem com. I el personatge de la Mia, que és la Sara, que és la meva exdona, vol fer desaparèixer aquesta persona d'una vegada per tota, provocant-li un enterrament. I a partir d'aquí és el...
2: Clar, és això de tirar endavant
6: sí.
2: o no deixar anar, no deixar anar llast.
6: Sí,
2: no?
6: és la dicotomia. Això és curiós perquè és com una tragèdia en si i és una comèdia. És a dir, que realment l'obra és una tragicomèdia claríssimament. És a dir, treballem la tragèdia des de la comèdia, clar.
2: Sí, sí. I a més, hi ha escenes hilarants que ja comentarem o no, perquè no sé si és fer spoiler, no?
6: No, ja pots.
2: Bueno, i a quina teoria s'agafa el físic, Joan? És el que et deia, m'agrades molt com a profe, no? Jo no sabia res del principi d'incertesa. El gat de Schrödinger
6: sí.
2: em sonava.
6: Sí.
2: Tu estaves familiaritzat amb tot aquest món o zero?
6: No, zero, perquè zero, perquè jo m'agafo les lletres, no les ciències. Però sí que és veritat que ha arribat un moment que quan tot el que es parla, que quan es va assumir el món quàntic i es va estudiar... van adonar-se'n de que realment tot era i no era. És a dir, que tot el que abans pensàvem que era una manera lògica de veure les coses, o físicament lògica, com les lleis de Newton, la causa-efecte, arribava un moment que no, que tot podia passar. I aquesta multiplicitat de la quàntica la trobo interessantíssima, perquè està més a prop de la poètica, diguéssim, que de la ciència. I m'ha agradat molt. No crec que comenci a agafar llibres de quàntica i comenci a devorar-los, ja t'ho dic jo ara, però sí, m'ha interessat i tant.
2: Sí, sí. O sigui, no, hi som o no hi som ara, Ferran?
4: Ara, o sigui, ara mateix, com
2: ara
4: a cosa...
2: O no hi som aquí a l'estudi no de la ràdio.
4: Mira, de fet, a la secció de després ja et parlaré de coses de l'univers, és només el que veus o el que hi ha més enllà. Vull dir que sí, sí.
2: Atenció, que tenim el jefe.
6: Home!
2: Espero. Jordi Oriol, com estàs?
7: Hola, què tal?
2: Hola. Bon dia.
4: Hola. Ha jugat a la incertesa.
6: Era una mica Schrödinger, ara, Jordi.
7: Sí, totalment. Soc i no soc, a la vegada.
2: Jordi, tu què t'ha agafat per la quàntica?
7: Mira, no sé, la veritat és que sempre m'ha agradat molt la ciència. Tot allò que no acabo d'entendre m'agrada intentar entendre-ho. Però també, sobretot, pensar... O sigui, sempre havia pensat que el teatre era quàntic i que fa molts anys que fem aquest tipus de escenificacions, diguéssim, i que l'espectador viu una cosa quàntica sense saber-ho, que és que veu l'actor i el personatge al mateix temps. És a dir, hi ha una superposició de mons, el món real i el món fictici al mateix temps, i la gent ho sap discernir una cosa de l'altra, i quan veu una cosa no veu l'altra, etc. Això és una cosa que els físics parlen de les partícules de la realitat i veuen que hi ha això, en el món subatòmic hi ha, passen aquests universos paral·lels i superposicions, i que una partícula pot estar en un lloc i en un altre al mateix temps. I jo pensava, ostres, això, si ho estem fent al teatre des de fa més de 2.500 anys, i per això volia portar-ho en escena.
3: la Mia Esteve en un vídeo deia que tenir un director, que també és actor, és un acompanyament allò immens i diferent. No sé, bueno, han penjat aquí.
6: Ja està, fins aquí.
3: He dit ni Esteve, ja
2: gràcies per venir.
3: No sé, vosaltres, allò, si ho heu notat, no?, de quan heu tingut directors que també han sigut actors i com és treballar així.
5: Absolutament, absolutament. El Jordi, a més, és una persona molt sensible, no?, i sap molt bé com vol escenificar el text que proposa, no? Aleshores, d'alguna manera, és molt visionari amb com han d'anar les coses, però et dona també una certa llibertat que ell entén, la sap traduir, no?, i la sap recollir. I aleshores això crec que endreça molt, saber, no?, com és ser actor des de dins i des de fora també.
3: Té particularitats, no?, també, Joan.
6: Sí, home, jo sempre dic que estar dins el cervell del Jordi Oriol deu ser un festival, sí, perquè deu ser una muntanya russa, perquè és com un trencaclosques amb potes, és a dir, sí, sí, és fascinant. Jo diria que té fins i tot, ara que no ens escolta, alguna cosa de geni.
2: No estaria tan segur, si no ens escolta.
6: Ja està, ja hi som.
2: Jordi, quines són les teves particularitats? Hola?
3: No vol contestar i fa veure que no hi és. És que això és molt fort.
2: Jordi Oriol és un gat, és Redding.
7: Diu o no?
6: Ara sí.
7: I soc qui no hi soc? A mitges.
2: Escolta, el que hi ha... Ja es nota, ja. No pateixis.
7: Estic al mig d'un esbarzer, ara mateix, que és el lloc on hi ha més cobertura.
2: Al mig d'un esbarzer? Doncs no punxis, eh? Ara no hàgim de trucar aquí a emergències.
6: No. Me l'imagino com si fos ara.
2: Jo no sé per què, però m'imagino així, en plan caganer, no? Recobert de vegetació.
7: Bueno, perquè estic fent una situació molt rara amb el mòbil com el sac.
2: Francament, no som incapaços d'entendre i de traduir. No patim, doncs. Bueno, escolta'm, si no podem tenir en Jordi, cap problema. Indigest, hi ha molta música, Carme.
5: Sí.
2: Teniu un musical... O sigui, és que és un trencaclosques, aquesta obra meravellós, perquè hi ha un musical.
5: Sí, o sigui,
2: però
5: clar...
2: Però és només un tastet.
5: És només un tastet, seria com una demo, la gent sempre es queda amb ganes de més, eh? O sigui, les vegades que hem anat a altres entrevistes o que ho comento amb alguns amics, sempre és com, però que no hi ha més d'aquest musical inventat que ha fet el Carles, i és com, no, de moment no, però... Clar, ell ha fet una cosa que és xulíssima, que és una mica com fer homenatge, no?, als clàssics, no? Pot recordar una miqueta a Maricel o a un Sondheim, però a la vegada com amb aquest estil paròdia de The Book of Mormon, no?, South Park, tot això així una miqueta més gore, més Rocky Horror, i és xulo el contrast. I és guai, també dona com un punt d'aire a tot el que està passant, com per respirar-ho, i aprofita també el Jordi així per parlar del mite de Deep Ray, que és també un dels altres temes teòrics que estan voltant durant la peça.
2: Quanta,
5: no?,
2: cosa.
5: Quanta cosa. Quantes capes. Sí, sí.
2: Sí, sí. Clar, a veure, no es podia no aprofitar en Carles Pedregosa.
5: No.
2: Sí,
6: el Carles realment fan un binomi que és fantàstic, perquè la capacitat creativa del Carles és enorme, i a més la seva capacitat musical, perquè tot aquest espai sonor que ha creat, que és d'una complexitat preciosa, és tot idea del Carles, i realment fan un equip genial. Sí, sí, són l'ànima d'Indigest, realment.
2: Posem-nos seriosos. Aquesta obra planteja el dilema si, sobre allò de que si deixem d'anomenar, deixa d'existir allò que anomenem.
6: Sí.
2: Estem posant aquí profuns, no. Ara, eh? Però també si allò que s'anomena acaba convertint-se en realitat. No?
6: Sí, sí.
2: El poder i la força de les paraules.
5: Sí.
6: Sí, sí, de les paraules i de l'observació. Allò que observem és, i som capaços de
2: filosofia,
6: modificar...
2: Classe de filosofia. Sí.
6: És que som capaços de modificar la pròpia matèria, és a dir, tot el que tenim al voltant, pel simple fet d'observar-lo. Som modificadors de la matèria pel simple fet d'observar-los. Aquesta idea, no?, del gat de Schrödinger, que si el tenim a dins, no sabrem si, a dins de la caixa, no sabrem si és viu o és mort, fins que no obrim la caixa i l'observem. No? És a dir, aquest poder de l'observació. No, te n'adones que la lingüística, la ciència, la filosofia, la poesia, el teatre, van tots una mica de la mà, perquè si és el que deia el Jordi ara, que realment el teatre pot arribar a ser molt quàntic, aquesta superposició de personatges i actors, no saber quan acaba, o on està la frontera entre la persona i el personatge, quan som capaços de, a través de l'observació, modificar els espais, com l'espectador observant modifica i construeix els seus propis espais. No, no, es té tot una... Acabarem escrivint un tractat sobre el tema.
3: Sí. I lingüísticament també és molt xulo una reflexió que es fa d'aquesta importància de les paraules. Per exemple, en el cas dels verbs, entre ser i estar, no? Que en anglès no ho distingeixen. No? I la Mia fa com un moment que és molt maco. Això, bueno, no sé si vosaltres voleu explicar-ho de ben bé quina és la diferència i que si tu dius en anglès I'm sad, allò estic trist, nosaltres per nosaltres és temporal. En canvi, ells no, ells és com un estat on ets trist.
2: Perquè, clar, en anglès només hi ha el to be.
5: Exacte.
2: No? Sí. I aquí diferenciem.
6: I aquí ho diferenciem. Són gairebé no només estats d'ànim, sinó estats vitals, diguéssim. No? Mm. I llavors és com si el català ens ajudés a fer el trànsit d'una manera més plena, no? És a dir... Mm-hmm. També és veritat que ells fan servir Play i els francesos Jouer per fer teatre. Nosaltres aquí ens dediquem a fer-lo, com si fossin mobles una mica, no?
2: Bueno, vosaltres jugueu bastant, eh?
6: Sí,
2: vosaltres el que esteu fent bàsicament és jugar amb l'ultimàtum.
3: També parleu molt dels falsos amics. No sé si heu sigut víctimes d'algun fals amic, tipus...
4: False friends.
3: This is a deception. Sí, no? Allò, això és una decepció. I'm capficated. No sé si n'heu gastat. Això va passar, una meva amiga ho va dir, tan tranquil·la.
5: A mi em diverteixen moltíssim els falsos amics i, de fet, tinc un amic que també és actual, el Gerard Frank, amb qui sempre fem bromes. Aprofitem, ens encanta, anem a Londres molt sovint, i sempre lo de Diversion Ends, per exemple.
3: S'acaba la diversió.
5: O lo de Pedestrians, també.
2: Què és? Que no recordo això de Diversion. És com el Traffic Diversion, no?
3: Sí, una cruïlla, no?
2: Sí, cruïlla.
5: La cruïlla s'acaba. Aquells, no? Lo típic que fa la gent que està rient. Diversion Ends. S'ha acabat la broma. Em diverteixen molt. És molt xulo, és molt xulo, sí.
2: No sé qui deia l'altre dia, Remove the German. Aquest producte serveix per Remove the Germans,
6: sí.
2: Que no, els germans, los gérmenes, són germs, clar, en anglès. Clar, i un german és un senyor alemany.
5: Clar, clar, clar,
2: o sigui, clar, aquest producte serveix per carregar-se els alemanys. Clar. Això ho vaig sentir l'altre dia en una entrevista i no recordo qui era, però vindria a ser això.
6: És que no sé per què...
2: False friend de manual.
6: Vam abandonar l'esperanto, no sé si el podríem recuperar.
5: Ah, mira.
6: Seríem de tenir problemes. Sí, sí.
2: Què fa el de l'esbarzer?
7: Doncs mira, estic aquí, estic entre vaques.
3: Ah, anem canviant d'escenari.
6: És meravellós. Entre vaques, tio.
7: Això és més còmode, ara.
2: Això que està passant ara és germen justament d'una obra de teatre, segurament, no? D'una idea de les teves.
7: Bueno, Europa Bull, fem molt el joc de la vaca.
6: I tant, i tant.
5: La vaca.
2: Molt bé. Tu els idiomes bé, Jordi?
7: Els idiomes, o sigui, les llengües en general m'encanten. No és que sigui un expert, però sempre m'ha agradat molt això, la idea d'aquesta que en altres llengües una mateixa paraula nostra pot voler dir una altra cosa absolutament diferent. No? Llavors, la idea dels equívocs i de com ens, la societat es comunica o fa servir una sèrie de símbols o fonemes per comunicar-se, però a la vegada... si algú altre l'escolta des de fora està entenent una altra cosa, això m'encanta. Jo me'n recordo de petit que sempre intentava traduir d'una manera sense saber-ho, però gent que parlava guiris que havien vingut aquí, alemanys o suecs o noruecs o danesos, i jo m'imaginava que estaven dient-se entre ells, però només pel subtext que feien i a la vegada també per la fonètica de les paraules, però segur que m'inventava tot, tota la conversa. No? Però potser era molt més interessant la conversa que m'inventava jo que la que estaven tenint els mateixos. No?
2: Sí, sí. Per què tinc apuntat, Clàudia, Pastanaga, aquí al guió?
3: Pastanaga... mira, Jordi, què passa amb Pastanaga? Això no sé, suposo que només els més fidels de la companyia ho entendran, però...
7: Bueno, hi ha molts espectadors que ja esperen la Pastanaga amb espectacles d'invisió. Perquè realment el primer espectacle que vam fer, un dels primers espectacles que vam fer, que és un text que vaig escriure sobre les obsessions, i vaig fer una obsessió absurda, que era un home obsessionat per les pastanagues, obsessionat en el mal sentit de la paraula. És a dir, vaig descobrir que hi havia gent, i he conegut amics, diguéssim, que tenen fòbia a les olives, per exemple, als botons, també. És a dir, coses com molt... Aparentment, des de fora, jo pensava, dic, però això, com pot ser, no?, que hi hagi gent que tingui fòbia a certes coses que
2: són inofensives.
7: I són inofensives, exacte. I llavors vaig pensar en un ésser que tingués fòbia a les pastanagues. I la fòbia no deixa de ser, finalment, una obsessió, algú que està totalment pendent de, no?, i de no trobar-se'n. Però llavors, durant l'obra, anava creixent pel terra, anava sortint com unes plantes, com unes fulles, i al final aquest personatge que ho feia l'Albert Pérez acabava estirant aquestes fulles i acabava sortint una pastanaga gegant en el moment que el públic tenia tots tenien orelles de conill perquè s'havien posat abans per una altra raó. No? I llavors, a partir de llavors, tothom va pensar que jo tenia una obsessió per les pastanagues i la gent va començar a regalar-me pastanagues.
2: Que mai has negat.
7: Que llavors ja no he negat, no. Ara ja comença a ser una realitat. Però sí, sí, llavors és com una mena de... com el Hitchcock que es fa aparèixer ell a les seves pel·lícules, sempre te l'esperes en algun moment que creu un frame. Doncs nosaltres fem sempre, intentem posar una pastanaga en algun lloc, ja sigui física o de paraula.
2: Obsessions, amics, aquí a la taula?
8: Obsessions? No sóc gaire obsessiu, jo. Gràcies a Déu, només em faltaria això, saps? Sí, no tinc obsessions.
5: No, jo crec que tampoc. No.
8: No. A la pastanaga, t'imagines?
3: Tothom qui treballa amb en Jordi Oriol acaba obsessionat amb les pastanagues.
5: Va ser regal d'estrena, de fet.
3: Ah,
5: ens vam trobar tots amb una pastanagueta moníssima al camerino, sí.
2: Molt bé.
3: La Lara Segur també se'n va trobar.
5: La Lara Segur també, la més gran, de fet.
3: Ah, sí.
2: Bueno, què?
3: Què està passant?
2: Què està passant amb Lara Segur? Qui és Lara Segur? Per què no ha vingut mai al Tot és Comèdia Lara Segur, si és una actriu que ha treballat tant?
8: Perquè no li acaba d'agradar gaire el món de mediàtic.
5: És discreta.
8: Sí. Sí. I a més que l'has d'anar a buscar amb taxi...
3: És viva,
8: això, una mica. I l'has de cuidar una mica. Sí, es fa de pregar. Sí. Quasi que és millor que ja... Sí.
7: No, ella no està entre vaques com jo, em fes ben envoltada, però sí, sí, no vol fer veure gaire.
2: Bueno, no sé si podem aprofundir en aquest tema.
3: No ho sé. Mirem les cares aquí.
2: No la veiem en els cartells promocionals, no? Sí que veiem una altra actriu molt coneguda i premiada al nostre país, que es diu Clara Segura.
3: Sí, sembla el nom.
8: Però és que les casualitats formen part de la vida.
3: Total. Bueno, en principi d'incertesa, no?
8: També és quàntica, i la incertesa, exacte.
2: Molt bé. En aquesta obra es veu té o whisky? Ja anem acabant. És molt important, això.
8: Sí, és fort, això. També és el que dèiem de la teoria de l'observador. És depèn de com observes o com t'afecta. És a dir, en aquest cas ens afecta a tots de manera diferent. Sí,
3: a tu t'afecta, ben bé que t'afecta.
8: Ai, m'afecta bastant, sí, m'afecta bastant.
2: I hem deixat al final el moment perruca.
3: Tu te la vols quedar, la perruca, Joan?
8: És que ens la quedarem. És a dir, és que pensa que acabarà acompanyant. Però és que amb el Jordi dèiem, hem de fer un spin-off d'aquell moment.
7: Clar,
5: sí.
7: Una obra només d'això.
2: Bueno, aquest senyor és, o senyora, ja no sé què és, aquesta persona és un terapeuta.
7: Sí.
2: Jordi? Que no tenia ni nom, que el nom us l'heu inventat així sobre la marxa.
8: Al final li vam dir que es deia Pizza.
5: Pizza.
7: Sí, és que és un altre ego del Pere. Però sí, realment, vull dir que quan... De fet, jo, aquesta escena, jo la tenia pensada com que explicada per l'actriu, per la Carme, que expliqués, mira, he anat a veure, he conegut la meva mare a través de la teràpia, on està fent teràpia per fer dol de la mort de la seva filla. Això, no sé, és que avancem com trama, diguéssim, de l'espectacle. Però jo havia pensat inicialment que realment es parlés de... I després vaig pensar, què millor que exposar-ho, perquè la teràpia no deixa de ser, o les constel·lacions familiars, o aquestes coses que fem els humans de ficció, gestionar realitats per intentar superar doncs això, o el dol en aquest cas, o traumes, o el que sigui que vulguem superar, no deixa de ser això, de buscar fer ficció d'una realitat. I això m'agradava moltíssim, perquè realment aquesta idea quàntica que us deia, de que sóc una cosa i una altra al mateix temps, això ho fem molt sovint, no? I en les teràpies sempre.
2: Sí, estem tot el dia inventant-se un relat de nosaltres mateixos. Som dramaturgs de les nostres vides, tots nosaltres.
7: Sí.
2: Bueno, doncs això, pastanagues, perruques, quàntica, Cat de Schroeder, un musical, jocs de paraules... L'Ultimàtum, de Jordi Oriol, amb tot aquest equip meravellós, Joan Carreras, Carme Milán, moltíssimes gràcies al Teatre Goya. Fins al dia vosaltres, dia...
5: 5 de juliol.
2: 5 de juliol. Vull dir, no badeu.
8: No badeu, no.
2: Gràcies.
8: Gràcies a vosaltres.
2: Una abraçada.
8: Merci.
2: Seguim.
5: Adéu.
2: Amb l'amic Sector Ferran.

0: Ai, ai, ai, que tindrem una mixtape una mica express.
1: Ah, sí? Bueno, sí. Cap problema.
0: 10 minuts per en Ferran Bassaganyes.
1: Anem parlant i el
0: que doni temps. Seves coses. Perdona, abans d'entrar en matèria, hem sobreviscut a la primera meitat de juny. Mira, aquest seria el xitxat proposat per tu.
1: Sí, o sigui, jo ja crec per raons òbvies, per tal i com se'm sent, però també, per altra banda, perquè trobo... Saps aquell tuit que van penjar, no sé qui, que era com no puc amb més esdeveniments històrics aquesta setmana? Doncs trobo que aquest juny és com que no paren de passar coses i coses i coses.
0: La història s'escriu en temps present.
1: 100%. Tu. I ja està, doncs, ho hem sobreviscut, aquí estem.
0: Molt bé.
1: 14 de juny.
0: I a més a més, ara amb aquest litre d'herbes que et veuràs, estaràs com nou.
1: Si estaré pixat tot el dia, eh? En Joan Carreras està boig, bueno. Vaja.
0: Anem al cine passant per internet. És cert que tu, que ets un avançat als teus temps, ens en vas parlar, però fa molt de temps. Jo no ho recordava.
1: El 2021 o 2022 devia ser, quan van començar a sortir.
0: Fa 4 o 5 anys.
1: I avui és un dia molt dolç. De fet, em fa moltíssima il·lusió parlar d'aquest tema avui a la mixtape, perquè avui és una història maca. És una d'aquelles històries que t'acaben explicant com una bona idea acaba arribant a cotes altes. Us explico. No sé si us recordeu, fa molt de temps, que fa molts
0: anys... Once upon a time.
1: Que vaig parlar-vos d'un adolescent que feia uns vídeos a internet que es deien els backrooms, que eren uns vídeos com molt estranys que ell feia des de casa seva, era un nano de 16 anys, que es diu King Pixels a internet, que eren com vídeos d'aquestes, saps que hi ha sales d'oficines buides, a última hora de la nit quan ja no hi ha ningú...
0: Molt inquietant.
1: Molt inquietant, o aquell centre comercial... Saps com aquell centre comercial on hi havia el Yelmo Ikari abans? Que si havies d'anar al lavabo havies de fer com un recorregut, també.
0: Sí.
1: On és aquest rotllo, perquè ens entenguem?
0: Que ja està xapat allò, ja, no?
1: No tinc ni idea. Bueno, no tinc ni idea. Però sí, llavors, ell va començar a fer aquests vídeos una mica mogut a través d'una foto que es va fer molt viral per internet el 2019, que, bueno, era com una història del creepypasta, que el creepypasta és com les llegendes urbanes que es popularitzen per internet. Total, ell des de casa seva va començar a fer aquests vídeos, es va fer molt i molt i molt viral, i va passar, que és el que dèiem l'última vegada que en vam parlar, que la productora i distribuïdora nord-americana A24, una de les més així top i tal, li van dir, escolta, voldries fer una pel·lícula? I aquí la tenim. Ara, si aneu a la cartellera, teniu Backrooms.
2: Este lugar crea salas. Es como un laberinto, no se acaba nunca. Hasta me da miedo perderme.
3: Claire, ¿me oyes?
0: I Backrooms va ser un fenomen a internet i està sent un fenomen a les sales.
1: Això sembla, sí, sobretot està arrossegant a molta gent jove, entre els quals m'incloc, a les sales. Sí que és veritat que és com bastant curiós a mi, el que m'interessa una mica. També és veritat que no, crec que no us explicaré molt de què va la pel·lícula, perquè crec que és una pel·li que has d'entrar molt en aquell univers, anar-la a veure una mica sense expectatives i sobretot deixar-te portar, perquè és una proposta molt fresca i que es creu molt la premissa del anar recorrent aquest Backrooms. És una mica com si fos un videojoc, diguéssim. I clar, A24, quan li van passar... Clar, que no tenia 19 anys quan estava rodant la pel·lícula. Era la primera pel·lícula que

0: i passa amb la seva família. És igual, és com... Veu com explora... Clar, és que pensa que són edificis estranyíssims, es van obrint portes, les sales no tenen cap mena de sentit arquitectònic, a hi ha personatges a dintre...
1: I no veu res de fora, no? O sigui, no hi ha llum exterior, o sigui, no hi ha finestra que puguis veure
0: al
1: carrer.
0: És a dir, els backrooms són com unes, com si entressis en un soterrani, i a partir d'allà... Sí.
2: Clar, i de lloc indeterminat, o sigui, ningú sap què és, ni on és... No.
0: I això és el que va posar de moda el terme aquell dels espais liminals, que n'hem parlat bastant també per aquí.
1: O llavors, no llocs, no?
0: Sí, els no llocs. Llavors, doncs, escolta, backrooms, el fenomen de YouTube a Hollywood, crec que en parlarem sovint, perquè de fet ara coincidirem cartellet també amb una altra pel·li de youtubers, per tant, a tope.
1: I ara, una sèrie que voldríem que fos un fenomen. Perquè som molt de rebelejar, eh?
0: Sí, i som molt de les coproduccions HBO Max i 3CAT. Veníem de Pubertat, ara tenim Rebelejar, dirigida per l'Isaac i la Cuesta i el Pol Rodríguez, que són el mateix duet que van fer Segundo Premio.
1: Gran pel·li.
0: Bueno, és una sèrie que és increïble. Crec que ara van pel quart episodi. Maria Rodríguez Soto, Enric Auqué, Francesc Orella, Sergi López. Sergi López fent un personatge que tinc unes ganes de fotre-li una xancleta per la cara. Bueno, en fi, escoltem el tràiler, si voleu, que això us ho expliquen més ells.
3: Que aquests fills de puta es queden al restaurant...
4: Ens apugen el lloguer per 6.
3: Això és legal?
5: Suposo que volen fer pisos turístics.
3: Tots has carregat la vida dels meus pares i ho saps perfectament, tio.
4: Ara què collons fotem?
5: Crec que hi ha una manera que es vulguin treure la cinta de sobre.
3: Com?
5: Legal no és.
1: Va, no sé si és cine social, el que sí que sé és que és un thriller trepidant.
0: És molt trepidant, sí, sí, sí. De fet, us poso una mica d'antecedents. Bàsicament, abans no parlàvem d'aquests no llocs i tal, però a vegades el terror et ve del bar que tens a sota casa quan el compra un fons d'inversió i fan fora tothom. Doncs d'això va una mica, i de fet està inspirada en el cas real del Pol Rodríguez, el creador de la sèrie, que ell és el de la família de l'històric restaurant aquest Can Lluís, del Raval, que fa uns anys el van perdre perquè tot el bloc el va comprar un fons d'inversor i els hi van pujar tant el lloguer que van haver de marxar d'un restaurant que portaven durant feia 100 anys. Aleshores, això va inspirar Rebelejar. Rebelejar és aquesta història que parteix una mica d'aquesta família que tenen el restaurant, veuen com els hi canvia el propietari del bloc, els hi pugen moltíssim.
6: Este que habla es el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, que ha anunciado también esta noche que el Consejo Nacional de Seguridad ha aprobado por mayoría abrumadora, ha dicho, el pacto con Estados Unidos. La noticia ha tenido un efecto inmediato balsámico sobre el precio del barril del petróleo Brent, que ha caído a los $83. Es el más bajo desde el mes de marzo, y el índice Nikkei, que es el de referencia de la bolsa de Japón, ha abierto con ganancias casi del 5,5%. Queda por saber todavía cómo se va desplegando lo que se ha firmado y, de hecho, junto con el fin del programa nuclear iraní, se ha acordado levantar las sanciones contra ese país. Irán exige ahora, sin embargo, recibir al menos la mitad de los fondos congelados, y son esos detalles de los que el resto del planeta quiere ahora saber más. Esta madrugada las principales potencias europeas han pedido más datos a todas las partes. El presidente francés Emmanuel Macron recalcaba que en la reunión del G7, que se celebra desde hoy lunes en su país, en la ciudad de Evian, y a la que va a acudir Donald Trump, se tratará el acuerdo de paz y también la reapertura del estrecho de Hormuz. Antes, en Ginebra, miles de personas han protestado contra esa cumbre en una manifestación que ha terminado con disturbios. Los manifestantes han lanzado piedras y botellas a la policía y han incendiado algunos vehículos. Se declaran antifascistas y rechazan la protección que Occidente ha brindado a Israel. Aquí en España es noticia la agenda judicial. Esta semana, miércoles y jueves, declarará José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente del gobierno, el primer expresidente imputado en un caso, en este caso el caso Plus Ultra. Hoy mismo declarará, comparece ante el juez, la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, de cara al juicio conjurado. El juez Juan Carlos Peinado podría dictar contra ella medidas cautelares. Carmen Fúnez, del PP, hacía hincapié en las joyas del expresidente Zapatero, cuyo valor, según el último peritaje, supera el millón de euros.
7: ¿Cuál es el origen de esas joyas? No sabemos si son regalos que ha recibido después de salir de la presidencia del gobierno. Tampoco conocemos si son regalos que recibió durante la presidencia del gobierno. No sabemos el origen ni la trazabilidad de esas joyas y tampoco conocemos exactamente de dónde vienen y a qué responde el hecho de que Zapatero pues guardase esas joyas en su despacho. Por lo tanto, lo que estamos es expectantes de que el próximo miércoles dé las explicaciones oportunas ante el juez.
6: Empieza una semana que es un vía crucis judicial para el Partido Socialista y y para el gobierno, hoy con esa comparecencia ante el juez de Begoña Gómez, el miércoles y el jueves con las citas

0: Y llegamos a las 7 menos 10 de la mañana, las 6 menos 10 en Canarias.
1: Entras en volotea.com y encuentras cada vez más destinos. Asturias, Nantes, Vitoria, Lille, Olbia. Con vuelos directos desde Barcelona. Y de repente ya estás ahí probando un plato típico. O ahí con esas vistas. O ahí, desde 29 euros, ya estás ahí con Volotea. Tarifas sujetas a disponibilidad. Cambios ilimitados incluidos. Condiciones en volotea.com.
2: Hoy por hoy, Cataluña. Gisela Rodríguez.
3: Bon dia, és dilluns, és 15 de juny. Estabilitzat l'incendi de Cervià de les Garrigues. Els bombers han remullat aquesta nit la zona per evitar que aquest matí, amb l'augment de temperatures, el foc revifi. Ara hi entrem, però abans... Abans, el temps, dia de sol amb alguns núvols prims que aniran anant i venint. Si hi ha d'haver pluja, serà a partir de mig matí tarda al Pirineu i a la Catalunya central. Pel que fa al trànsit i al transport públic, a aquesta hora, normalitat. Els bombers han estabilitzat l'incendi de Cervià de les Garrigues a Ponent, que ahir va arribar a obligar a evacuar 8 persones i a confinar 144 veïns. Els habitants ja han tornat a la normalitat, però els bombers han seguit treballant tota la nit per apagar el foc provocat per una radial. Sergi López, bon dia.
4: Bon dia, Gisela. Un incendi que ha cremat 46 hectàrees forestals i que, segons els agents rurals, tot apunta que va començar per l'espurna d'una serra radial que una persona feia servir en un tancat. Aquesta nit s'han retirat els mitjans aeris, però desenes de bombers han seguit refredant la zona per evitar represes.
5: Mantindrem aquí una dotació suficient com per tenir aquest incendi treballat a la nit. Treballarem aquells punts que són més delicats i que demà al matí, quan s'alci la temperatura i baixin les humitats, no hi puguin haver-hi represes.
4: És Martí Rossell, cap d'intervenció dels bombers, que alerta que les temperatures estan afectant els boscos i avançant en els incendis d'estiu.
3: Milers de mestres han tornat a sortir al carrer en la que ha estat la darrera manifestació d'aquest curs que acaba aquesta setmana.
6: ¡Docencia no es supervivencia!
3: 7.000 persones segons la Guàrdia Urbana i 25.000 segons els organitzadors van tenyir de groc els carrers de Barcelona.
7: Per l'educació, perquè hi hagi més ràtios, més gent, més mestres, que fa falta.
8: Portem uns mesos de mobilitzacions perquè la situació a l'educació pública és molt greu.
3: Professors que reclamen millores salarials, però també més recursos a les aules, per exemple, per l'escola inclusiva, la que garanteix una educació igualitària per tothom. És justament aquesta inclusió la principal eina per combatre la segregació escolar. Doncs sobre això, justament avui us expliquem un cas que no és aïllat. És el d'una escola de Mataró, els Germanes Bartomeu, on 3 de cada 4 alumnes tenen reconegudes necessitats especials.
4: La majoria per ser d'origen estranger o per situació de pobresa. Aquesta escola concentra un elevat volum de segregació escolar, però el seu cas no és únic. A Catalunya n'hi ha molts amb aquestes característiques.
3: Ens ho explica el Marcos Ferrer.
9: Una realitat que requereix més integradors, més educadors socials i més psicòlegs. En definitiva, professionals que treballin per garantir una bona convivència, atendre necessitats específiques i així facilitar la integració dels alumnes nouvinguts. Amb tot, el centre està tot el curs sense educadora social i el va començar també sense l'ola d'acollida. Pere Mármol és el director del centre.
10: El repte és com afrontar això. Llavors, clar, necessitem més mans. I, efectivament, després t'adones que algunes d'aquestes mans seria bo que estiguessin com professionalitzades en aquest àmbit de la integració o de l'educació social, no? Que també permet tot un treball amb la comunitat escolar, amb els adults, amb les famílies. No?
9: Segons les últimes dades del Departament d'Educació, a Catalunya, un terç dels alumnes necessiten suport educatiu.
3: Doncs precisament fa pocs dies el síndic de Greuges va publicar un informe sobre segregació escolar. Des de la institució reconeixen avenços contra aquesta qüestió, però alerten que encara queda feina per fer.
4: Una realitat que requereix més integradors, més educadors socials i més psicòlegs, en definitiva, professionals que treballin per garantir una bona convivència, atendre necessitats específiques i facilitar la integració dels alumnes nouvinguts. Amb tot, el centre ha estat tot el curs sense educadora social i el va començar sense aula d'acollida. Pere Mármol és el director del centre.
10: Seria bo que estiguessin com professionalitzades en aquest àmbit de la integració o de l'educació social, no? Que també permet tot un treball amb la comunitat escolar, amb els adults, amb les famílies, no?
4: Segons les últimes dades del Departament d'Educació, a Catalunya un terç dels alumnes necessiten suport educatiu.
3: Són les 6:54.
11: La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada. l'audiòfon que et permet gaudir de la música, l'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement, són persones qui treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
12: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
13: Història del futbol. Un trio únic celebra els millors partits del món.
14: Mèxic, Estats Units i Canadà.
15: El tío Paca, Cristóbal Chassén i Gonzalo Álvarez.
16: Cachondeo, riure, animació en general.
15: Viu les prèvies i els postpartits de la Roja amb nosaltres a la Sala Cotton de Casino Barcelona. Aquest dilluns, Espanya, Cap Verd. A partir de 5:45 de la tarda, t'hi esperen regals, sorpreses i les estrelles de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues. Més informació a casinobarcelona.com.
17: Amb la col·laboració de Bonobon, Circus Festival Gaudirem i Eurofitness.
2: Hoy por hoy, Catalunya.
3: Aliança Catalana encara no ha decidit qui serà el seu candidat a l'alcaldia de Barcelona, però una figura del nucli dur s'està projectant per encapçalar la llista. Es tracta de Jordi Aragonès, un dels fundadors i membre de la cúpula del partit, que en diverses converses amb el món econòmic de la capital ja es presenta com a futur alcaldable, tal com han explicat diverses fonts coneixedores a Ser Catalunya. Martí Oliver.
18: En aquests contactes privats, Aragonès dona per fet que serà el candidat fins al punt que, segons veus del món econòmic, ara ja seria una sorpresa que no encapçali la llista a Barcelona. Una font coneixedora assegura que ha caigut en gràcia el sector amb un programa de marcat caràcter liberal en qüestions com l'habitatge o el turisme i renegant de regulacions que estan en marxa o s'han anunciat, com ara limitar l'arribada de creuers o eliminar les llicències de pisos turístics. La qüestió, però, no depèn d'Aragonès, sinó de Sílvia Orriols, que encara no ha pres una decisió. El partit havia anunciat que faria públic el nom del candidat per Sant Jordi, però van haver de rectificar perquè, segons van dir, la persona a la que havien temptejat es va fer enrere.
3: I descentralitzar el turisme tant en calendari com en territori. Aquesta és la proposta de la directora de l'Escola de Turisme de la Universitat Autònoma de Barcelona després de l'impacte que va generar a la ciutat l'espectacle de la setmana passada a la Sagrada Família, Gemma Alegrí.
19: La directora de l'Escola de Turisme de la UAB defensa tant l'arribada de turistes com la necessitat de posar límits al nombre de visitants. Segons Maria Noguera, Barcelona exerceix un important efecte aparador que cal aprofitar per afavorir una distribució més equilibrada dels turistes arreu de Catalunya.
20: No podem deixar la ciutat als turistes, però els turistes deixen molt beneficis i, per tant, doncs hem de poder saber gestionar aquests tres factors.
19: Pel que fa a l'efecte Sagrada Família, Noguera recorda que no és nou i que tampoc sorprèn que l'espectacle de dimecres pugui traduir-se en un augment de visitants i turistes.
3: I ahir a la nit, al Port Vell... Els UB40, que van actuar al Festival Blau Marí.
4: La mítica banda dels 90 fa aquest estiu 5 concerts a Espanya i el primer d'ells va ser el d'ahir a la nit a Barcelona. Ho va fer amb Ali Campbell, el cantant i fundador del grup Al Capdavant.
3: Una banda que té Tamacles. La recordes, Sergi?
4: Home, clar que la
3: home,
4: recordo.
3: Home, i tant que la recordes.
4: Aquesta sí que seria aquesta... de la meva època.
3: Home, de la teva època. A veure, que
4: tampoc... I de la teva també,
3: i de la
4: no?
3: meva, exacte. Jo crec que unes quantes èpoques amb mítiques cançons, no? Que també hi havia aquell Falling
4: in Love. La Marina també, mira,
3: també
4: va rient,
3: exacte. Saludem, doncs, ja que l'has anomenat, la Marina Fernández. Marina, què tal? Bon dia.
21: Hola, què tal? Com esteu?
3: Què tenim avui al programa l'Aquí Catalunya?
21: Començo pel final. Sabeu de qui és època, també, calculo, aquesta cançó del Pep Sala, segurament.
3: Home, també, i tant.
21: Doncs bé, el Pep Sala, que està de gira, una gira on ha obert el Bagul dels Records, ara que està recordant el biòpic de Sau, l'estan rodant.
3: Que, de fet, torna a l'escenari on van actuar els UB40 ahir, en aquest festival Blau Marí.
21: Exacte, però vindrà aquí al programa, vull dir-te, que abans vindrà aquí. Anava a dir, ara tinc una actuació musical en directe i no la sabia. No, sí, vindrà, ens parlarà una mica. Ens posarem nostàlgic, vaja, com us estàveu posant vosaltres ara. Això serà la part final del programa. Abans, el que haurem fet és analitzar els detalls d'aquest acord

0: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: Bon dia, és dilluns, és 15 de juny i aquest és un dels sons del dia.
2: Consultar les condicions meteorològiques, anar ben equipat, portar aigua i menjar, portar mòbil amb suficient bateria, fer les activitats per les quals estem preparats.
1: És l'avís que llencen els bombers si se surt el meti natural, i és que només portem 15 dies del mes de juny i el ritme de rescats ja és el mateix que a ple estiu. Ara hi entrem, però abans... Abans, els tres imprescindibles, i el primer d'ells és el trànsit.
3: Relar-se. Especialistes en vidres us ofereix la informació del trànsit.
1: Ferran Aràndiga, des del RAC, on hem de tenir paciència.
4: Bon dia. Doncs més enllà de les retencions habituals, comencem la jornada d'avui dilluns amb un accident a la Ronda de Dalt, en sentit Llobregat, on hi ha un carril de circulació només obert per un accident, com dèiem, a l'altura de la Trinitat, i que provoca retencions quilomètriques des de Santa Coloma de Gramenet fins a Pedralbes. En tot el seu tram, també en sentit nord, les cues s'originen a Sant Gervasi fins la Trinitat. Més enllà d'aquestes retencions habituals, també destacaríem ara mateix la B20 a Santa Coloma de Gramenet, amb 4 quilòmetres de lentitud en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
3: Arrelar-se fa més de 45 anys que reparem i canviem els vidres de vehicles a Catalunya. Som la xarxa més àmplia d'especialistes en vidres. De segur que té un taller Arrelar-se molt a prop seu. Si necessita reparar o canviar el seu vidre, reservi ja a arrelar-se.com.
1: El segon, el transport públic, aquesta la normalitat, i el tercer, el temps. Jordi Carbó, bon dia.
5: Bon dia. Sol, calor de ple estiu i durant la tarda tronades sobretot al nord de Catalunya. Ara tenim 24 graus de mitjana a Barcelona, 20 a Tarragona, 19 a Lleida, 19 també a Girona. Les màximes de 30 a 35 graus superant els 35 al Pla de Lleida i a l'interior de l'Ebre. Amb sol, com dèiem, però durant la tarda tempestes al Pirineu, sobretot al Prepirineu, de manera més enllà de la Catalunya central. Especial atenció entre l'Alt Urgell, el Solsonès i el Berguedà. És aquí on tindran les tempestes més fortes, en alguns casos en calamar-se, pedra i fortes ratxes de vent, de més de 70 km per hora.
0: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: Els bombers demanen prudència, però sobretot preparació, abans de sortir a la muntanya. Perquè som a meitats de juny i ja estan atenent una quantitat de rescats pròpia de ple estiu. Els especialistes alerten que la majoria de casos són de persones que no tenen suficient expertesa o que no porten el material adequat. Andrea Villòria.
6: Aquest cap de setmana, el GRAE, el grup de rescat dels bombers, ha estat atenent un servei cada hora, xifres de ple estiu, i la majoria de casos són per falta de preparació abans de sortir.
2: La gran majoria d'activacions és per gent que ve o no està preparada físicament, ve perquè no porten el material necessari per fer aquest tipus d'activitat, o bé perquè no han calculat la durada, o per exemple la distància en el cas de caminates, no?
6: És el sergent dels GRAE, Ferran Fuentes, en declaracions a Ser Catalunya, que adverteix també dels cops de calor i recorda els consells bàsics: consultar el temps, dur el material necessari, agafar menjar i aigua, portar bateria al mòbil i ser conscients del nostre estat físic.
1: Això després d'un cap de setmana negre a la natura, tres persones van morir dissabte a l'Alt Pirineu, però és que també a la costa o al riu.
6: Un noi de només 18 anys es va ofegar dissabte al riu Llobregat, a la resclosa de l'Ametlla de Merol, al Berguedà, on havia anat a banyar-se amb amics. També els Mossos van trobar poc després el cos d'un submarinista enfonsat a 10 metres de profunditat a Cadaqués, a la zona de Sant Calladura. L'última víctima és un excursionista que va caure d'un precipici de 100 metres pujant al coll del Medacorb, al Circ de Baiau, al terme municipal de Lins, a l'Alt Pirineu. Els bombers també van rescatar diversos ciclistes, en aquest cas amb lesions poc greus.
1: Sergi López, bon dia.
7: Hola, Gisela.
1: Aquesta setmana acaba el curs escolar i els professors ja tenen pensat que han de pensar què faran de cara al curs vinent. Aquest dissabte han convocat una assemblea.
7: Estan cridats a participar-hi tots els sindicats contraris al pacte amb el Departament d'Educació. La idea és definir l'estratègia de cara al proper curs.
1: Mentrestant, ahir pels carrers de Barcelona...
7: Milers de professors van sortir al carrer a protestar. Demanaven més salari, però també més recursos per fer front, entre d'altres, a l'escola inclusiva, la principal eina contra la segregació.
1: Doncs justament avui ens fixem en el cas d'un centre de Mataró on 3 de cada 4 alumnes té necessitats especials per motius socioeconòmics.
7: A l'escola Germanes Bartomeu, el 75% dels alumnes tenen necessitats específiques de suport educatiu. Aquesta realitat requereix més professional de l'educació per atendre aquests estudiants i facilitar la integració dels alumnes nouvinguts. Malgrat les dades, el centre està tot el curs sense educadora social i el va començar sense aula d'acollida. Demanen més mans i més professionalitzades.
8: Seria bo que estiguessin com professionalitzades en aquest àmbit de la integració, o de l'educació social, no? Que també permet tot un treball amb la comunitat escolar, amb els adults, amb les famílies, no?
7: És Pere Mármol, director del centre.
1: I escolteu aquest testimoni.
9: Me gustaba hacer deporte, me gustaba la música, me gustaba cantar, bailar, escuchar, hacer cosas, tenía sueño, metas...
1: És la Maura, té 45 anys i forma part de la trentena de persones que han participat en un projecte pilot conjunt de l'Institut Català de la Salut i el Gran Teatre del Liceu per millorar el benestar gràcies a l'òpera.
7: Hi han participat usuaris de 3 centres d'atenció primària del districte de Ciutat Vella de Barcelona.
1: En té més detalls la Susana Ruiz.
10: És un programa adreçat a persones adultes que estan tristes, apagades i sense esma per fer res. En una dotzena de sessions, professionals sanitaris i del Gran Teatre del Liceu treballen les emocions i la manera com gestionar-les a través d'una òpera. José Antonio Losada és un dels impulsors del projecte.
11: El que sí que sabem és que hi ha certes connexions neuronals que milloren o que s'activen en el moment que hi ha una expressió artística, com en aquest cas és la música.
10: L'obra escollida per aquest projecte pilot ha estat La Torre dels Somnis, amb música de Puccini, un espectacle que combina òpera, circ i poesia.
1: Són les 7:57.
12: Con los vuelos directos de Volotea a más de 15 destinos desde Barcelona, ya puedes sentir el sol de Cerdeña, la historia de Verona, saborear un... ¿Dónde estábamos? Ah, sí, en los destinos directos de Volotea desde 29 euros. Si te descuidas, ya estás ahí. Tarifas sujetas a disponibilidad, cambios ilimitados incluidos, condiciones en volotea.com.
13: Mèxic, Estats Units i Canadà.
14: El tío Paca, Cristóbal Chassén i Gonzalo Álvarez.
15: Cachondeo, riure, animació en general.
14: Viu les prèvies i els postpartits de la Roja amb nosaltres a la Sala Cotton de Casino Barcelona. Aquest dilluns, Espanya, Cap Verd. A partir de 6:45 de la tarda t'hi esperen regals, sorpreses i les estrelles de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues. Més informació a casinobarcelona.com.
16: Amb la col·laboració de Material Building, veiem CAT i compramostupiso.com del Grupo Inmobiliario Heritage.
1: Arnau Montserrat, bon dia.
17: Bon dia, Gisela.
1: Espanya debuta avui al Mundial contra Cap Verd.
17: A les 6 de la tarda, al Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta. Luis de la Fuente sobre la Lamine Yamal.
18: También está para jugar mañana sin ningún contratiempo. No para jugar 90 minutos.
17: A la premsa, l'operació segona estrella entra en acció al Marca. Lamine is the MVP a Mundo Deportivo o debut exòtic a l'esport.
1: Cucurella, que fitxarà pel Madrid.
17: De fet, explicava ahir Santi Ovalle que avui mateix es farà oficial fitxatge mundial. Alàs assegura que està tot tancat i que només faltava una última assignatura, fitxatge que es tancarà al voltant dels 50 milions d'euros.
1: I 50 Champions pel Barça, campions en handbol.
17: Després d'imposar-se a la final 37-34 al Füchse Berlín, és la 13a Champions de la història de la secció, la 50a de la història del club. I així ho celebraven Rafa Juste, president en funcions, i Joan Laporta, president electe. En bàsquet, el Joventut, eliminat a les semifinals del play-off, el València jugarà la final contra el Barça, i en motor, Hamilton es va emportar el Gran Premi de Barcelona a Catalunya. Per cert, Topuria ha perdut fa tot just uns minuts el seu primer combat a la UFC en l'event fet a la Casa Blanca.
1: Gràcies, Arnau.
17: Fins ara.
1: Són pràcticament les 8. La informació continua a l'Oi per Oi.
19: El colesterol alto puede ser un riesgo para tu corazón. Por eso es importante cuidar lo que comes, llevar una alimentación equilibrada y tomar un Danacol al día, que reduce el colesterol en 3 semanas. Y si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.

0: Ahir el Jordi havia de penjar un quadre.
1: Ai.
0: Li vaig dir, segur que sabràs fer-ho. I ell, sí, sí, cap problema.
1: Ai, ai, ai.
0: Forada la paret, ja que hi som, la canonada que passava per allà. Sort del RAC. Ens van arreglar la canonada i van penjar el quadre.
2: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viu amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
3: Renault. Diari d'un viatge en un Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1.100 quilòmetres de paisatges, un sol dipòsit i ni una sola recàrrega. Fabricat aquí. Del 12 al 26 de juny, vine al Renault Days i gaudeix de condicions especials en una selecció de models. Més informació a Renault.es.
4: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
5: Verás, yo te quiero, sí, pero como amigo.
6: Pues mejor.
7: Trae un amigo a Endesa y os lleváis 50 euros cada uno en puntos del programa para ti. Y podéis disfrutar de planes, sorteos y ahorro en las facturas de luz y gas. Regístrate en el programa para ti de Endesa y si es con amigos, mejor.
8: Si has sobreviscut al Festival del Nen i a la graduació de la nena, ara et toca gaudir a tu.
9: Que t'hi jugues especial festa final de temporada.
10: Fi de curs. Final de curs. Hi haurà guerra d'aigua.
8: Aquest dijous, 18 de juny, a partir de les 7 de la tarda, des de la terrassa de l'hotel Mi Barcelona.
9: Jo crec que si us agrada la ràdio, no us l'hauríeu de perdre.
8: Festa amb la teva invitació a través de sercatalunya.cat. Aquest dijous, a partir de les 7 de la tarda, vine a la festa final de curs del Què t'hi jugues.
11: Què t'hi jugues?
12: Amb la col·laboració de l'hotel Mi Barcelona, Vueling i restaurant Traca.
13: Dale, José. Venga, va. Una nana canila.
14: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
15: El 95.8 FM. Cadena SER.
16: Migdia central. Eli Pagant.
17: Hola, molt bon dia, molt bon migdia. Què tal, com estan? Passen 5 minuts i mig de les 12 d'aquesta jornada. A meitat de mes, som dilluns 15 de juny, tenim sol i tenim ja, hores d'ara, 30 graus de temperatura en una nova setmana de calor. Tots els dilluns ens agrada conèixer una persona de casa nostra. Avui nosaltres ens anem cap al món de l'esport, en aquest cas cap al món de la boxa. Avui, a qui convidem en aquest migdia central és a la Melania Sorroche, a la Choni, que fa molt poques setmanes s'ha convertit en la campiona d'Espanya de pes supergall. Una Melania que ha tornat a ser campiona després de patir una greu lesió cervical i que li van dir que no podria tornar a pujar al ring. Doncs bé, ha pogut tornar a pujar al ring i ha aconseguit ser campiona d'Espanya de supergall. Qui ens explicarà molt millor és ella mateixa, la Melania Sorroche, la Choni. Avui és dilluns i ens n'anirem avui, en aquest cas, fins a Odèn. Ens n'anirem fins a la comarca del Solsonès. Avui els volem parlar del zoo dels Pirineus. Els animals, molts, estan en període de cria. Un d'ells, per exemple, és el cabirol. En les darreres setmanes, diverses cries de cabirols han arribat al zoo dels Pirineus, algunes per ferides, d'altres doncs perquè algú se les va trobar al mig del bosc i es va pensar que estaven abandonades. Avui volem fer pedagogia de la mà del zoo dels Pirineus, perquè els hi demanarem què hem de fer quan trobem aquests animals sols al bosc. Tot això, doncs, avui amb l'Anna Tristany. Ella és la responsable de comunicació i màrqueting de el zoo dels Pirineus, a Odèn, al Solsonès. I malauradament hem de començar parlant d'aquest jove veí de Navàs que es va morir aquest cap de setmana després de saltar d'una riera a Santa Maria de Merlès, a la comarca del Berguedà, a tocar de Navàs.
18: Els fets van ocórrer quan passaven 7 minuts d'un quart de 4 de la tarda. La víctima formava part d'un grup de joves de Navàs que havien anat a remullar-se a la resclosa de l'Ametlla de Merola. El jove va tirar-se al riu des del capdamunt de la resclosa, però els seus companys van veure que no sortia de l'aigua i van avisar el 112. Immediatament es va posar en marxa un ampli dispositiu de 12 dotacions de bombers dels parcs de Berga, Porreig, Gironella i Manresa, efectius del grup d'actuacions especials terrestres i subaquàtiques dels bombers, dos helicòpters i drons de recerca, a més d'agents dels Mossos d'Esquadra, dues ambulàncies, un helicòpter medicalitzat i un equip de

0: Tens mal d'esquena constant? Lumbàlgies? Hèrnies? Ciàtica? A la Clínica Sant Josep comptem amb una consulta de neurocirurgia. Ara tens l'equip mèdic que necessites a tocar de casa. Diagnòstic, tractament i seguiment, tot en un mateix espai. Entra i informa't a clínicasantjosep.cat. Som la teva clínica.
1: Dotar l'empresa de les millors eines per a la digitalització s'ha convertit en un factor clau per l'èxit del negoci. La nova generació de solucions de gestió, SAGE 200C i SAGE 50C, són l'aliat ideal per impulsar el creixement de la PYME. No ho dubtis i connecta el teu negoci a l'èxit empresarial. A Control Group som especialistes en la implementació de les solucions de SAGE des de 1986, el que ens ha dut a ser reconeguts com el millor partner nacional. Visita el nostre web controlgroup.com o truca'ns al 93 877-0303 i connecta amb el futur de la gestió empresarial. Control Group. Més de 40 anys d'experiència implementant solucions tecnològiques i transformant empreses.
2: Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia, sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, al passeig Pare Claret 6.
3: Estàs barrejant tots els residus?
4: Mira, no tinc lloc ni temps per aquestes bajanades del reciclatge.
3: Doncs mira que és fàcil. El cubellet reixat per l'orgànica. I un cubell o bossa pels envasos lleugers. Un altre pel vidre i un altre pel paper. No costa gens, tindràs la cuina més endreçada i molts d'aquests residus es podran convertir en nous productes.
4: És un missatge del Consorci del Bages per a la gestió de residus, Ecoembes i Ecovidrio.
5: Migdia Central, Eli Pagan.
6: I avui, en aquest migdia central de Ràdio Manresa, els volem parlar d'una realitat que segurament passa desapercebuda per tots nosaltres, que és la situació dels cabirols. Al Zoo dels Pirineus han arribat recentment 3 cries i un cabirol adult que han necessitat ajuda urgent per sobreviure després de diversos accidents. Històries de separacions, d'atropellaments, d'atacs. Avui nosaltres ens en volem anar fins al Zoo del Pirineu i per això hem convidat a l'Anna Tristany. Ella és la responsable de comunicació i màrqueting del Zoo dels Pirineus. Anna, què tal? Molt bon dia, com estem?
7: Molt bon dia a tots, molt bé, i vosaltres?
6: També. Volem parlar, doncs, de fet, fa pocs dies ens fèieu arribar als mitjans de comunicació aquesta nota de premsa en la qual parlàveu d'aquests cabirols, d'aquestes 3 cries de cabirol que us havien arribat al zoo i que lluitaven per sobreviure. Jo deia això, que són històries, segurament 3 històries diferents. Com arriben? Quin és l'estat d'aquestes cries de cabirol i també d'aquest cabirol adult que teniu al zoo dels Pirineus? Anna.
7: Doncs sí, mira, ara en època de cries rebem molts animals. Ara ja amb aquest inici d'això de cria, ja tenim uns 150 animals, hem rebut aquí al centre. D'aquests, doncs, també bastantes cries de cabirol, com comentàvem. Aquestes 3 cries de cabirol que ens han arribat, amb històries ben diferents. La primera, van trobar la mare atropellada i a la cria al costat soleta, llavors la van voler rescatar, ens la van apropar fins aquí al centre. La segona que ens va arribar aquí al centre és una altra cria que va ser separada de la seva mare just després de néixer. Els cabirols, els cèrvids en general, que serien els cabirols, després anirien les daines i els cèrvols també, el que fan les mares quan tenen cries petitones, les deixen al mig del camp, perquè les cries, al ser molt petitones, encara no poden seguir les mares. I elles, durant el dia, van diversos cops a veure les cries, a alimentar-les. Què passa? Hi ha gent que això ho desconeix i a la que veu una cria sola, es pensa que està sola i abandonada i que es morirà allà sola. Llavors, què fa? L'agafa i se l'endú, la separa de la mare. Això no és una opció gaire correcta, Sempre hem de pensar que la mare és ben a prop, que passa que les persones fem por i a vegades doncs, llavors no s'apropa a defensar les cries. I en aquest cas doncs, va haver-hi una dona que es pensava que estava sola i se la va agafar, la va separar de la mare, i la tercera història és la que més... Bueno, estem més tristos perquè, malauradament, no ha tirat endavant el cabirol, la cria de cabirol. Va ser atacada per un gos, li va produir una mossegada molt forta a la part frontal del cap, i, com us dic, desgraciadament doncs, no va poder evolucionar cap a millor i es va morir fa poquets dies aquesta última cria que ens va arribar.
6: Clar, com dèiem, Anna, són situacions ben diferents. Clar, llavors, de fet, el que ens explicaves ara segurament és el gran desconegut de la gent, no? De saber com funcionen, no? En aquest cas, les mares amb les seves cries, i per tant el missatge, el primer seria clar, no? Que segurament ens pensem que fem una molt bona acció, no, Anna? És a dir,
7: exacte,
6: la senyora que us va portar aquesta cria de cabirol segurament va pensar que feia que estava abandonat,
7: sí,
6: que la mare l'havia deixat, però no sabem com funciona doncs, la natura en aquest sentit, eh?
7: Sí, en cap moment és això, és un comportament que fan habitualment els cèrvids, com comento tant en aquest cas els cabirols, no és pas un abandonament, sinó que la mare, doncs, com ho dic, la cria és molt petitona, encara com que no pot seguir la mare, doncs la mare es deixa al camp i la cria es manté quieta i en silenci doncs, per evitar també els depredadors. I clar, la gent ho desconeix, que és una cosa que entenem que la gent desconegui, també per això volem fer una mica de ressò, perquè la gent pugui doncs, conèixer-ho, i que aquest problema invisible que tenen aquestes cries de cabirol doncs, es pugui reconvertir i puguem rescatar animals o puguem rescatar cries amb problemes com aquesta cria que malauradament no ha tirat endavant, com la que va rebre una mossegada d'un gos, però aquestes separades de la mare, doncs, que cada vegada fossin menys casos.
6: Llavors, en aquest cas, quan trobem alguna cria o trobem algun animal que sí que pugui, no? En aquest cas, que vosaltres pugueu ajudar o que es pugui ajudar algun altre santuari, hauríem de buscar, què, Anna? Ferides, que els hi passés alguna cosa, que veiéssim alguna cosa estranya, si l'animal està, doncs, veiem una cria i que està ben sana, no tocar-la.
7: Exactament. Sí, jo sempre recomano que, a no ser que veguis molt clar que, per exemple, sí que un d'aquests tres casos, sí que la dona que ens la va apropar a la cria de cabirol va veure com la mare, o sigui, la cria estava sentada al costat de la mare que estava morta atropellada. Llavors sí que això entenem que és un cas de rescat, clar, perquè aquesta cria és veritat que si no l'ajuda ningú morirà perquè encara no se sap alimentar per ella mateixa. Però si la veiem bé, la veiem sola, no veiem res raro, res anormal, encara que estigui sola i ens pensem que pugui estar abandonada, la mare segur que és a prop i és millor ni apropar-nos ni tocar.
6: Mm-hmm.
7: És a dir, contemplar-la des de la distància, fer alguna fotografia si volguéssim, però mai apropar-nos i tocar-la.
6: Uh-huh. Això és habitual, per això, és a dir, que us portin durant aquest temps ara de cria, com deies, Anna, moltes cries cap al zoo del Pirineu. Ara, en aquest cas, parlàvem dels cèrvids, que deies que tenen aquest comportament, però és habitual que us en portin de cries durant aquesta època?
7: Moltíssimes, com et dic, fa un mes i mig, aproximadament, que hem començat amb l'època de cries i ja hem rebut uns 150 animals aquí, tant cries com animals també per recuperar, sobretot cries, perquè al ser època de cries, doncs, cries de... Nosaltres, clar, acollim a tots els animals que necessitin la nostra ajuda i a part de les cries de cabirol que acollim, doncs també tenim cries de garses, cries de tudons, cries de guineu, cries de gavina... Vull dir, tenim cries de diferents espècies que llavors doncs, recuperem i tornem a la natura. Sí que en els cabirols fem sobretot èmfasi, perquè també després és a vegades una miqueta complicat haver-lo d'alimentar en aquests seus primers mesos i llavors poder reintroduir. A vegades tenen dificultats per poder ser reintroduïts amb èxit. Llavors és important que a veure si entre tots... I és veritat que notem que cada vegada la població, la ciutadania ho sap més i cada vegada ens trobem amb menys casos o amb casos més puntuals, però intentar seguir insistint una miqueta doncs, perquè cada vegada la gent ho sàpiga més i, com us dic ara, doncs, l'any passat vam acabar rebent uns 550 animals, d'aquests, moltes cries, i aquest any... De moment, en portem una miqueta menys. Això és bona senyal. Això és bona senyal.
6: Pel que fa als cabirols, en tenim un d'adult, per això, eh?
7: Correcte, ens va arribar un d'adult que va caure amb un estany, amb un canal, que això també és un problema que ens hem trobat diversos cops i que ens agradaria doncs, també, qui està més amunt de tot, doncs, que poguessin, no, d'alguna manera, a vegades hem intentat parlar amb gent, doncs, perquè com que hi ha bastants casos de cabriols que cauen en canals, que poguessin posar alguna miqueta de rampa, alguna miqueta de sortida en els finals d'aquests canals perquè ens en trobem molts de morts, o com el que ens va arribar aquí. El que ens va arribar aquí havia caigut a un canal i un home, amb molt bona fe, va saltar el canal, va agafar el cabirol i el va treure del canal, el va salvar, el va ajudar. El que passa que feia tants dies que aquest cabirol estava intentant doncs, sobreviure, sortir de l'aigua, que bueno, es va fer una ferida molt greu en una de les potes, i tot i els esforços veterinaris, la lesió va ser necessària que li fessin l'amputació d'aquesta pota, ja que, bueno, si no, temíem fins i tot que pogués sobreviure l'animal. I aquesta seqüela, clar, fa inevitable que el puguem retornar en el seu medi natural, ja que un cabirol en llibertat, tres potes, una mica complicat, ja que ells... segurament això sí que la gent ja ho sap més, necessiten fugir ràpidament, es mouen pel terreny, llavors, sobretot terrenys irregulars, i clar, llavors és més complicat, i aquest sí que ens l'haurem de... Per aquest motiu, el seu futur serà aquí, al centre del Zoo del Pirineu, on podrà viure doncs, en un entorn adaptat i segur per ell, i donar-li aquesta segona oportunitat que nosaltres també els donem a tots aquests animals.
6: Clar, perquè per la gent que us es conegui, Anna, és a dir, el vosaltres, els del Pirineu, la idea que teniu, és a dir, el vostre objectiu, és a dir, sí que acolliu aquests animals, però el vostre objectiu és que aquests animals puguin tornar a la natura, puguin
7: Exacte.
6: Tornar a desenvolupar-se, eh?
7: Exacte, la Fundació Zoo del Pirineu, nosaltres som un centre de rescat i de recuperació d'animals salvatges d'aquí de Catalunya. El nostre objectiu sempre, quan ens arriben els animals, és reintroduir-los a la natura. D'aquests 550 que et comentava abans que vam rebre l'any passat, el 75% els vam poder reintroduir, el 25% restant són animals doncs, irrecuperables que s'han hagut de quedar aquí per sempre i els hi donem aquesta jubilació, aquesta segona oportunitat, com sempre diem. I també és veritat que la nostra alegria sempre seria reintroduir, que tornessin a la natura en alguns casos per problemes físics, doncs no pot ser així, llavors també doncs, els cuidem aquí al zoo de per vida fins que la seva salut els permet estar aquí amb nosaltres. També fem diferents visites perquè la gent ens pugui venir a visitar i conèixer una mica el projecte i també doncs, poder explicar totes aquestes històries que estem comentant perquè cada vegada la gent sigui més conscient i cada vegada haguem de tenir menys animals aquí al centre o hi hagin d'haver menys centres de recuperació.
6: És a dir, dèiem, el cabirol sí, entenem doncs, que pel problema no, doncs, no podrà ser reintroduït. Les altres
7: Exacte.
6: Dues cries, enteneu que sí, que
7: sí.
6: podran tornar a la natura?
7: Sí, les altres dues cries poden tornar a la natura. Com us dic, sempre és una mica dificultós amb el tema del cabirol, però sense dubte tornaran. Ja cada any rebem diverses cries de cabirol i aquestes dues, sens dubte, ja aniran cap a la natura. Ara mateix, ahir mateix, això ja és primícia i exclusiva, ahir mateix ja van sortir a la instal·lació exterior. Primer estan en un bressol petitó a la instal·lació exterior perquè es vagin adaptant i després ja els fiquem a la instal·lació de prealliberament més gran que tenim, i llavors ja quan la veterinària els veu preparats, ja és quan els alliberem, sobretot en zones on no hi ha caça.
6: Mm-hmm, clar.
7: Els alliberem.
6: Clar, perquè aquest és un altre problema.
7: Un dels problemes.
6: Perquè, clar, això ho he tingut, ara sí que tu desconeixes, és a dir, es pot caçar cabirol, Anna?
7: Sí, es poden caçar. En època de cries, no.
6: En època de cries, no.
7: En època de cries, no. I aquí, a la zona del zoo, és veritat que, ja et dic, cada vegada que els alliberem, sempre fem, doncs, en llocs doncs, que no pateixin no, la persecució d'aquests caçadors i els vulguin sacrificar o els vulguin matar.
6: Perquè aquí
7: no, sempre intentem a zones allunyades.
6: Mm-hmm. Perquè quin és el temps aproximat perquè puguin tornar a la natura, per exemple, en aquest cas, d'aquestes cries de cabirol que teniu, o això depèn de cada cas?
7: Això depèn de cada cas, normalment. Sí que aquestes dues cries van bastant similars, llavors segurament els podrem alliberar també els dos junts, però a vegades en aquests casos, amb els animals, a vegades és depèn del cas. En aquestes dues cries de cabirol, doncs, normalment en un parell de mesos ja tornen cap a la natura.
6: Perquè
7: més o menys.
6: Parlàvem, no, d'aquesta situació, d'aquests cabirols, perquè hores d'ara, però hores d'ara, Anna, més o menys, d'animals, quants en teniu al zoo?
7: Al zoo, nostres, vull dir, recuperables, que tinguem aquí, tenim uns 260 animals, d'unes 60 espècies diferents, més o menys.
6: De tot tipus,
7: que són els que tenim, exacte, tenim sobretot aus rapinyaires i mamífers. Són els que tenim aquí recuperables, i llavors doncs, aquests 160, més o menys, que hem rebut arrel de l'època de cries, que ja doncs, ara fem nosaltres, com a centre de rescat, fem, a part de que ens puguin portar els animals fins aquí al centre, entenem que, com que estem a Odèn, aquí al costat del Port del Comte, estem una miqueta lluny, al Prepirineu, amb una temperatura i unes vistes inexplicables, però estem una miqueta lluny, llavors nosaltres també fem recollides, i fem 3 recollides per setmana prop de l'àrea metropolitana de Barcelona, doncs per recollir tots aquests animals que necessiten la nostra ajuda.
6: Clar, dèiem, vosaltres al zoo és visitable, la gent pot venir, Anna.
7: Correcte, sí, poden venir aquí, poden fer les activitats per conèixer els animals i conèixer les històries de tots els animals que tenim aquí i el per què estan aquí.
6: Perquè cada un d'aquells té una història, Anna, segurament.
7: Clar, cadascú té una història, sí, cada un té una història diferent.
6: Com se us pot ajudar? Perquè, evidentment, sou una entitat, feu una gran feina, però, evidentment, també necessiteu diners per tirar tot aquest zoo dels Pirineus endavant. Com ho feu, això? Com us pot ajudar, Anna?
7: Nosaltres som un centre privat, llavors qualsevol ajuda que vingui és benvinguda, sobretot venir-nos a visitar, és l'ajuda que més ens agrada, però també si volen entrar a la nostra pàgina web, zoodelpirineu.com, allà tenim l'apartat de donacions i allà es poden fer donacions puntuals, apoyar projectes, recolzar a projectes que tenim, per exemple, ara tenim el projecte dels senglars, que volem fer una nova instal·lació i adaptada pels senglars, o fins i tot apadrinar oferta soci del zoo, que llavors tens ja avantatges molt, molt més exclusives, com poder venir aquí al zoo gratis, fem també esdeveniments exclusius per aquests socis i padrins. Tot això, si entren a la nostra pàgina web, zoodelpirineu.com, podran trobar tot l'apartat de donacions i allà veuran com ajudar-nos i, sobretot, si ens volen venir a visitar, doncs nosaltres encantats que estem aquí al Prepirineu i fem totes les activitats, estem oberts sempre i així poden conèixer també de prop aquest magnífic projecte que és el Zoo del Pirineu.
6: Doncs avui nosaltres li agraïm molt a l'Anna Tristany, com hem explicat, ella és la responsable de comunicació i de màrqueting del Zoo dels Pirineus, que ens hagi volgut acompanyar avui en aquest migdia central. Anna, moltíssimes gràcies.
7: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
6: I que vagi tot molt bé. Adéu-siau.
7: Adéu, bon dia.

30 segons per arribar a la una del migdia. Acabem aquesta nova edició d'aquest migdia central. Ara els deixem amb les notícies i a continuació el Passeu Passeu amb l'Aina Font. Tornem demà, com sempre, quan passin uns minutets de les 12. Adéu-siau, bon migdia.

0: que em vaig trencar una cama.
1: Apa!
0: Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
2: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
3: Ràdio Manresa. El 95.8 FM. Cadena SER.
4: Tens mal d'esquena constant? Lumbàlgies? Hèrnies? Ciàtica? A la Clínica Sant Josep comptem amb una consulta de neurocirurgia. Ara tens l'equip mèdic que necessites a tocar de casa. Diagnòstic, tractament i seguiment, tot en un mateix espai. Entra i informa't a clínicasantjosep.cat. Som la teva clínica.
5: Dotar l'empresa de les millors eines per a la digitalització s'ha convertit en un factor clau per l'èxit del negoci. La nova generació de solucions de gestió, SAGE 200C i SAGE 50C, són l'aliat ideal per impulsar el creixement de la PYME. No ho dubtis i connecta el teu negoci a l'èxit empresarial. A Control Group som especialistes en la implementació de les solucions de SAGE des de 1986, el que ens ha dut a ser reconeguts com el millor partner nacional. Visita el nostre web Control Group o truca'ns al 93 877 0303 i connecta amb el futur de la gestió empresarial. Control Group. Més de 40 anys d'experiència implementant solucions tecnològiques i transformant empreses.
6: Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia, sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, al passeig Pare Claret 6.
3: Ràdio Manresa, el 95.8 FM. Cadena SER.
4: Espai patrocinat per Xarxa d'Oficines de Transició Energètica.
7: Ha arribat el moment. El moment de generar i emmagatzemar energia neta a casa i a l'empresa, de millorar la nostra eficiència energètica, desplaçar-nos sense emissions i organitzar-nos en comunitats. I com que ha arribat el moment, t'ajudarem a fer-ho possible. Gràcies al suport de la Generalitat de Catalunya i l'Institut Català de l'Energia, han nascut les oficines empresarials de transició energètica, on podem oferir-te assessorament tècnic gratuït, jornades informatives, cerca d'ajudes i cursos de formació subvencionada en energies renovables per poder-te convertir en part activa d'aquesta transició i formar-te en un ofici amb molt de futur. Xarxa d'oficines del Gremi d'Instal·ladors. La transició energètica a la teva disposició.

0: Molt bon migdia, estimades i estimats. Avui som dilluns, dilluns 15 de juny. Queden 3 dilluns per acabar la temporada del Passeu Passeu i la veritat és que no m'ho acabo de creure massa. I que acabem temporada del Passeu Passeu vol dir que ja tenim l'estiu a tocar i que, per tant, tot el que a l'esport de competició concerneix va afluixant motor. Les lligues i els tornejos que ens han acompanyat durant tot el curs van arribant al final. I és per això que a nivell, sobretot, de mitjans locals, el gruix de notícies que podem donar respecte a aquestes qüestions s'aprima una mica més. Per això, però això, lluny de ser desafortunat, el que ens permet és descobrir aquells talents, disciplines o iniciatives que durant la resta de l'any queden més eclipsades pels esports majoritaris i l'actualitat més rigorosa. I és el que intentarem fer en la versió d'estiu de l'informatiu central, posar més llum a qui queda en un segon pla. Però encara no hem acabat temporada i encara tenim alcaldes i alcaldesses amb qui parlar perquè ens expliquin de quina salut gaudeix esportivament el seu municipi. La convidada d'avui és l'alcaldessa de Cardona, Lluïsa Aliste, que ens posarà al dia de com es viu l'esport al seu municipi i de quina salut gaudeix a nivell de clubs i també a nivell d'equipaments. Què tal, Lluïsa? Com estàs?
1: Molt bé, bon dia.
0: Benvinguda.
1: I gràcies per la invitació.
0: Gràcies a tu. També tenim a l'altre costat el Sergi Vázquez, el col·laborador estimadíssim i habitual dels dilluns. Com estàs, Sergi?
2: Bon dia, molt bé, molt bé. Gràcies per aquesta...
0: Home, per favor.

0: Hem de començar
1: Hola.
0: la setmana tirant-nos piropos i animant-nos, eh?
2: Això que és dilluns.
0: Que és dilluns. Molt, molt entretingut, no?, aquest cap de setmana,
1: Sergi. A tope ha sigut l'última jornada de la temporada regular, és, diguem, totes les finals, increïble, molt emocionant, sí.
0: Pots fer-nos una mica de calendari de què has fet? És a dir,
1: sí, i tant.
0: Dissabte... Sí, exacte.
1: Dissabte hem fet 3 partits a la vegada, a les 5 l'Estación Castellnou, que va acabar remuntant l'Estación. A les 6 vam fer la Via Deportivo Paraguay, la Via va guanyar 3-0 i ja és equip també de segona.
0: Deportivo Paraguay.
1: Deportivo Paraguay és un equip de Barcelona, d'una comunitat paraguaya, sí, sí.
0: Ah, ostres,
1: molt xulo, també.
0: Veus.
1: I dissabte a la tarda, que va ser un partidàs increïble, molt emocionant, la tornada del Puigcerdà Navàs B. Va acabar els penals, amb 10 penals, és a dir, increïble, va acabar guanyant el Navàs B. I ahir diumenge, doncs una mica ja la cirereta del pastís, que va ser el partit amb més vist de tota la temporada, que va ser la tornada de la final entre Porreig i Gironella, va acabar remuntant el Porreig, va guanyar 2-0, i ja, després de 3 play-offs,
0: wow,
1: és per fi equip de primera catalana. Ha estat un cap de setmana molt emocionant. Molt.
0: I va ser a Gironella-Porreig?
1: Sí, sí, hi vam ser, hi vam ser. Sí, sí,
0: no, però vull dir, com, clar, 3 partits, no crec que tots 3 els de dissabte hi fossis tu.
1: Dissabte, no, no, no, de cap manera, de cap manera.
0: A Gironella sí.
1: A Gironella vam ser, sí, sí, molt. Bueno, ara li he comentat al company de si vol posar algunes imatges després, mira, perquè... ara és, bueno, estem és els primers minuts i si vol, bueno, en algun moment que posi al final, que és quan acaba,
0: sí, Toni,
1: el partit i es veu
0: la... Sí, Toni, una mica, si pot.
1: Es veu la... Aquí tenim, vale, bueno, aquí són els companys que van fer
0: mira,
1: la...
0: Mira com surt.
1: Aquí és la celebració, realment el camp estava ple a rebentar, molt bona imatge del futbol de casa nostra, especialment del futbol berguedà, s'ha de dir també, 2 equips berguedans, el Berguedà. És una comarca que no sé què passa amb el futbol, però també és digna d'estudi. I bé, ja et dic, va ser una mica el colofó, la cirereta, una temporada molt, molt emocionat, ja que estem parlant de 120 retransmissions, haurem
0: 120.
1: Fet aquesta temporada. I
0: aquesta que dius que és la més vista de tota la temporada, quantes visualitzacions va arribar a tenir?
1: Pues, va en directe unes 8.000, després en diferit encara no... Sí,
0: tela,
1: sí, sí,
0: tela.
1: És una bestiesa.
0: Tela.
1: I això que estava al camp ple a rebentar. És a dir, que tota la gent de Gironella,
0: sí,
1: i de
0: però...
1: Porreig estaven pràcticament allà.
0: Ja, però té alguna cosa, eh?
1: Sí,
0: és a dir,
1: sí, no.
0: Aquests derbis berguedans i també
1: sí,
0: els vegencs, eh?
1: Sí,
0: ara la
1: sí.
0: Suïssa, si no, ens explicarà una miqueta com es viu a Cardona, perquè també...
1: Bueno, tenen la Cardona Súria, que històricament també...
0: La Cardona Súria
1: també...
0: és el
2: sí.
0: Més d'allò?
2: Aquest normalment és el partit...
1: El derbi de la Sal, que li diuen. Derbi
0: sí,
1: de la
0: sí.
1: Sal.
0: I Cardona-Solsona, sí. No?
1: També,
0: no,
1: també,
2: ens
1: perdona.
2: Toca, bueno, no totes les categories,
1: sí,
2: no entenc, però sí, sí, Cardona-Solsona també.
1: Sí.
0: I on hi ha més, així, a nivell, no només esportiu, sinó a nivell general, hi ha més rivalitat amb Súria o amb Solsona?
2: Bueno, és que cadascú, hi ha una rivalitat diferent, crec, Solsona, perquè sempre hi ha una rivalitat de sempre,
1: sí, sí,
2: que
1: sí.
2: En tot, i Súria pel tema del futbol, sobretot. Bàsicament pel futbol.
0: Vale, és
2: sí,
0: més esportiu,
2: sí, sí,
0: diguéssim.
1: Jo diria que el Solsona, eh? El Cardona-Solsona i el Solsona-Cardona també són 2 partits d'alt risc.
0: Sí, no?
1: En el bon sentit, eh? Vull
0: sí,
1: dir
0: sí,
1: que el
0: sí,
1: camp
0: sí.
1: A rebentar, la gent
0: sí.
1: Superemocionada...
0: Sí, sí. I sí, sí. Parlant d'aquests derbis, però sobretot amb el Gironella-Porreig, hi va haver, diguéssim, esportivitat per part
1: sí,
0: de les dues
1: sí,
0: animacions?
1: Sí, evidentment, sí. Pensa que en aquests partits hi ha molta gent jove, que és un dia molt festiu, estem a les portes de l'estiu, en fi, és com una festa, no ens enganyem. Però ahir el van declarar de risc al partit, llavors això vol dir que hi ha els cossos de seguretat a la porta... que s'evita doncs, el tema de begudes alcohòliques i bueno, va estar molt controlat. Evidentment són 2 aficions molt grans, no sé si a les imatges en algun moment es veurà, és dir, estem parlant de tot el poble amb samarretes del Porreig, amb samarretes del Gironella, petits, grans, gent gran, és dir, una bestiesa a nivell de seguiment i de furor i de fervor que aixequen aquests pobles. Bueno, com a Cardona,
0: consta.
1: Eh?
0: Sí, sí,
1: no ens
0: sí.
1: Enganyem, eh? Cardona, si hagués estat aquí al Cardona, hagués estat igual o pitjor.
2: Jugadors, la família sencera,
0: clar, clar.
2: Totes les amistats, vull dir, no són només qui li agradi el futbol, sinó que ja és com un gran esdeveniment, no? Que, com deien també, té la seguretat ha de ser-hi i el club també pateix, eh? Perquè al final no deixa de ser... una organització d'un partit que, bueno, no saps molt bé com anirà i...
0: Sí, però que no ens ho prenguin, que no ens ho prenguin, això, que encara tenim que es pugui fer bullir l'olla d'aquesta manera i que generi tant consens el fet d'anar a un camp de futbol i animar l'equip del teu poble. Ostres!
2: Clar, això, el futbol, que dèiem, no? El futbol tiba sense que facis quasi bé cap promoció. Uh-huh. O sigui, ara tenim el Mundial i ja veiem com tothom doncs a les 3 de la matinada mirant el futbol i serà el que marcarà aquest estiu serà el Mundial de futbol, claríssim.
1: L'absentisme laboral.
2: I això també pot ser, les vacances estaran molt distribuïdes poder aquest any. Però el futbol ho té molt fàcil, perquè és l'esport el que sempre hi ha estat, el que sempre s'han portat moltes persones que hi juguen, molts nens i adults que hi juguen, i comporta moltes famílies. Uh-huh. I també és un dels esports en què les famílies és cada dissabte, cada diumenge, implica
0: familiar.
2: Aquest sacrifici que, bueno, si t'agrada, pues ho fas ben a gust, ja forma part del teu dia a dia.
0: Però a nivell més de clubs petits, el que no podem negar és que la gran estructura del futbol nacional té uns diners que cap altre esport té, no? I uns precisament per l'audiència que té i per els seguidors que té i seguidores, no? Però a nivell més local, no ho sé, ho desconec completament, em dóna la sensació que més o menys tots els clubs, sigui quina sigui la disciplina, el coixí econòmic que tenen no varia gaire, no? És a dir, no crec que, jo què sé, quan a Cardona, que ara ens ho explicaràs bé, Lluïsa, teníeu el bàsquet, no crec que el pressupost que tenia distés gaire del futbol, no? Tot i així, el futbol sempre, sempre, sempre és el que té més adeptes.
1: Sí, li agrada.
0: Concretament, el futbol... Gespa, no?
1: No cal que els empenyis a veure el futbol. Ara deia l'alcaldessa, és un estil de vida, eh? El futbol o qualsevol esport, eh? Però el futbol aglutina molt, jo crec que és des de l'arrel, perquè el futbol és un esport que amb una pilota o amb quatre draps lligats juguen 30 nens. Això no sé si hi ha cap altre esport que sigui possible, no necessites material, necessites un millor...
2: Bueno,
1: tots hem jugat amb una llauna, és dir...
2: Yeah. Per la base tens molts més referents de futbol gran que no de referents de futbol sala, referents de bàsquet. El bàsquet encara tens, però a nivell de nens... Els referents que tu tens a nivell d'esport, la majoria, per no dir el 90%, serà un futbolista. Mm-hmm. No? A les noies ara, amb el Barça també ha fet, des que el Barça està femení, està en aquest nivell, segurament que molts clubs han creat equips femenins.
0: Completament.
2: I això també ha motivat a moltes noies que no practicaven un esport perquè no trobaven el lloc i ara amb un referent sempre tens la motivació de fer equips femenins, no? Almenys això a Cardona ha passat, però és que si mires on mires a nivell comercial, a nivell de les notícies, a nivell de tot, els referents, la majoria de vegades són de futbol i per tant costa que hi hagi molts referents en altres esports que diguis... poder visualitzar-los, no?
0: Això ho estem exposant objectivament, però la vostra opinió quina és respecte a això? És a dir, que només existeixi el futbol...
1: S'ha de viure amb naturalitat, aquestes coses. És a dir, la gent al final és qui tria, eh? Tots juguen a futbol, però hi ha gent que jugava a bàsquet o a tennis o practiquen altres esports. El futbol té aquest component social que no té a millor altres esports, perquè vés a saber per què, perquè avui dia la promoció de l'esport és bastant transversal, és a dir que... Ho hem vist aquí mateix en aquest plató, que es donen ales a moltes iniciatives a nivell d'esports. Si s'ajunten 10 persones d'un poble que volen jugar a hockey, pues l'Ajuntament sempre mira Però el futbol, és a dir, jo no és ni un problema ni res. Al final a la gent li agrada com li agrada vistir una a la platja o a la muntanya. És a dir, al final aquestes coses, quan són tan... Molta gent ara, perdoneu, i canviant de tema, em diu, el Bad Bunny. Canviant de tema, el Bad Bunny. Bueno, Bad Bunny omple estadis 7 dies a la setmana, 360 dies l'any. És a dir, que és això o és l'altre? Pues segurament, aquí no hi pot haver divisions més dividides en quant a un tema, però a veure, s'ha de respectar tota aquesta gent que per alguna cosa paga un dineral que val l'entrada d'un d'aquests concerts. És dir, que el futbol és el mateix. La gent agafa, va a veure el futbol, el juga i tal, naturalitat.
2: Sí, sí. Clar, el que ens toca als ajuntaments és que hi hagin el màxima diversitat d'esport, que els nens puguin escollir, els nens i les nenes diguin, doncs, si vull fer aquest esport, que pugui ser-hi a Cardona i que es puguin formar grups per poder fer un equip. Al final és, tu estàs ajudant a tots els clubs esportius, clar, perquè no deixa de ser la promoció esportiva i salut del municipi, i el que intentes és que, doncs, ningú acabi haver de tancar, no? Perquè no té promoció. Des de les escoles també fan molta intervenció, no? D'intentar diversificar amb els multiesportius de l'estiu. Doncs els casals també fan per promocionar molts altres esports, que bueno, si a casa no hi són, que estiguin a prop, però que aquell nen o nena pugui fer un esport. Després ja ho veurem on acaba, no? Però almenys que els que sempre han mantingut a Cardona, doncs, hi puguin ser-hi. I si hi ha algun de nou, que així estem pensant a veure si pot venir algun altre tipus d'esport, doncs que benvingut sigui.
0: Ara, clar, el que està clar és que a nivell de prioritat l'Ajuntament entenc que sí, el futbol mou tantes fitxes, tants jugadors i el que sigui, i posem per cas la petanca en mou tants, la prioritat, això va així, és a dir, l'Ajuntament també decideix on posar els diners segons la...
2: Aquí nosaltres tenim les subvencions per a entitats esportives. Llavors, cada entitat esportiva presenta el seu projecte de l'any.
0: Això és anual, eh?
2: Sí, per concurrència competitiva, això va per puntuacions, i aquella partida, doncs, es divideix per preu punt i això. Sí que podem tenir convenis paral·lels, com és en el cas del club de futbol, que aquest sí que té un conveni directe. És un conveni que ja no ha d'entrar sempre a nivell de concurs, també perquè és un dels clubs, bueno, també és molt antic i ja venim d'aquests convenis de fa anys, però també per la quantitat d'inscripcions que té a l'any i pel que suposa, no? O sigui, una cosa comporta un club tan gran, farà molts més esdeveniments esportius, farà moltes més jornades, farà una sèrie de despeses, sí, que a nivell de promoció, però també de despesa, implica més, no? Llavors, això justificat a l'any, doncs per això té aquest conveni diferent dels altres. I el que mantenim és que, evidentment, que totes les entitats puguin entrar i que més o menys a totes estiguin, la subvenció quedi bastant equilibrada.
0: Perquè ara mateix, si parlem d'entitats esportives de Cardona, què tenim, Lluïsa?
2: El club de futbol, després tenim el CPA de patinatge, que és el patinatge artístic, que també fa uns 60 anys que hi és a Cardona.
0: Que és bèstia, tant, eh?
2: Aquest també és de referent, perquè tenim grans com el Pere Massinyac o el Biel Gené, doncs són molt premiats a nivell internacional i, per tant, és d'una gran categoria, per dir-ho així. Després tenim, fa poquet que hi ha el futbol sala, el bàsquet, que també fa molts anys i sempre ha sigut a Cardona, ara està mig fusionat amb el Solsona, però mantenim els horaris al pavelló perquè fer aquells entrenos, per no dir que ja no n'hi ha patinatge, bàsquet a Cardona. Així com a més esportius, després tenim el centre excursionista, que és el que l'organitza la marxa del Setge, i aquest cap de setmana, doncs, ha de tenir la marxa popular també de fa molts anys, i també mou moltíssima gent. També fa moltes rutes i són entitats que no només fan per la seva entitat, sinó que també ajuden a moltes altres entitats en la part esportiva, que això és el bo de tot. Clar, no? Aquesta xarxa que tenim, que el centre excursionista pot fer les rutes de moltes altres esdeveniments d'altres entitats que per recaptar fons necessiten fer una marxa, com és l'Associació Albada, que de fa molts anys, doncs, és el centre excursionista qui ens fa la ruta, doncs, de la marxa del Dia del Càncer. Llavors tenim també el Villar, Cardona, que també
0: veus? Mira, aquest és nou, eh? Aquest és nou, no havia sortit
2: aquí
0: cap.
2: Aquí tenim molta referència també, i així, si no me'n descuido
0: més... I a nivell més d'individual, per exemple, tennis, pàdel, que això ja és més cosa privada, eh?
2: Sí, després tenim pàdel a privats, que hi ha dos espais de pàdel, també tenim ara ho diré malament, si és judo o és taekwondo, ara em confon.
0: Judo, karate, taekwondo, art marcial.
2: Sí, d'arts marcials, que ara no ho diré malament. Això també és més a nivell privat.
0: Val.
2: Després hi ha el gimnàs que fa gimnàstica artística, també, el d'eina de tota la vida.
0: I petanca.
2: Que també... Petanca, abans hi havia estat molt vinculat al casal d'avis. I molt. I quan van canviar de casal d'espai, sí que l'altre dia ho comentaven, hi ha una pista de petanca, però ara no juga ningú. O sigui, la nostra gent gran no fa moltíssim esport, però no, petanca ja no els veus. Després hi ha marxa nòrdica.
0: Hi ha la marxa nòrdica, clar, també totes les activitats vinculades a l'envelliment actiu, no?
2: Sí,
0: entenc.
2: Sí, sí.
0: Val, Lluís, a veure, nosaltres aquí sempre, és a dir, l'excusa perquè cada setmana ens visiti un alcalde o alcaldessa els dilluns esportius és perquè a finals de l'any passat el secretari general d'Esports, l'Abel García, va anunciar que es posava en marxa el pla de xoc per la millora dels equipaments esportius municipals. Uh-huh. Llavors, com que de vegades és això, l'actualitat esportiva sempre és la que està al final de l'informatiu i no, li volem donar el valor que té, també com a element de cohesió social en pobles petits,
2: sí.
0: No? Volíem saber, des de l'Ajuntament de Cardona, amb què veu decidir o amb què heu decidit o amb què esteu decidint destinar la partida pressupostària que us toca dintre d'aquest pla de xoc, amb quin equipament o quins equipaments.
2: Nosaltres ens van tocar 80.000 euros i aquests van destinats, conjuntament amb una nominal de diputació, van destinats al pavelló.
0: Uh-huh.
2: El pavelló és un pavelló de fa 60 anys que ha quedat totalment antiquat, s'ha de fer nou, vull dir, no ens enganyem, s'ha de fer nou. Tenim el projecte de viabilitat fet, quin seria un pavelló que no només és un pavelló esportiu, sinó amb moltes sales per promoció de l'esport i promoció de la salut, com més o menys està pensat també el camp de vida activa, que ja no és el camp de futbol, és el camp de vida activa de Cardona. Llavors, mentrestant, doncs en el pavelló s'ha de fer uns arreglos i començarem per fer tots els tancaments.
0: Uh-huh.
2: Aquí nosaltres fa un temps vam publicar que teníem una sèrie de subvencions per poder fer tant finestres com a nivell d'aïllament, com a nivell de teulada. Hi ha subvencions que no van sortir bé, perquè són aquestes que van vinculades, molt condicionades amb el temps i en els resultats d'eficiència energètica, que això, doncs, malauradament, ens ha passat a molts municipis en què necessitem un alt crèdit. O sigui, fer aquests arranjaments serien 1 milió d'euros al pavelló de Cardona, evidentment, amb les inversions de l'Ajuntament tot no ho podíem fer i vam poder... activar d'una sèrie de subvencions, una Next Generation, el Pre-5000, però com que són tan hermètiques, són tan condicionades, quan una te la donen, l'altra ja està a punt de caducar, doncs ara amb dues que hem aconseguit farem tota la part de tancaments, que això ja és una necessitat, és la necessitat principal, que
0: tancaments
2: és fer
0: totes
2: les finestres i portes. Sí. Uh-huh. A l'haver de posar la caldera també de biomassa nova, uh-huh. Doncs almenys que tant el fred com la calor doncs es pugui mantenir. Uh-huh. I alguna part d'aïllament també del voltant de les parets doncs uh-huh. també podrem fer.
0: Uh-huh.
2: Mentre ja ens vam decantar en que hem de fer el projecte d'un nou pavelló.
0: D'acord, o sigui, està en marxa un projecte?
2: La finalitat ha de ser aquesta. El projecte de viabilitat està fet, un pavelló val 8-9 milions d'euros.
0: Ah.
2: A partir d'aquí, doncs, fas més menys. Però sí que estarà pensat més com a àrea d'esport i salut. No només la pista, que hi ha patinatge,
0: bàsquet
2: i futbol sala.
0: Uh-huh.
2: De moment és això. I també hi haurà sales per entitats esportives i tant per fer aules de promoció de la salut també.
0: Ostres, perquè des de l'Ajuntament de Cardona decidiu tirar endavant la construcció d'un nou pavelló, és perquè veieu molt clar que o aquest s'us està fent petit, sí, perquè entenc que el pavelló que ja serà vell el seguireu, sí, fent servir igualment amb aquest de nou.
2: Va al mateix lloc.
0: Ah, és a dir, tirareu a terra el vell?
2: Això estem fent el projecte, vull dir, ara hem fet en viabilitat, en l'espai on es pot fer IKEP, o sigui, en l'espai on hi ha ara el pavelló, pensa que té dos plantes amunt, però també com tres plantes avall que donen les piscines. Ah, llavors estaria com és un pavelló, però integrat també amb les piscines municipals, seria tot. Amb tot planta de... Clar, ara és com una infraestructura que queda molt al mig, no? A més queda antiquada, sí, perquè les piscines són molt maques, el camp de vida activa és nou, i ens queda com un edifici al mig molt antic. Per tant, l'estructura és molt diferent. És més, visualment tu no veus cap amunt, sinó que el pavelló és més cap a baix. No? Uh-huh. És una proposta de projecte que ara doncs, hem de mirar, de tirar endavant, de poder fer el projecte executiu i veure realment el pavelló. I després serà trobar tots els diners que calguin. Però fa molts anys que no s'inverteix en espais esportius i 80.000 euros soluciona ara un cost de 300.000 euros, no? Que ens gastarem ara per fer tot el canvi de finestres i de portes i una mica l'aïllament. Això és completament minoritari, no? I benvingut sigui, perquè d'aquestes subvencions els ajuntaments petits sobrevivim. Però sí que cal pensar en una mirada de futur. Ara fem aquests canvis, intentarem també arreglar una mica la teulada, però allò s'haurà de mantenir fins que puguem fer el projecte nou, que anirà al mateix emplaçament. Clar. En principi, no sé que quan arribi doncs, es decideixi un altre, però crec que hi ha d'anar allà perquè és tota la zona esportiva.
0: Hi ha un objectiu calendarial. Clar, l'any que ve hi ha eleccions. Això és un projecte que entenc que porteu des de l'equip de govern d'Esquerra.
2: Sí.
0: Si l'any vinent no sortiu, això quedarà aturat.
2: Bueno, no queda... No? O sigui, jo crec que és un projecte estratègic de municipi. Sí, crec que no és de colors. Vull dir, nosaltres sí que hi ha grans projectes que han de ser estratègics. No pot ser ni del partit que governi, perquè des de que tu inicies un projecte de viabilitat fins que realment pots posar la primera pedra, poden passar dos legislatures perfectament. Per tant...
0: Parlant de 8 anys,
2: Quan tu vols fer una iniciativa, has de portar el consens de tots els partits polítics i això ara és quan toca parlar això. Sabem que el pavelló pot anar aquí, sabem que pot valdre això i ara és un consens polític de que si es decideix, que això ja va a les properes, a la propera legislatura, això ja no és... Ara nosaltres fem el projecte de viabilitat i fem aquests arranjaments. Després hi ha el projecte...
0: Quan es comprovarà que hi ha un consens de poble és quan veiem els programes electorals de cada partit, no? Que miraran de trobar les subvencions.
2: Sí, però això és un... Clar, aquí ve una estratègia molt més enllà perquè no deixa de ser una gran inversió que un municipi com Cardona. Estem parlant del crèdit que hagis de demanar, la inversió que tu has de posar com a ajuntament i el que pots anar a buscar, Generalitat, Diputació, però clar, hi ha altres projectes també al municipi.
0: Clar.
2: Llavors, nosaltres també tenim la residència de gent gran i, per tant, aquí tenim dos grans projectes que ja veurem...
0: Quin es prioritza o quin surt abans, no?
2: El prioritari, per mi, és residència, és claríssim. Però el pavelló en algun moment doncs, s'ha d'iniciar. Això sí, si més no, el projecte executiu, això segur.
0: I també surt molt el tema de la piscina municipal, aquí quan venen alcaldes i alcaldesses, que destinen doncs, aquests diners del pla de xoc a canviar doncs, a bombes de purificació, d'aigua, tal. Com teniu vosaltres el tema de la piscina?
2: Nosaltres això ho vam fer l'any passat. A nivell de maquinària sempre és una gran despesa, Vull dir que
0: no
2: això...
0: Es veu.
2: Les màquines que ningú veu, això tal de ens tocarà renovar-les en breu. L'any passat sí que amb els ajuts esportius, que eren uns 35.000 euros, doncs una part important va ser el canvi de dutxes, el canvi de, bueno, els canals de l'aigua, de piscines, perquè hi havia reventons, vull dir que tot això es va fer molta feina l'any passat, aquest any les piscines bé, i la maquinària, pues, cada any, vull dir, passem les revisions i tot plegat, però sí que d'aquí uns anys tocarà fer canvi.
0: I abans de deixar les piscines, jo no sé si has estat, Sergi, jo com a banyista no,
1: fa molt temps,
0: però, o sigui, les fotos que es poden arribar a fer, la piscina, el castell, és idíl·lic,
2: sí,
0: allò.
2: Sí, sí.
0: Ve molta gent de... Sí, és la foto. Vull dir, tu ets instagramer i te'n vas o a la de Castellgalí o alguna que es vegui Montserrat, la Skyline, o a Cardona, perquè és increïble. Té, ara d'aquí res, jo crec, bueno, no sé si...
2: Obriu dissabte.
0: Clar, és que...
2: Aquesta setmana hi van les escoles,
0: veus?
2: I després dissabte ja s'obre, i també, bueno, és una piscina que és molt activa, tenim molta gent que va a la piscina, per sort, perquè al final no deixa de ser un dels espais que per combatre la calor, tenim molta gent gran també que hi va, i és unes piscines molt tranquil·les i tothom, o sigui, els caps de setmana, sobretot, que venen moltíssims turistes, així diuen, que venen expressament a la piscina de Cardona per, bueno, per la tranquil·litat que té, per les vistes, i bueno, que són piscines grans, vull dir, comparat amb el poble que som, ara ja fa uns anys vam ajuntar la petita i la mitjana amb una mitjana petita, i però la gran és gran també com per poder practicar esport de natació.
0: Clar, una cosa que té Cardona, no? I ara penso també més amb el futbol, és a dir, i vosaltres heu sigut pares i mares de nens i nenes que han jugat a futbol. Jo entenc que de vegades, quan us toca anar, jo què sé, a l'Hospitalet de Llobregat, amb l'equip de futbol que viu en aquell barri que no hi ha absolutament cap atractiu turístic, ostres, quan toca jugar a segons on, és, a mi em diuen, escolta, us toca anar a jugar a Besalú. Ai, fantàstic, mira tu, mentre
2: sí,
0: allò...
2: Aprofites.
0: Clar, jo crec que Cardona deu passar una mica això, no? No sé si també els dies de partit, a nivell, no?, de restauració, a nivell de visites al castell, això és... clar, això el poble també deu generar una espècie de consens de dir que el futbol no es perdi aquí.
2: Clar, a nivell de restauració es nota, els dissabtes i diumenges... Sí que és veritat que quan... Que no sempre, no? I com a família de què hem estat cada dissabte, cada diumenge, que toca, hi ha partits que hi anem família, hi ha partits que va el pare o va la mare, perquè no deixa de ser com un tràmit del dia, no? D'anar a jugar i tornes. Sí que hi ha dies que dius, vale, ja em quedo, després es fa molta família amb l'equip i ja et quedes a dinar, no sé on, depèn d'on vagis. Clar, si ets una regional de que són municipis del voltant, ja te'ls has vist.
0: Sí,
2: jo em va tocar un any que jugàvem al Manresa i llavors, clar, anàvem a moltes ciutats que no estan a prop de Cardona i, per tant, clar, sí que recorries a mitja Catalunya i llocs que no estàs acostumat a anar. Uh-huh. Però després amb el Cardona ja és llocs més que ja et coneixes. Uh-huh. I de vegades sí que et quedes, i fas turisme i es nota quan hi ha segons quin partit, ja es veu, hi ha gent que es queda a dinar, i suposo que a nivell de turisme, si més no, el castell, que pots pujar gratis, per dir-ho així, que no has d'agafar entrada, això segur, perquè impressiona, si no has vingut mai, impressiona. Les fotos des del camp... També,
0: i el camp és preciós, es veu... Ostres, hi ha dos camps de futbol que em tenen el cor robat del Bages, que són el de Sallent i el de Cardona, perquè, bueno, no ho sé, el color de la gespa, on estan situats, llueixen molt.
1: Sí, sí, no.
0: Llueixen molt.
1: Però allà a Cardona, el que dèieu, jo tinc un nano, ara té... Bueno, ara és cadet, però ja fa molts anys que pugem, i com els convoquen una hora o una hora i quart abans, pues, arribes allà, deixes el nen que faci el seu amb l'equip, i quan vas a Cardona, pues, jo almenys jo el que aprofito és per pujar al castell, Que et dona temps, més o menys, sí, és mitja horeta pujada.
0: Fas l'esport del dia, també.
1: Sí, sí. I bueno, ara que parlàveu, Cardona és un municipi molt lligat a la salut, des de tot el tema de la fundació del Valentí Fuster, és un municipi cardiosaludable.
2: Sí, sí.
1: El camp es diu Camp de Vida Activa, és dir, a vegades parlem molt de tota la promoció que s'ha fet de l'esport a nivell, no?, de país. Ja, Cardona seria un exemple d'això portat, no?, doncs, a una pràctica real, a més té tota la zona esportiva allà molt, molt junteta i bé, i abans parlàvem, volia dir una cosa per no deixar-ho, parlem del futbol, però és que els altres esports, tu vas als camps, als pavellons quan hi ha partit de bàsquet i està ple, tu vas a qualsevol competició de gimnàstica i el pavelló està ple, o sigui, el futbol perquè se li dona molta més no, publicitat i... però que és veritat que el futbol és molt gran, és un esport molt gran que arrossega moltes coses, però els altres esports no és que estiguin allà buits els pavellons, o no, al contrari, vull dir, gràcies a Déu al nostre país doncs hi ha per tothom i, i la majoria de futbol doncs té seguiment i les famílies doncs bueno...
0: I genera sentiment de pertinença.
1: Conec pares que tenen filles, no? Pares com que jo havia jugat a futbol, doncs que com jo jugaven a futbol, tenen filles que a mi practiquen gimnàstica ara des de fa 6 o 7 o 8 anys i ara doncs han fet fans de la gimnàstica, quan aleshores no haguessis dit mai que no, és dir que no tot és futbol. Però sí, tot és futbol.
0: Tu quina relació hi tens, Lluís, amb el Futbol Club Cardona?
2: Bueno, amb el club de futbol, ara, el meu fill aquest any no ha jugat, sí que va jugar de petit, però ja em ve de família. Els meus tiets jugaven al futbol, als inicis, el meu pare va ser president, els meus cosins han jugat a futbol, el meu germà ha sigut molts anys entrenador... El meu home, 25 anys, jugant a futbol.
0: Sempre tant, Cardona, eh? Entenc.
2: Bueno, estava també a la de catalana, també, i amb equips del voltant, eh? Tant ell com és de la Coromina, els de la Coromina, ja no són
0: ja
2: tan
0: prou Cardona,
2: és una altra cosa, eh? Això ja ho sabeu. Però sí que va fer diferents equips i es va jubilar al Valls de Torroella.
0: Imagina't.
2: Havia també anat amb la catalana, per tant, i el futbol està a casa en totes les seves, tots els seus formats i sempre hi ha estat a casa.
0: Però quan juga al Cardona, sempre es va amb el Cardona,
2: sí.
0: Entenc. O com a mínim l'alcaldessa.
2: No, jo sempre he dit que jo, quan em pregunten del Barça, jo sempre he dit que jo sóc del Cardona, sempre perquè tens aquell sentit de pertinença. Jo tinc moltes imatges meves de petita al camp, que anava amb les tietes d'un que jugava, que eren les típiques que sempre cridaven amb la manta, i tinc molts records al camp, molts records a l'autobús del diumenge d'anar a jugar sempre amb el meu tiet a veure jugar el meu germà, el meu cosí. Vull dir que sempre hi ha estat el present a casa i llavors ja amb la meva família ja continua i continuem.
0: Per això jo crec que segur que no t'hauràs perdut que aquest matí, des de l'Instagram del Club de Cardona, feien públic això que veureu.
3: Avui iniciem un nou camí. Tenim molt clar qui som i d'on venim, però també tenim molt clar lo lluny que podem arribar. Que les derrotes de l'ahir ens facin més forts, que l'empenta del poble ens ajudi a avançar i que el treball, la passió i el sentiment ens tornin a fer grans. Cardonins, cardonines, ultrabòfies, ja sóc aquí i us garantitzo que em deixaré la pell perquè tots tinguem un equip del que sentir-nos orgullosos. Endavant, Cardona!
1: Gran fitxatge,
0: eh? Qui és el Romans Carrillo? A veure, expliqueu-m'ho.
1: Romans Carrillo ve de ser entrenador de la Piri durant diverses temporades. És un...
0: I jo sense conèixer-lo.
1: Igualada, no em vull equivocar, però és un crac, és un malalt del futbol, una gran persona, un gran professional. Jo ahir m'ho van avançar, no? El Biel Ruiz, que serà el coordinador, que ahir estava a Porreig, em va avançar i dic, hosti, serà una gran notícia per un Cardona que, recordem, ha perdut la categoria, malauradament, tornarà a estar a segona, que ha renovat la Junta, val? Després de molts anys del Jordi Maria Badia, que han fet una gran tasca, s'ha de dir, aquests últims anys el Cardona ha fet una revifada, el club de futbol Cardona a nivell de futbol base és, bueno, té una estructura ara impressionant, el filial, ara ho comentàvem, el segon equip plegat de nanos del planter ha pujat, ha sigut el campió del grup d'aquí, del Bages de quarta catalana. Veus? És dir, el Cardona l'any que ve tindrà un equip a tercera, un equip a segona. La nova junta entrant serà presidida pel Francesc Villegas, entre d'altres hi haurà també l'Albert Trobalón, el Josep Maria Camp, i el coordinador serà el Biel Ruiz, que el veiem ara aquí amb el vídeo amb el Romans. Gran notícia, eh? A més, quan m'ho van dir, de seguida vaig pensar, clac,
0: sí, eh?
1: Sí, un caràcter, el Romans té molt caràcter, i el Cardona té molt caràcter, és dir, això...
0: D'on ve? Ara on era el Romans?
1: A la Pirinaica.
0: Era la Pirinaica, sí, aquesta temporada...
1: Sí, sí.
0: I, per tant, ara la Pirinaica es queda orfa...
1: No, bueno, ara, avui intentaré esbrinar o què es pot saber sobre... Aquí, evidentment, hi ha un buit a la banqueta i haurà de ser ocupat. La Pirí, no oblidem, la Pirí serà equip de primera un any més.
0: Un any més.
1: I el Cardona, doncs, bé, un projecte doncs, molt, molt il·lusionant entre gent nova, que això també... No és que fes falta, però... són molts anys al capdavant del club, que és una tasca que desgasta molt a la gent, també. En el sentit que, bueno, que deia,
2: sí,
1: molta
2: sí,
1: estructura,
2: molts, anys,
1: molts viatges, molta organització.
2: Som quasi bé 300 inscripcions cada any, i això és molta canalla, molts equips. Aquest any crec que són 16 en total. Per tant, és una cantera immensa de jugadors i de jugadores, i bueno, hi ha una junta nova que fa mesos que hi està, doncs, treballant ja per fer els nous equips. Entra en un juny, que és just on fer la nova temporada, i bueno, molta sort per aquesta nova junta. Són uns pares que també porten anys al club amb els seus fills, i això, no?, que sempre el vídeo deia l'orgull, l'emoció, l'estimació pel futbol, en aquest cas. Sempre, heu vist, sempre des del castell, sempre des de la,
0: sí, sí,
2: des de la gespa, i això, doncs, transmet, no?, que tu puguis anunciar des de dalt de la Torre la Minyona el nou entrenador de l'equip de futbol, doncs mostra aquest sentiment que hi ha de pertinença del municipi, i bueno, que és com que i hauran posat molt d'esforç per tenir un gran entrenador en el primer equip.
0: Home, sí, perquè hi ha gran inversió. Relació el Romans amb Cardona?
1: Això
0: o hi tenia?
1: Li demanarem-li. Ara li demanaré d'aquí una estona, però té molt mèrit, eh? I diu molt del club de futbol Cardona que un entrenador com el Romans, que ve d'estar a primera, que estic segur que ha tingut ofertes d'equips de primera o superiors, que hagi escollit el Cardona, alguna cosa haurà vist. El Cardona, en aquest cas, bueno, ja ho vam dir aquí, no ho faré més vídeos, però... té l'afició que té, és dir, és victòria segura. Tu vas a un lloc que té una afició incorruptible, que estarà allà amb l'equip, que abans dels partits, sobretot importants, fa una prèvia, i els ascens, quan baixen, que allà venen cantant, baixen, no?, per aquell accés que hi ha per anar al camp, i jo sempre que he anat allà dic, mira, allà venen, i els sents per darrere, que allà ve el tumult
0: quan va
1: pujar l'any passat. L'ascens de...
2: Va ser
1: un festival fora de lloc.
0: Clar, sempre els posem, comparem molt, o com a mínim, diguéssim, els posem en el mateix tac també el Joanenc i el Cardona. Tenen una idiosincràsia semblant? Perquè fa dues setmanes van venir la gent del Joanenc, perquè finalment s'han assegurat la permanència a Primera Catalana, també un poble... Però clar, Sant Joan és bastant més gran que Cardona.
1: Sí.
0: No sé, quines diferències hi trobaries?
1: No sé, a nivell de clubs, són dos clubs amb una gran afició. I potser el Cardona potser el compararia més aviat doncs, això que parlàvem abans, amb el Solsona o amb el Súria, no? Equips que a més té una forta relació directa, i entre ells tenen el seu...
2: Sí,
1: i en aquest sentit, doncs bé, això depèn de moltes coses. Ara el Cardona està en un moment floreixent en aquest sentit, bé, va amunt, acaba de pujar el filial, això és un símptoma que s'està treballant bé l'estructura de base, perquè a més és un filial fet amb jugadors que ha crescut a la base del Cardona. Això seria una mica la mostra de que hi ha tota una feina al darrere que no és de l'any passat ni de fa dos, no? És a dir, En fi, i en aquest sentit, doncs bé, comparable al Joanenc, potser més al Solsona... Que...
0: Però i a nivell de cuidar l'equip, els equips base? Perquè això ho parlàvem, bueno, ho hem parlat diverses vegades, no? Que de vegades quan algun jugador despunta o destaca se'n va cap a clubs una miqueta amb més de renom, no? I el Joanenc el que ens deien és, no, no, ostres, nosaltres intentem mantenir-lo, saps? Que, bueno, que se sentin vinculats a aquest club.
2: Ha tingut tongades. Sí que, clar, també fa molt quin és l'equip, tot els partits que s'acaben guanyant o les temporades que s'acaben guanyant.
0: Però creure en el projecte?
2: Sí, clar, creure en el projecte, doncs això, clar, aquests pares que hi entren ara a la Junta són els que venen dels petits, no? Que ara ja comencen amb els infantils de primer any. I llavors ja tenen i creuen en el futbol base, no? Que al final és la base del teu futur com a equip. I sí que a Cardona, tot i que la gran majoria són de Cardona, sí que poden venir també de diferents, des del Solsona, Súria, també Callús, també tenim...
0: I en, algun jugador.
2: Bueno, però això és normal, els moviments entre jugadors o jugadores que es van movent, sí que alguna quan perfila una mica més o despunta, doncs sí que hi ha aquell club que, bueno, normalment hi va a Manresa, i sobretot amb això, però bueno, al final la jugadora no deixa de ser un esport en el qual vol l'alt rendiment i decideix, no? Però sí,
0: sí
2: que
0: completament.
2: Aquests equips, la majoria són del Cardona i després continuen, perquè tenim els veterans també, que són ja els que ja han sortit del primer equip, que continuen jugant la seva lliga, però continuen entrenant a la Coromina i són una bona colla, també.
0: Lluïsa, abans d'acabar el programa, nosaltres també fem una mica de repàs de com ha anat esportivament el cap de setmana al Bages. Ja avançava això, no?, que s'estan acabant com tots els tornejos, més no? Ara no sé si aquest cap de setmana que ve, què falta? Sergi,
1: ara comença el Mundialito Intercultural de Futbol de Manresa. Sis setmanes de dissabtes i diumenges de futbol al Congost i a les Cots, aquest any, perquè això organitza l'ONG Diapo.
0: Sí, exacte. I qui tindrem per aquí, per exemple?
1: Ui, doncs tindrem moltes seleccions, sempre. Tindrem els col·lectius més així representats, són sempre Senegal, Marroc... Aquí tenim molts, Equador, Colòmbia, Argentina, Hondures... També tenim equips com a Gàmbia, com a Qatar... I en total són 30... No, a veure un moment. Això són equips que es formen amb
0: gent que viu aquí.
1: Normalment futbolistes que juguen en d'altres equips, que majoritàriament, en el cas sobretot de països com Marroc, Senegal, Colòmbia, doncs sí que són molts, la majoria són d'aquesta nacionalitat. Llavors hi ha altres seleccions, Argentina, també hi ha molts argentins, però ja també trobes jugadors d'aquí, catalans.
0: Ja, és a dir, que hi ha llicències, de dir, val, tu formes part de la nostra selecció, però, diguéssim, amb bandera internacional, no?
1: Sí, però bueno, ja, sempre hi ha Romania, ara que és una de les noves, a veure, si vols te les dic totes.
0: No, és igual, des d'Esport Central hi sereu?
1: Sí, perquè ja serà el quart any que el fem íntegre, és a dir, són sis caps de setmana, des de les 4 de la tarda fins a les 12 de la nit, futbol sense parar, perquè juguen en categories absoluta, juguen en categories de veterans i juguen en categories femenines, també. És a dir, és un gran esdeveniment, eh? Ja en parlarem, perquè això comença la setmana vinent, però...
0: Ens n'hem de fer ressò i...
1: Sí, jo estic enamoradíssim del Mundialet, a més que...
2: Això també des del club, amb el costós que és, sobretot ara, futbol sala, és molt típic fer les 24 hores futbol sala.
0: Sí,
2: que això hem acabat una i ara venen dos també de femení i de masculí, 24 hores organitzant cada 25 minuts un partit. Allò pels clubs, bueno, és aquesta promoció, no?, que hi creuen i que ho puguin fer. Aquest divendres tenim la nit dels campions a Cardona.
0: Veus?
2: Que per sort pues, tenim quatre equips del municipi que han quedat primers. I molt bé, sempre en tenim bona representació en aquesta nit. I aquest any, doncs, per aquest motiu, com que sempre tenim no només el que parlem sempre dels futbol sala, patinatge, farem la primera nit de l'esportista a Cardona.
0: Ah, sí? Quan la fareu?
2: Això, Doncs estem entre desembre o gener per poder haver tancat tot l'any del 26. Més o menys estem mirant una data que quadri bé, però serà la primera vegada que ja és molt demandat també pels clubs i sobretot per aquells esports minoritaris, no? Que dèiem que no hi ha un gran club al darrere, però és una persona que ha pogut arribar a una final d'Espanya, una final internacional, i que, per tant, també ha de tenir el seu mèrit esportiu, tant juvenils com ja sèniors i júniors. Però...
0: Home, les nits de l'esportista funcionen molt bé i això és un clar, no?, il·lustra
2: perfectament... Motiva moltíssim.
0: Il·lustra perfectament la importància de l'esport a casa nostra i com a element social i de salut, no? Vull dir que, ja ens informaràs de més coses.
2: Això ens toca, com deies, no?, de municipi saludable, doncs hem de promocionar la salut i l'esport, sobretot, en totes les seves vessants.
0: Llavors, dues grans notícies pel que fa a l'atletisme, i és que tant l'equip absolut masculí de l'Avinent Manresa, del Club Atlètic, com el femení, s'han mantingut amb la categoria que estaven. És a dir, el masculí ha mantingut la permanència primera, que no estava clar que ho acabés fent, però al final hi va haver actuacions destacades que ho van permetre, i les noies, com sempre, que són, bueno, és una canya aquest equip femení absolut, es mantenen a divisió d'honor amb uns resultats fantàstics. Però encara hi ha més coses, i això, mira, sabeu que el campió de la Copa Catalana sub 74 quilos és bagenc i es diu Roc Argemí. Kickboxing, s'entrena a l'Esport 7 i mira, aquí veiem unes quantes imatges, però va imposar la Copa Catalana de Kickboxing en la modalitat de Kick Light, que aquí jo crec que hauríem de convidar-los un dia que ens expliquessin tot plegat com s'organitza. I això, el rival, el Roc Argemí és el del casc blau, val? Perquè ho he demanat, perquè com que no en tinc ni idea de kickboxing, també està bé saber, sabem quin hem, no? Però es veu que el seu contrincant era molt, bueno, un lluitador també amb molta experiència, però els àrbitres van decantar la victòria cap a aquest noi que s'entrena a l'Esport 7, i això, un altre exemple, no? L'Esport 7 de... Digues, Sergi.
1: No, que és un esport duríssim, el kickboxing.
0: Sembla que no,
1: No, requereix moltíssim entrenament.
0: És que sempre estàs amb tensió, no? És a dir, sembla que només fas un puig, no, tens tot el cos.
1: Hi ha cames i
2: però el control d'entrenament, el control de l'alimentació, del pes, tot el que comporta al darrere.
0: És veritat, perquè...
2: És molt de sacrifici.
1: Perdona.
2: No, és molt de sacrifici. Només aguantar tot això fins a la competició en si,
0: Totalment.
1: Deia que el dia 6 es va celebrar una vetllada, que era a Sant Vicenç de Castellet, que organitzava el Pugnator, que és un club molt important de kickboxing també de Sant Vicenç, que va recollir combats d'alt nivell de kickboxing i K1, que és una altra disciplina dins d'aquest esport, i bé, ja és la segona vegada que celebra Sant Vicenç al pavelló i va ser una vetllada molt concorreguda, i és dir que és un esport que està també...
0: Sí, està en auge. Bueno, recordem que tenim la Melania Sorroche aquí, que és campiona absoluta, saps? Vull dir, també és del Bages Sud. També hauríem d'estudiar, depèn de la zona del Bages, quins esports tenen més tirada, Perquè de vegades potser el ciclisme està més associat a tal, el kickboxing o el boxeig està...
1: Sí,
0: per això. Això algun dia podríem fer un rànquing, Igual que...
2: Nosaltres també tenim la penya ciclista, que em sembla que abans no l'he dita, del Mundo, que tant també fa molts anys, i és un goig veure com persones grans agafen la bici cada dia. Cada dia me'ls trobo que acaben d'esmorzar i a fer quilòmetres i quilòmetres, i això ve d'un club de fa molts anys també que fa que continuïs cada dia podent fer aquell esport que has fet tota la vida,
0: Sí, sí, i seguint un moment amb l'Esport 7, acabar dient que això, que l'Esport 7, bueno, el centre de tecnificació del judo Bages Moianès, a la Copa Catalana de Cadet i Infantil, 7 medalles. 7 medalles pel Guillem Domingo, per l'Helena Busquets, pel Bernat Noguera, pel Geni Serrat, pel Bruno Pereira i per la Maria Nos. O sigui que no podem estar més contents. I per acabar, Ja fa uns dies que en parlem del Josep García, d'Enduro, que és un pilot de Súria, que ha acabat segon en la jornada final de la prova portuguesa del campionat del món d'Enduro GP, disputada a Fafe. Per tant, és a dir, el que dèiem, no? Si aquest Josep García no comptés amb una nit de l'esportista que el pogués premiar, com que no hi ha cap club concret a Súria al qual es pugui acollir, doncs és la manera, no?, de reconèixer tots aquests esportistes de nivell que tenen els seus municipis i que, bueno, també, sí, ostres, sí, com a esportista d'elit t'ho agraeixes, no?, que casa teva.
2: I promocionar-lo, sobretot,
0: exacte,
2: no?, perquè...
0: perquè es converteixin en referents.
2: Sí, sí, perquè el futbol al final ja té molt de ritme i ells moltes vegades segurament que s'han de pagar tots els viatges, tot és un esport que ja no tenen tota la subvenció al darrere com
0: correcte,
2: poden tenir altres
0: correcte
2: federacions. I que ho porten molt en silenci, com un esport molt individual, i que aquest reconeixement al municipi també ha de ser-hi.
0: Totalment.
2: Tothom ha d'estar orgullós de ser cardoní i cardonina i practicar un esport i arribar a guanyar medalles.
1: Propera vegada prometo de venir més informat sobre la resta de clubs, perquè avui hem parlat del club de futbol Cardona,
2: sí,
1: que el Cardona pel mig, el futbol...
0: Bueno, però ja sabem, estem reflectint una realitat social, que
1: sí,
0: és la que és, però sí, evidentment, s'ha de parlar de tot,
2: sí,
0: i així ho farem, i sobretot, molt pendents de la nit de l'esportista de Cardona, que ens agradarà seguir-la de prop.
2: Quan ho tinguem, us ho notificarem, i a divendres, a la nit dels campions.
0: Exacte. I Mundialet.
1: I Mundialet.
0: Ara et quedes un moment i parlem.
1: Molt
0: bé. Que vagi molt bé la setmana, Lluïsa, Sergi, gràcies.
2: Gràcies.
0: I a vosaltres, estimada audiència, ens retrobem demà a una nova entrega del Passeu. Que vagi bé.

0: Aquest espai ha estat patrocinat per Xarxa d'Oficines de Transició Energètica.
1: Ha arribat el moment. El moment de generar i emmagatzemar energia neta a casa i a l'empresa, de millorar la nostra eficiència energètica, desplaçar-nos sense emissions i organitzar-nos en comunitats. I com que ha arribat el moment, t'ajudarem a fer-ho possible. Gràcies al suport de la Generalitat de Catalunya i l'Institut Català de l'Energia, han nascut les oficines empresarials de transició energètica, on podem oferir-te assessorament tècnic gratuït, jornades informatives, cerca d'ajudes i cursos de formació subvencionada en energies renovables per poder-te convertir en part activa d'aquesta transició i formar-te en un ofici amb molt de futur. Xarxa d'oficines del Gremi d'Instal·ladors. La transició energètica a la teva disposició.

0: acusat d'homicidi. Un home mor en un incendi al centre de Viella, en una casa de construcció antiga amb estructura de fusta. S'ha desallotjat la resta de veïns. Alguns han hagut de ser atesos per serveis socials. Tot això en aquest dilluns 15 de juny, en què us explicarem com han ajudat a persones que estaven patint emocionalment, persones tristes, música clàssica, com per exemple aquesta. Us explicarem la iniciativa del Gran Teatre del Liceu i tres caps de Barcelona, que han provat una nova teràpia amb alguns pacients. Escoltarem de seguida com els han ajudat.
1: Avui està molt relacionada amb el que ens passa a moltes persones, que ens sentim com enfonsades.
2: Uau, brutal, brutal. Quan diuen que la música sana és que realment...
0: Doncs això els escoltarem abans de parlar de quin estiu ens espera. De moment, Jordi Carbó, parlarem de la previsió per avui. Explica'ns.
3: Tens plenament estiuenc avui i durant tota la setmana, i és molt probable que la setmana vinent encara faci més calor. De moment, d'ara destaquem que ja tenim actives tempestes que durant la tarda afectaran sobretot el Prepirineu i el nord de la Catalunya central. Especial atenció a comarques com la Cerdanya, l'Alt Urgell, també el Solsonès i el Berguedà. És aquí on les tempestes aniran acompanyades de pluja torrencial, calamarsa i pedra i ratxes de vent que podrien superar els 80 km per hora. A la resta de la Serralada també alguna tempesta, però més aïllada com a la Catalunya central. I en el conjunt de Catalunya, avançada la tarda, hi haurà més núvols, però deixant tan sols algunes gotellades. I abans de les tempestes, molta calor, màximes de 30-35 graus, a prop dels 37 al Pla de Lleida.
0: Tècnica, Pol Llergo, producció, Elia Pijuan. Des d'ara i fins als quarts, ho expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
4: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bofill.
0: Què tal? Molt bona tarda. Comencem una setmana amb perill molt alt d'incendis en fins a 51 municipis de Catalunya, especialment a les Terres de Ponent, on justament en les darreres hores s'hi han declarat dos dels tres incendis que ahir van encendre totes les alarmes, a la Garriga i a la Segarra. Andrea Villòria, són incendis que a aquesta hora estan ja tots controlats.
5: Sí, els tres incendis d'ahir ja no preocupen, el de Vilafranca està controlat i estabilitzats també els de Ponent, a Pons i Cervià de les Garrigues, on es va arribar a desallotjar 8 persones i confinar-ne 144 per un foc accidental provocat per l'espurna d'una serra radial. Tot plegat en un escenari, com dius, de molta calor i també de vegetació cada vegada més seca.
6: La tendència va a l'alça. El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies, que comença a respondre pitjor als incendis que el que havia fet les setmanes anteriors.
5: És el sotsinspector dels bombers Martí Rossell que ahir dirigia el dispositiu d'extinció. Avui hi ha 51 municipis més en perill d'incendi molt alt, a les comarques de l'Alt Urgell, l'Anoia, el Segrià i la Noguera, també a la Segarra, el Solsonès, la Terra Alta i la Ribera d'Ebre. Aquests s'hi sumen 345 municipis més, en risc 3 sobre 4.
0: Un toc d'alerta que arriba una setmana abans de Sant Joan, en què el Departament d'Interior prepara un dispositiu especial que ja estarà actiu des d'aquest mateix divendres, amb especial ull sobretot a les carreteres i als boscos.
5: Exacte, el triple episodi d'incendis simultanis d'ahir, tot i que van cremar poca superfície, fa que els bombers estiguin alerta, sobretot de cara a aquest Sant Joan, com diu la consellera d'Interior, Núria Parlon.
7: Durant aquest cap de setmana ja heu vist que hem tingut els primers incendis, no greus perquè no hi ha hagut víctimes, però sí que ens fan estar alerta, no? Preveiem doncs, una campanya similar a la que vam tenir l'any passat i, per tant, doncs, tota prevenció doncs, és poca. No?
5: Parlon recorda que l'any passat els bombers van rebre 1.300 avisos la nit de Sant Joan. Són dos avisos cada minut. Abans del risc d'incendi, la revetlla afecta també a la mobilitat. S'espera que surtin més de 600.000 vehicles de l'àrea de Barcelona ja des d'aquest cap de setmana. Per això els Mossos han preparat 700 controls d'alcohol i drogues a les carreteres.
0: El nostre meteoròleg, en Jordi Carbó, continua aquí amb nosaltres. Jordi, què tal?
8: Què tal? Aquí estem.
0: Comencem una setmana en què les temperatures seran molt altes, però em deies que el que també pot complicar sobretot la situació amb aquests possibles incendis, si n'hi ha, que esperem que no, són les tempestes que han de venir.
8: Sí, han de venir, ja estan en marxa en algunes comarques. Per entendre-ho ràpidament, ara mateix tot Catalunya, o pràcticament tot Catalunya, està per sobre dels 30 graus, el mar al voltant d'uns 22-23, Aquesta diferència de temperatura és el que activa la marinada que comentem moltes vegades, aquest vent que sol bufar durant les tardes. Bàsicament, la calor de l'interior aixeca l'aire i s'ha d'omplir amb aire més fred del voltant, és a dir, el del mar. Doncs bé, això es tradueix en vents que ara mateix ja superen els 80 km per hora amb aquesta marinada, amb aquest aire marí que està arribant a terra endins, i això fa dues coses. Per una banda, si ara hi ha una guspira, doncs pot atiar ràpidament un incendi, però també està alimentant

0: Les tempestes, per complicar-ho encara més, tempestes que quan es formen encara absorbeixen més aire de l'entorn. Això és el que ha passat els dos darrers junys amb incendis al Pla de Lleida, l'any passat mateix, que va afectar algunes cases. Doncs és això, no? Hi ha un efecte xuclador de la tempesta que canvia la direcció de l'incendi, si és que s'ha produït, però després la mateixa tempesta deixa anar molt aire que dirigeix l'incendi en la direcció contrària. És a dir, moltíssima, moltíssima precaució, perquè, com podem veure, el caos que suposa el sistema atmosfèric, doncs, evidentment, també, si hi ha un incendi, el pot tornar encara molt més caòtic.
1: L'estiu, oficialment, encara no ha començat, ho farà la setmana que ve. Què hem d'esperar, Jordi? Com seran aquests mesos de calor? Es parla molt d'aquesta arribada d'un niño, d'un superniño. Què ens pots explicar?
0: D'entrada, que el fenomen del Niño repercuteix a gran part del planeta, però la nostra latitud, el continent europeu, no està clar del tot. De les poques evidències que hi ha és que hi sol haver un mes d'agost més tempestuós. Ja a l'agost hi sol haver tempestes. Però, en principi, no afecta a la temperatura, sí, a escala planetària, però no al nostre entorn. Què és el que cal esperar? Doncs, d'entrada, que a partir de mitjans de setmana encara pugi més la temperatura. I ja ens mouríem a molts punts de Catalunya amb temperatures de canícula. Però és que, si es compleixen els pronòstics, la setmana vinent ja tindríem a pràcticament tot Catalunya temperatures de plena canícula. I, com deies, encara no ha entrat l'estiu astronòmic. Què és el que acabarà passant? El juliol passat, per exemple, la molta calor de juny es va traduir en tempestes per un mal molt calent, podria ser un escenari, però tampoc és del tot fiable.
1: Doncs n'estarem pendents i ho anirem explicant, Jordi, gràcies.
0: Fins després, que vagi bé.
1: I anem ara a Viella, on un home avui ha mort en un incendi d'un edifici al centre de la capital de l'Alt Aran. El foc ha pres la teulada de l'immoble, una construcció antiga, i s'ha estès ràpidament per l'estructura de fusta, que ha acabat afectant tota la coberta, part de les plantes inferiors, i això ha fet que la resta dels veïns hagin hagut de ser desallotjats, alguns d'ells ara acollits per serveis socials de l'Ajuntament de Viella, que, per cert, ja ha declarat un dia de dol. Mercè Marc.
2: La víctima, resident a l'edifici, vivia sola i feia molts anys que estava establerta a Viella. L'alcalde, Juan Antonio Serrano, diu que podria tenir entre 45 i 50 anys. Una altra persona ha resultat ferida lleu per inhalació de fum. Els bombers han tingut dificultats per accedir a la zona més afectada a causa de l'estat de l'estructura, formada principalment per elements de fusta. La presència de la víctima a l'interior no s'ha pogut confirmar fins hores després de l'inici de l'incendi.
3: Els bombers han tingut dificultat per entrar perquè pensa que els planxers són tots de fusta. Ha sigut complicat el confirmar que aquesta persona estava dins.
2: Les causes del foc encara es desconeixen i també el punt exacte on s'ha originat.
3: Com que sota coberta hi havia tres vivendes o tres apartaments, ha pogut començar a casa seva o al del cantó, però clar, i una vegada amb fusta antiga, pues allò ha començat a cremar, vamos, en menys de 10 minuts allò estava pràcticament ja tota la teulada agafada.
2: L'Ajuntament ha decretat un dia de dol.
1: Ara és un quart de tres i un dels sons del dia és la trucada d'emergències de Jonathan Andic el dia de la mort del seu pare quan eren junts caminant per Montserrat.
4: ¿Quién te digo?
5: Hola. Yo necesito ayuda,
4: ¿Este chico que ha corrido?
5: Mi padre se ha caído. Estamos en Coibató. Se ha caído.
4: ¿Se ha caído? ¿Se ha tropezado o está perdiendo el crecimiento?
5: Creo que se ha caído por un barranco. Por favor, envíen a ambulancia, envíen a alguien, por favor.
1: És una trucada que ha fet pública la defensa del fill del magnat, que ha publicat, de fet, a primera hora Catalunya Ràdio, i és l'estratègia de la defensa per desmuntar l'acusació que hi ha contra Jonathan Andic, que és la d'homicidi per la mort del seu pare, Andrea.
6: Exacte, ja coneixíem el contingut de la conversa que va incloure la defensa en els seus recursos i avui Catalunya Ràdio ha publicat l'àudio. L'àudio on s'escolta el primogènit plorant i explicant que el pare ha caigut mentre caminaven.
7: Jonathan, què ha passat?
6: Aquestes gravacions són l'enèsim capítol del judici mediàtic impulsat per la pròpia defensa, que ha sortit a contestar cada informació de la Fiscalia que incrimina a Jonathan Andic, com admet Paco Marco. És el perit i detectiu contractat per la defensa i que actua de portaveu en declaracions també a Catalunya Ràdio.
8: Que necessitava romper, des d'un punt de vista de comunicació, el discurso unívoco, no?, de que Jonathan Andic era culpable.
6: Això després que divendres la Fiscalia aportés un missatge del fill enviat al seu pare 5 mesos abans de la seva mort, on li deia: no m'estranya que pensessis que era capaç de matar-te. La defensa va respondre en un comunicat assegurant que l'expressió matar el pare és en realitat una metàfora freudiana i que estava descontextualitzada la frase amb l'objectiu, deien, d'aconseguir una condemna social prèvia.
1: I les famílies d'una escola concertada a Sant Julià de Vilatorta, Osona, denuncien les males formes, l'hostigament que està aplicant la direcció d'aquest centre contra els pares que no estan d'acord amb noves normes que vol aplicar la direcció. Per exemple, un nou uniforme, o prohibir els piercings o les ungles pintades als alumnes. Martí Oliver, estem parlant de l'escola El Roser, que ja fa 3 cursos està gestionant un dels fundadors d'Aliança Catalana.
7: El gerent de l'escola, Maiol Sanahuja, un dels fundadors del partit d'extrema dreta que ja no està a la primera línia política, fins i tot ha enviat un correu assenyalant amb noms i cognoms les representants de l'Associació de Famílies que són contràries a l'uniforme, que ha retret una posició, diu, hostil i conflictiva. També ha amenaçat amb accions legals si les protestes continuen. En conversa amb Cert Catalunya, una de les representants assegura que no estan en contra de l'uniforme en si, sinó d'algunes de les restriccions que consideren sexistes. De fet, inicialment, les famílies hi estaven a favor, però un 70% ho va acabar rebutjant en una consulta interna després de saber restriccions sobre calçat i també sobre arracades. A tot això s'hi sumen altres conflictes com un augment de les quotes que han fet que finalment la directiva de l'AFA hagi dimitit en bloc.
1: Avui, Martí, que ens pots explicar detalls de com Aliança Catalana està buscant alcaldable per la gran ciutat, per Barcelona. A dia d'avui, el partit de Sílvia Orriols no té candidat clar. De fet, se'ls hi ha proposat a diverses persones externes ser-ho i els hi han dit que no. I en aquest context apareix un nom, Jordi Aragonès, que en diverses converses, sobretot amb el món econòmic, amb els empresaris de la capital, doncs ja s'està presentant com a futur alcaldable.
7: Sí, segons han explicat veus del món econòmic a Ser Catalunya, en aquests contactes privats Aragonès dona per fet que serà el candidat, fins al punt que per ells ara ja seria una sorpresa que no acabi encapçalant la llista a Barcelona. Fonts coneixedores asseguren que ha caigut en gràcia el sector pel seu discurs liberal en àmbits com l'habitatge o el turisme, renegant de mesures com la prohibició dels pisos turístics. La qüestió, però, no depèn d'Aragonès, sinó de Sílvia Orriols, que fins ara ha intentat sense èxit el fitxatge d'una figura mediàtica. De fet, Aliança va anunciar que faria publica el nom del candidat per Sant Jordi, però van haver de rectificar perquè, segons van dir, la persona a la que havien temptejat es va fer enrere. Després d'aquestes negatives, ara madura entre diverses opcions internes, entre les que hi ha Aragonès, però també el secretari.
9: Formeu-vos i treballeu en altura amb seguretat. Impulsa el teu perfil professional amb el nostre curs de plataforma elevadora. Certifica't en equips d'elevació de manera segura, eficient i conforme a la normativa vigent. Tot amb instructors especialitzats. Reserva la teva plaça avui. Són limitades. Contacta tens a Manresa, a GCT Plus Consultoria i Formació. Telèfon 722 76 41 11.
10: Estàs barrejant tots els residus?
11: Mira, no tinc lloc ni temps per aquestes bajanades del reciclatge.
10: Doncs mira que és fàcil. El cubellet reixat per l'orgànica. I un cubell o bossa pels envasos lleugers. Un altre pel vidre i un altre pel paper. No costa gens, tindràs la cuina més endreçada i molts d'aquests residus es podran convertir en nous productes.
11: És un missatge del Consorci del Bages per a la gestió de residus Ecoembes i Ecovidrio.
12: Hora 14, Catalunya Central. Eli Pagan.
13: Hola, què tal? Molt bon migdia. Passen 21 minuts a les 2, hora 14. Tenim en aquests moments 31 graus al centre de Manresa, a la capital del Bages, on tenim sol. A mesura que passin les hores, però, aquest cel s'han d'anar ennuvolant i a la tarda tindrem cels força encapotats. Sembla, doncs, que la pluja, però, no arribaria a afectar avui a la comarca del Bages. Qui sí tindrà pluja seran les comarques veïnes, com Osona, el Berguedà i Solsonès. En punts del Berguedà, les pluges d'aquesta tarda podrien ser en forma de tempesta. Per tant, calor, això sí, però amb tarda de cels ennuvolats. La circulació de la línia R4 de Renfe ha quedat interrompuda aquest matí, però ja s'ha restablert entre Cerdanyola i Sabadell Sud cap a 1:15, després que s'hagi tallat momentàniament per un incendi proper a la zona de les vies, segons ha informat la mateixa Renfe. La companyia ha detallat que el tall del servei s'ha fet a petició dels bombers. El cos d'emergències ha rebut l'avís cap a 12:45 per un incendi de canyes i matolls a prop de les vies i andes. Desplaçat, 9 dotacions. Malgrat aquest tall, doncs, que la línia, la R4, que porta de Manresa cap a Barcelona, torna a funcionar, doncs, completament després d'aquest tall d'aquest matí.

0: I un jove de Navàs de 18 anys ha mort aquest cap de setmana després de llançar-se des de la resclosa de l'Ametlla de Merola, a tocar de Navàs, però a la comarca del Berguedà. Una crònica que ens arriba des de Televisió del Berguedà amb el nostre company Héctor Aranda.
1: Els fets van ocórrer quan passaven 7 minuts d'un quart de 4 de la tarda. La víctima formava part d'un grup de joves de Navàs que havien anat a remullar-se a la resclosa de l'Ametlla de Merola. El jove va tirar-se al riu des del capdamunt de la resclosa, però els seus companys van veure que no sortia de l'aigua i van avisar el 112. Immediatament es va posar en marxa un ampli dispositiu de 12 dotacions de bombers dels parcs de Berga, Porreig, Gironella i Manresa, efectius del grup d'actuacions especials terrestres i subaquàtiques dels bombers, dos helicòpters i drons de recerca, a més d'agents dels Mossos d'Esquadra, dues ambulàncies, un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs del SEM. Els bombers van rastrejar tant la làmina d'aigua superior com el tram de riu de l'Ametlla de Merola a la recerca del noi. Finalment va ser trobat als vols de les 5 de la tarda prop de la resclosa. Immediatament van intentar reanimar-lo, però malgrat els esforços no van poder fer res per salvar-li la vida. El jutjat de Guàrdia de Berga ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies de la mort del navassenc. No és el primer accident que hi ha a la resclosa, però sí el més greu fins ara. Es tracta d'un espai molt visitat per famílies i joves que s'hi van a banyar. La profunditat de la sortida de la resclosa ha convertit l'espai en una zona on habitualment molts joves es tiren des del capdamunt de la paret. L'afluència de visitants i la perillositat de l'entorn van obligar al seu moment a l'empresa concessionària del canal a tancar el perímetre per la riba esquerra per evitar que els banyistes poguessin entrar al canal. Per la riba dreta i uns metres més amunt de la resclosa, l'accés no té restriccions. Veïns de l'Ametlla de Merola comentaven ahir que la riuada de dijous dia 4 a la riera de Merlès va provocar greus desperfectes al bosc de ribera d'aquest tram de riu i va arrossegar molt material, com troncs, pedres i restes dels ponts malmesos riu amunt. La riera de Merlès té l'aiguabarreig amb el Llobregat a la colònia Manent. 2 quilòmetres riu amunt d'on ahir es va produir l'accident. La tragèdia ha commocionat el nucli de l'Ametlla de Merola i especialment el poble de Navàs, d'on era veí el noi ofegat.
0: I sense moure'ns de la comarca del Berguedà, hem de dir que, segons publica el diari Regió 7, el jutjat ha decretat presó comunicada i sense fiança per als dos detinguts pel crim de la Baells. Recordem, un home i una dona, veïns de Berga, acusats presumptament d'aquest crim, d'aquest cadàver, d'aquest home, també veí de Berga, que va aparèixer mort i lligat al pantà de la Baells. El jutjat de Berga els va interrogar dissabte per una causa oberta d'homicidi i ha decretat, doncs, aquesta presó comunicada i sense fiança. L'accés nord al barri de Sant Pau de Manresa, el més proper al Pont Vell, va quedar tallat aquest diumenge a la nit després que una gran quantitat de terra arribés a la calçada. Tot i que inicialment es va atribuir a una esllavissada, l'Ajuntament de Manresa ha aclarit aquest dilluns que l'origen de les incidències és una inundació en un camp proper. Aquest dilluns al migdia l'accés ja s'ha reobert. Segons ha informat el propi Ajuntament, la incidència es va detectar cap a les 10 de la nit de diumenge, quan es va comprovar que hi havia una acumulació de terra sobre la calçada a l'accés nord del barri de Sant Pau. I ens anem a Cardona, que ha reviscut els seus orígens de la mineria de potassa.
2: Cardona ha iniciat la celebració dels 100 anys de l'explotació de les sals potàssiques amb un acte al Parc Cultural de la Muntanya de Sal. Aquesta commemoració, que s'allargarà fins al 2032, vol destacar la importància del projecte miner i la seva influència en el desenvolupament econòmic, social i urbanístic del municipi. Durant la jornada s'ha presentat un audiovisual creat per l'Arxiu Històric de Cardona, la Fundació Cardona Històrica i l'Ajuntament. El vídeo, elaborat amb fotografies antigues millorades amb intel·ligència artificial, recupera escenes dels primers anys de la mineria i de la vida de les famílies vinculades a aquest sector. La iniciativa vol posar en valor no només l'activitat extractiva, sinó també la memòria de les persones que la van viure. A més, recorda aspectes com l'arribada de treballadors d'altres indrets, les diferències socials, les lluites laborals i els conflictes que es van produir durant diverses etapes del segle XX.
0: I ara ens anem a Sant Padó, i és que cap de setmana s'han celebrat, s'han commemorat els 50 anys de les piscines municipals de Sant Padó, coincidint amb la seva festa major.
3: Mig segle després de la seva inauguració, les piscines municipals de Sant Padó estrenen una nova etapa. Aquest dissabte han obert portes per la temporada d'estiu amb uns vestidors completament renovats i amb millores pensades per fer l'equipament més accessible.

0: Bona tarda, Txengi.
1: Bona tarda, Jordi.
0: Què et passa pel cap i pel cor quan sents l'himne de la Xina?
1: Doncs em trasllada la meva infantesa, al col·le.
0: Que l'himne de la Xina es titula La marxa dels voluntaris. Per què?
1: Suposo que aquesta paraula convida que tothom estigui en el

0: Jo fins que l'últim moment no em posicionaré.
1: Ah, tu aniràs amb els guanyadors.
0: Claro.
1: Clar, clar, perquè amb Xina no pots anar, ho tens molt complicat, perquè fa 24 anys que no es classifica per un Mundial.
0: Yeah.
1: Però com pot ser que una superpotència com la Xina no, amb el futbol no tingui rellevància?
0: Suposo que el país sencer tenia altres prioritats.
1: No agrada massa el futbol allà, o...?
0: Sí, ens agrada. Als homes els agrada molt. Les senyores una mica menys.
1: Quins són els esports, diguem, prioritaris o que mouen masses a la Xina?
0: Ping-pong, badminton, són esports molt, molt prioritaris. Els xinesos són molt bons jugant a ping-pong. És un joc que jo de petita era molt quotidià.
1: Però, per exemple, hi ha partits de ping-pong que es televisen i que s'ajunta la gent, com va passar aquí amb un partit de futbol. De dir,
0: sí.
1: Dissabte, 9 de la nit, el gran partit de ping-pong entre els dos...
0: Sí, sí, sí, sí, hi ha molts esportistes d'elit de ping-pong.
1: Doncs mira, parlant d'esport, recordeu que a la SER us estem oferint una doble programació, perquè a la freqüència de SER Catalunya teniu SER Deportivos Mundial i a la SER... Tal qual, a la cadena SER, estem nosaltres amb el llapis de memòria, que avui encetem l'edició mundial connectant les cançons de la chef i propietària del restaurant Out of China, la Chengqi Wang.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: Encetem el llapis de memòria de la Chengqi Wang amb The Moon Represents My Heart, de la taiwanesa Teresa Teng, una cançó publicada l'any 1977 que avui dia està considerada com una de les cançons d'amor en xinès més famoses de la història, però que en el seu dia va estar prohibida a Xina per ser considerada una música burgesa, que entenc que, Chengqi, aquest és un dels motius pels quals tu no la vas descobrir quan estaves a Xina, sinó aquí a Barcelona.
1: Sí, jo a Xina no la vaig sentir mai, aquesta cançó. Quan vaig venir a Barcelona, les meves tietes l'escoltaven, però dia i nit. Llavors, clar, jo també l'escoltava. És com si hagués tingut un destape, però de les oïdes, saps? Perquè sempre havia escoltat cançons o cantades per les meves àvies o cançons, l'himne nacional o cançons més que ens ensenyava al col·le a memoritzar.
0: Clar, és una mica flipant, no, això? Que hagis de venir a Barcelona per descobrir música xinesa.
1: De fet, no ho plantejàvem tampoc, perquè no teníem accés a molts tipus de música. Tu coneixies música tradicional i música del Partit Comunista.
0: I ximpum.
1: I ja està, no t'ho plantejaves.
0: Amb quina edat vens a Barcelona?
1: Jo vaig venir l'any 89, llavors tenia, segons els xinesos, 12, segons la comptabilitat aquí tenia 11.
0: O sigui, hi ha un petit decalatge aquí.
1: Sí, perquè nosaltres els xinesos, quan naixem, ja tenim un any.
0: Naixeu amb un any, ja?
1: Sí.
0: I això no ho sabia.
1: Ah, doncs sí, naixem en un any. La paraula aniversari, i suposo que té uns arrels semblants que aquí, vol dir passar el dia del teu naixement. Clar, tu quan neixes passes el dia. Llavors tens el número 1.

0: Però tu saps que aquí, per exemple, amb els nadons fem molt això de dir quan té? Té 6 mesos, té 12 mesos, té 16 mesos.
1: Primer tenen hores, després tenen dies i després tenen setmanes.
0: Però clar, ja comenceu, ja quan té? Doncs té 1 any i 2 mesos.
1: Sí, bueno, és que és una cosa curiosa. L'any no es diu, primer es posa mesos i després passes a 1 any i 2 mesos.
0: Déu-n'hi-do, o sigui, sí, que és curiós.
1: Sí, però a partir d'una certa edat ja directament és l'edat d'aquí, de Barcelona, que em diuen, doncs, igual, 30 anys, no, però en Xina soc 31. Però nosaltres ja ho rectifiquem.
0: Teniu un any més allà.
1: Sí.
0: Bé, en tot cas, tu arribes a Barcelona amb 12 anys del calendari, diguem, xinès
1: sí.
0: I 11 del calendari occidental. Mm. Que amb qui vens?
1: Vaig venir amb la meva mare. El meu pare ja hi era aquí.
0: I quin és el motiu o els motius que decidiu deixar la vostra ciutat a Suzhou, ho he dit bé?
1: Suzhou, sí.
0: Suzhou, que és el sud de Xina, no?
1: Sí, el sud de Xina, i és una ciutat de molts canals. Quan jo era petita, quan vivíem allà, hi havia carrers, però sobretot hi ha nom dels ponts, perquè hi ha tants canals, igual no tan exagerat com a Venècia.
0: Li diuen la Venècia xinesa,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, però en quantitat teníem menys ponts, i ara hi ha molt pocs ponts, perquè ha fet molta construcció. Però nosaltres ens guiaven, la meva àvia es guiava pels ponts.
0: Però com és que decidiu venir cap a Barcelona?
1: Teníem, per banda del meu pare, teníem una tieta que es va casar amb un senyor de Hong Kong, i després, per la incertesa política, jo crec que devia ser als anys 60 o així, ells van decidir emigrar cap a Alemanya. Però aquesta germana de la meva àvia tenia problemes de pulmó. Llavors va passar a Barcelona per millor temperatura, millor clima.
0: I aleshores un dia el teu pare diu, vaig cap allà.
1: Ella en aquell moment va viure l'obertura d'Espanya i havia possibilitat de portar algú de Xina. Llavors, la nostra família van passar moltes incerteses durant el comunisme i ella va pensar que és un regal que faria als seus germans. Llavors va portar algun familiar cap aquí i a poc van venir aquí.
0: Clar, quan el teu pare estava ja establert,
1: sí.
0: Veu venir
1: sí.
0: amb la teva mare.
1: Sí.
0: Com t'adaptes a la teva nova vida a Barcelona, això, amb 11 anys?
1: Mira, no t'ho plantejaves. Venies i perquè havies de venir i ja està. No tens alternatives. La teva mare i el teu pare t'han dit que anessis allà, tu no t'ha preguntat mai ningú. I recordo, aquella època, hi havia una cosa molt curiosa, que ara és impensable, que el passaport meu estava incorporat dintre del passaport de la meva mare. O sigui, era un passaport per dues persones. Això
0: I,
1: no, no...
0: I això?
1: Pues el sistema d'aquell moment era aquest.
0: I vas patir això cultural? Perquè entenc que el dia a dia que tu vivies a Suzhou i el que es vivia a Barcelona hauria de ser certament diferent.
1: Jo vaig venir aquí i vaig tenir molta sort en aquell moment. Em va matricular un col·legi públic extraordinari. Jo vaig rebre molt bona educació. Crec que ni ara ni un col·le privat hauria rebut aquesta educació. Sí, recordo que tenia reforç cada dia de l'idioma i cada dimarts i dijous venia un senyor extern del col·le només per conversar amb mi. I clar, tu perceps això com algo normal, no? Perquè no coneixia una altra realitat. Però amb temps, saps que allò que jo vaig rebre era...
0: Excepcional.
1: Sí, excepcional. No és quantificable monetàriament.
0: Però, esclar, estem parlant de principis dels 90s,
1: sí.
0: On encara no estàvem tots tan barrejats com estem ara. Clar, suposo que també hi havia un punt de que la gent et mirava, de dir, ostres, tenim una nena xinesa amb nosaltres.
1: Recordo que al col·le hi havia nens de Marroc i de xinesa jo era la segona.
0: Sí, hi havia una nena xinesa i vas arribar a tu.
1: Sí, sí, sí.
0: I et va costar molt el tema del català, del castellà...
1: El català va ser un desenvolupament posterior. Primer vaig aprendre castellà com podia, amb un diccionari. Anava al col·le amb un diccionari molt gruixut. I passava el dia consultant paraules. I a poc vas familiaritzant amb el vocabulari. I ja està.
0: I mira, ara com el parles, eh? Com els àngels.
1: Bueno, ara porto molts anys aquí.
0: En aquella primera etapa a Barcelona, això, amb 11, 12 anys, tu tenies clar que tu volies ser xef?
1: No, què va.
0: Què volies ser?
1: No sé, volia ser supervivent. Sabia que havia d'alguna manera treure profit les dues cares de la mateixa moneda, del món occidental i món oriental, però no sabia fins quin punt podria portar valor afegit. Aquesta doble personalitat que tinc, no? la cultura oriental i la cultura occidental.
0: Però els teus pares es dedicaven a la cuina?
1: No, nosaltres, a veure, un emigrant, quan arribes al destí, tampoc tens moltes opcions.
0: Ja.
1: Vale? Llavors, per això la gent sempre posa un restaurant, un negoci de bugaderia, perquè realment són feines molt senzilles i molt necessàries per la població on tu estableixes.
0: Que, si no t'hi mal entès, tu ets diplomada en comerç internacional i en dret.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Curiosament. Mira, en sintonia amb el que estava dient, comerç exterior vaig pensar, diu, mira, si parles dos idiomes pots fer negocis i podries entendre les dues cultures. El que passa és que quan em vaig dedicar a treballar a una empresa, em van oferir muntar la delegació a Xangai. Però quan m'ho van proposar, em va doldre tant, digo, jo com vols que visqui fora de Barcelona?
0: Que ara sense que estic aquí, ara ja estic aquí.
1: Sobretot deixar els meus pares, que sempre comptava amb mi perquè solventessin tot tipus de problemes. I dic, però és que hauran de fer ells. Llavors va néixer el projecte d'Out of China, el 2001.
0: El 2001 fundeu l'Out of China.
1: Sí.
0: Com neix l'Out of China i també la idea de l'Out of China? Perquè jo no el definiria com un restaurant xinès com l'entenem, no? Com la Gran Muralla, per dir alguna cosa, perquè tirant de tòpics, ens entenguem tots.
1: Sí, en aquell moment jo havia viscut algun tipus de negoci a Barcelona que és com una mica que sortia de la línia convencional, com entenia en aquell moment com a restaurant xinès. I després també a casa meva nosaltres menjàvem i mengem cuina xinesa i vaig pensar que podria fer una proposta molt diferent. Però sempre tenia el trasfons de tenir un negoci perquè els meus pares, que ja tenia una edat, mai no haguessin d'anar a buscar feina a un altre lloc, com en règim de per compte aliena. Perquè penso que una persona, a partir de certa edat, buscar una feina nova a un altre lloc,
0: és desgraciadament, és un martiri, sí.
1: Podria ser humiliant.
0: I crida atenció que, a més de ser un restaurant xinès, sou sense gluten.
1: Bueno, sense gluten va néixer després. Vale? Totes les opcions sense gluten va ser un projecte que vaig començar perquè no entenia perquè hi havia nens que venien al restaurant amb tàpers. Llavors jo vaig preguntar un dia a unes mares, uns pares, que deia, però el nen no vol menjar cuina d'aquí perquè jo li puc fer alguna cosa. Diu, no, és que no pot. I alguns pares va profunditzar una mica perquè té aquesta malaltia i per mi era molt nova la celiaquia. Llavors, hi havia una clienta, la Lola, i no sé si ens escolta, em va comentar, diu, és que tu pots fer fàcilment, i un dia es va dedicar a explicar-me com. Llavors, a poc a poc, anem enxamplant la carta, i actualment és com una carta molt inclusiva, que tothom pot menjar i amb moltes garanties de la seguretat alimentària.
0: Que, malgrat l'Out of China el fundeu el 2001... Tu situes els veritables orígens a l'any 1926.
1: Sí, perquè en 1926 va néixer la meva àvia.
0: També cuinera?
1: No, la meva àvia portava la cuina dintre de la sang.
0: O sigui, és d'on vas mamar tu la cuina.
1: Sí, sí, sí. De fet, jo crec que la meva àvia era molt millor cuinera que la meva mare.
0: Carai.
1: Ella no em sent, ella no entén.
0: I la teva mare és millor cuinera que tu?
1: No, jo crec que jo he portat a la cuina a una altra satisfacció que més enllà de lo domèstic.
0: Tu ets la que millor cuina a casa.
1: Bueno, a mi m'agrada la cuina i gaudeixo molt amb la meva família i els amics també, i ara sobretot tinc un enorme repte de portar la meva cuina del restaurant cap a un nivell més industrial, perquè fa 4 anys vaig muntar el projecte de les guioses sense gluten i tenim molts punts de venda a nivell d'Espanya.
0: Que, o sigui, qui vulgui guioses de la Txenki, les pot aconseguir.
1: Sí, sí, sí. I aviat estarà present en molts més llocs.
0: Que, clar, la teva àvia, si va néixer el 1926, ella sí que va conèixer aquella Xina precomunista. Què te n'explicava d'aquesta Xina?
1: Ella m'explicava la seva joventut, els canvis polítics, una mica també les bromes que poden fer una a la història, i el que tenim avui es pot perdre perfectament demà, que sempre intentem gaudir de les petites coses.
0: I precisament crec que era la teva àvia, Txenki, la que quan eres petita et cantava cançons típiques d'aquella Xina precomunista, com per exemple Ye Shanghai.

0: llapis de memòria de la chef Chengqi Wang. També hi hem trobat la cançó Ye Shanghai, que vindria a ser, si no m'equivoco, Chengqi, Shanghai de nit, que és una cançó publicada l'any 1947, interpretada per Su Xuan, que també la coneixien a Xina, com la veu d'or. Que Chengqi, he llegit que aquesta cançó forma part del gènere Shidaiku?
1: Sí.
0: Què és un Shidaiku?
1: Shidaiku.
0: Shidaiku, bueno,
1: sí,
0: clar.
1: Bueno, és cançó de l'època.
0: Cançó de l'època.
1: Sí.
0: És com una barreja de jazz i...
1: Sí, sí, sí. La meva àvia ballava amb aquest ritme. Jo crec que es va conèixer el meu avi.
0: Ballant a Shidaiku.
1: Sí, sí, sí.
0: I quins records et porta aquesta cançó en concret?
1: Em porta els vestits tradicionals de l'època, els qipao, que són els vestits xinesos, llargs, amb una obertura lateral. I jo crec que va ser una època molt efervescent, on moltes cultures, tot i les diferències de nivell econòmic, tothom vivia bastant integrat. I la meva àvia tenia molt bon record d'aquella època.
0: Que tu aquesta època no la vas...
1: No.
0: No la vas viure.
1: Bueno, la vaig viure amb tradició oral.
0: Te la van explicar, no?
1: Sí.
0: Tu vas gaudir d'una infància feliç?
1: Podria dir que sí. Vaig tenir molta sort de venir a Barcelona i d'alguna manera no vaig sotmetre al règim d'educació tan repressiva que hi ha a Xina. Penso que per culpa de l'aprenentatge, pel sistema, evidentment, no l'aprenentatge en si, molts nens deixen de tenir infantesa.
0: Tu sí que la vas viure fins als 11-12.
1: Sí, però bueno, vaig veure la disciplina, que em va anar molt bé, però després a Barcelona vaig tenir unes oportunitats per pensar, perquè tenia més temps.
0: O sigui, et van fer un favoràs als teus pares.
1: Jo crec que sí.
0: Portant-te cap aquí. Que tu, com dèiem abans, ets de Suzhou, que és una ciutat del sud de la Xina, que està relativament a prop de Xangai, però no és de les més poblades de Xina, tot i que té 12 milions d'habitants.
1: Bueno, tot és relatiu, no?, aquesta vida. No és de les més poblades, però és clar, que està molt poblada.
0: En mirada occidental és una barbaritat, 12 milions d'habitants.
1: Sí,
0: quins
1: sí.
0: records tens de la teva ciutat dels anys 80, no?, que és quan tu estaves allà?
1: Sí, sí, sí. Recordo l'aigua.
0: Dels canals.
1: Sí, recordo l'aigua dels canals. I també recordo, és una ciutat amb una vegetació molt exuberant i estava ple dels desmalls.
0: Explica'ns què és els desmalls.
1: Desmalls és... Jo crec que en castellà es diu sauce.
0: Ah, val.
1: Sí, en català és desmalls, no?
0: Em sembla
1: sí.
0: que es diuen salses, pot ser? Ho mirem,
1: no ho sé.
0: Això ho mirem. Ho podem anar mirant, però mentrestant, digue'ns, ara fa 30 anys o més que vius a Barcelona
1: sí.
0: i vas de tant en tant a Suzhou.
1: L'última vegada que vaig anar va ser 2019, just abans de la pandèmia.
0: O sigui, fa 7 anys.
1: Sí, ara igual toca, no? Sí.
0: I vas reconèixer el Suzhou de la teva infància o ha canviat molt?
1: Sí, vaig reconèixer, però molt poquetes coses. Nosaltres vivíem un carreró molt petit, precomunista, i tenia dintre de casa un pou.
0: I això ja no s'estila?
1: Bueno, no ho sé si s'estila, però jo no vaig tenir accés a cap casa. Quan vaig tornar estava a un hotel.
0: Clar, pel que he llegit, Suzhou té com dos grans parts diferenciades, no? Que una és el nucli, el casc antic,
1: sí.
0: i una altra és com el districte modern, que són gratacels. Això em porta a pensar, perquè ara es parla molt de la Xina. La Xina continua sent comunista.
1: Bueno, comunista té un... La Xina és comunista, es defineix com un país comunista. El que passa és que el lliure mercat també funciona.
0: Sí, és un comunisme, almenys no com el que s'entén aquí.
1: És un comunisme... Sí, és que aquí a Europa, amb la paraula comunista, hi ha una relació molt romàntica.
0: Si no és la mateixa que es té a la Xina.
1: Bueno, la paraula comunista, tal com està definit de fa molts anys, ha patit molts canvis de concepció a les persones. Llavors, el comunisme de Xina era una època que ara té un altre sentit.
0: Que suposo que entre tots l'hem fet servir tant que l'hem deformat, la paraula comunista i comunisme.
1: Sí, té un sentit molt complex, diria jo.
0: Que parlant de comunisme, ara mateix està sonant de fons una de les cançons que us ensenyaven o us adoctrinaven a l'escola. Es titula Nan Ni Wan. De què tracta aquesta cançó?
1: Bueno, havia moltes cançons a l'escola i cada classe havia d'aprendre una cançó. I a nosaltres ens va tocar aquesta. Jo no sé si anava a tercer. I si no recordo malament, havia una coreografia per ballar. Però clar, jo no tinc coordinació. I llavors només recordo que em van posar a cantar. Digo, tu que balles tan malament, tu cantes.
0: Tu a cantar i
1: sí,
0: no et moguis massa.
1: Sí. Llavors la cançó es titula Nan, vol dir sud. Nyi vol dir fang. I Wan és un ball. Llavors, era una cançó que alabava zones rurals poc conegudes i convidava la gent a anar allà, perquè és una època que hi havia molts joves que anava a treballar en uns camps que estan lluny de les conglomeracions tradicionals per poblar zones més rurals.
0: Doncs va, escoltem-la una miqueta.

0: te la saps de memòria? La podries cantar?
1: No, és que a part de ballar malament, és que canto malament també.
0: Sí, però la podries... O sigui, te la saps de saber-te-la?
1: Una miqueta, però no cantaré, no m'ho facis això, Jordi.
0: No, no t'ho faré, no, home, sí. i tant que no. Però el que em crida atenció és això, que parles d'una escola que més que ensenyar-te coses, t'adoctrinaven.
1: Sí, t'ensenyava això, feia cantar la cançó, però és que la meva mare, jo crec que en 1968 o 69, la va portar a un lloc molt llunyà de casa seva i va treballar 10 anys a un camp d'arròs, perquè era una llei. Llavors, tu havies de complir. I és aquesta cançó. O sigui, el que cantava era això. Alabava una zona rural, probablement no és tan idealista com canta la cançó. Ara canta meravelles, no? Està cantant meravelles d'aquell lloc. I la meva mare va passar, abans de tenir-me a mi, 10 anys en el camp d'arròs.
0: Obligada per una llei.
1: Sí.
0: Clar, tu no vas agafar aquesta llei. Tu suposo que ets la generació aquella que es deia la política del fill únic?
1: Sí, jo vaig néixer amb la llei. És de 1978.
0: Que aquesta llei vol dir que les famílies només podien tenir un fill?
1: Sí, les famílies només podien tenir un fill perquè l'Estat es va adonar que sota les ganes de tenir fill... A veure, això has d'explicar una mica millor.
0: Sisplau.
1: Sí, durant una època,
0: Mao
1: Zedong, el president de Xina, va animar la població a tenir fills, perquè ell va dir que si un país poblat és un país més fort. Però es va adonar que es va passar. Llavors, segons els estudis demogràfics, és que, clar, un país amb tanta població podria no ser del tot positiu perquè han de ser alimentats. Llavors va començar a tallar en sec, que va ser 1978 la llei, la política del fill únic.
0: I si tenies més d'un fill, què?
1: Ui, era un drama. Autèntiques drames.
0: Tu no tens germans?
1: Jo tinc una germana.
0: Clar, per això t'ho pregunto.
1: Sí, però en el nostre cas sembla un xiste de mal gust. Un acudit de molt mal gust.
0: Per què?
1: Perquè a Xina, aquella època, totes les senyores que es quedava embarassada per tenir un segon part, li obligava a avortar. Et portava al quiròfan. I clar, i la meva mare, quan va venir a Barcelona, es va quedar embarassada la meva germana, Chen Ming, i aquí llavors ella, com que tenia tan interioritzat que només puc tenir un fill, a més, econòmicament no ens podia permetre, estava boja per no tenir-la. I aquí estava totalment prohibit. I llavors la va tenir perquè no quedava d'altre remei.
0: Però la teva germana neix aquí a Barcelona.
1: Sí, sí, sí.
0: Si us porteu uns quants anys?
1: Ens portem 13 anys.
0: Ah, i tu ets la gran,
1: sí,
0: no? I entre les dues porteu l'Out of China,
1: sí,
0: no? Amb la Chen Ming.
1: Sí, sí, sí, fem un tàndem.
0: Que suposo, Chenki, que des que vius aquí, amb el que t'hauràs trobat sovint és amb certs tòpics sobre la Xina i els xinesos, que són totalment falsos. Hi ha algun en especial que et toqui la pera, que dius, és que com podeu dir això? No és així.
1: Hi ha un tòpic que diu que els xinesos som treballadors. S'ha de matitzar molt. No som tan treballadors. Almenys una part que conec. Penso que nosaltres treballem d'una altra manera, molt més minuciosa, però moltes vegades no tenim la creativitat que es té aquí i ens falta visió global de les coses.
0: Sí, que ara sí que ens has desmuntat una cosa que, en principi, la comunitat xinesa, vull dir, és guai, no? O sigui, són gent molt treballadora. I ara arriba la Chenki i ens diu que no. Que simplement treballen més les coses més artesanals, no? Amb més... Bueno, com les llotges.
1: Sí, són més disciplinats, això sí, però moltes vegades el concepte de treball és molt més ampli que anar fent coses. El concepte de treball és pensar constantment si estem donant un valor afegit que es necessita al projecte.
0: També hi ha tòpics sobre el tema de la higiene, no? De que si s'escup pel carrer, va a la Xina i tot això, això és cert?
1: Això és cert. Jo crec que el 2019, quan vaig tornar, encara ho feien, però menys. Jo crec que a poc la gent jove, d'alguna manera, té una altra concepció d'higiene. Però la gent antiga segueixen vivint i es costa molt de canviar els costums.
0: I la societat en general és molt supersticiosa?
1: Sí, jo crec que sí. Ara diré una cosa que et sobtarà, perquè jo no sóc religiosa, però sóc supersticiosa.
0: Quines supersticions tens? Doncs
1: pues moltes. Pues el dia 13 no agafo un avió, si no és que em fa un ofertón, saps?
0: Si no et paguen per anar-hi, eh?
1: Clar, sí. això passa. Després, d'alguna manera, intentem no posar peces de color blanc al cabell. Perquè dona mala sort. Això m'ho va dir la meva àvia, dona mala sort, i em costa molt de desfer aquest concepte.
0: Sí, sou supersticiosos?
1: Sí, sí, sí. Religiosos no, però supersticiosos molt.
0: El que vulguis, no? I la cuina xinesa també té molts tòpics que no són certs. A mi m'ha cridat molt l'atenció el que està relacionat amb les galetes de la sort.
1: Sí.
0: Que es veu que no té res a veure amb la Xina, que això ho van inventar a San Francisco.
1: Clar, va inventar els americans. Va inventar els americans, suposo que un restaurant va inventar i va semblar una molt bona idea, saps?
0: Home, sí, però no és de... ens van enganyar una mica.
1: Bueno.
0: Hi ha altres tòpics culinaris sobre la cuina xinesa que siguin falsos?
1: Sí, bueno, hi ha un concepte de cuina xinesa que, per exemple, el chop suey. Jo crec que és una paraula que també ve dels Estats Units. A Xina no existeix aquest sentit d'una barreja de verdures, que chop suey vol dir barreja de verdures. Però també va inventar, suposo que perquè és el mercat que volia. Als occidentals no li agrada un tipus de verdura sol, ja sembla poca cosa, llavors diu, per nosaltres tot barrejat. Però pels xinesos tot barrejat és com... diu, com puc cuinar? Perquè cada verdura té el seu temps de cocció.
0: O sigui que els americans estan, com sempre, no? fent la seva.
1: Molt avançats de temps, perquè s'acaba imposant, evidentment, perquè al final és una simplificació de lo que ve a ser la cuina xinesa.
0: Una adaptació.
1: Sí.
0: I com veuen a la Xina això de menjar amb forquilla i ganivet?
1: Diu que als occidentals us falta traça.
0: Cert, és cert.
1: Bueno, però...
0: però no, allà no ho fa ningú, eh?
1: Allà no ho fa ningú.
0: Sí, si jo vaig a la Xina i demano una forquilla, em miraran molt estranyament.
1: No, però ara hi ha molts occidentals que estan a Xina i estaran acostumats. Sí, però no és una falta d'estresa. La meva professora de piano menja amb forquilla a la cuina xinesa. O sigui, ella no té problemes digitals. És una falta de pràctica, més que falta de destressa.
0: Bé, sí, falta de pràctica i que potser és més pràctica una cullera, no?, per agafar arròs, si no estàs habituat.
1: Sí, sí, sí, però els nens petits de Xina comencem a menjar amb uns palillos més curtets, amb uns bastoners més curtets.
0: Bueno, aquests que poseu a l'Out of China també, no?, que estan més enganxats per dalt.
1: Clar, això són trucos, però està mal vist socialment, eh?
0: Ah, sí? O sigui, els nens... perquè les coses que està ben vista és un nen amb dos bastons gegants, sí. I ja t'espavilaràs, nen.
1: Primer més curtets i després, a mesura que creixes, vas adaptant el tamany dels palillos.
0: Allà coneixen la cuina catalana?
1: Jo crec que molt poc. Estic dient de fa molt de temps, però ara cada vegada hi ha més xefs de renom que fa conèixer la cuina catalana.
0: Sí, està encara en un moment d'obertura.
1: Jo crec que sí, sempre. Sempre hi ha les tendències a fusionar-se, a donar a conèixer.
0: Doncs mira, ara seguirem trencant tòpics. Ara ho farem amb un de català, perquè tot seguit sonarà el Cant dels ocells, que és una peça musical que molts consideren tot un símbol de l'identitat catalana, i realment el seu origen és que era una Nadala.

0: El cant dels ocells, interpretat per l'Escolania de Montserrat, sonant al llapis de memòria de la chef i propietària del restaurant Out of China, la Chengqi Wang, que aquesta és una cançó que, com dèiem, va néixer com una nadala, però es va convertir en un símbol de pau, llibertat i identitat catalana, a partir que Pau Casals, quan es va exiliar, doncs sempre començava els seus concerts tocant-la amb el seu violoncel. Que, Chengqi, què hi fa el cant dels ocells entre les cançons del teu llapis de memòria?
1: Aquesta cançó, durant molt de temps, m'ha com hipnotitzat, escoltant a Pau Casals. Vaig buscar una biografia d'ell i la llegiré. I de les cançons senzilles de piano que toco, és l'última que l'he incorporat i aniré practicant.
0: Si tu toques el piano.
1: Sí, però com un amateur que no té temps.
0: Des de quan toques el piano?
1: Bueno, de fet, jo a Xina ja tocava piano. La meva mare em va portar a classes de piano quan tenia 8 anys. I sota, bueno, sense pentagrama, perquè a Xina hi havia un altre sistema de números que per fer el seu pentagrama, la seva música. Llavors no em va agradar perquè el sistema era molt, molt rígid, ningú no t'explicava res. I fa 6 anys vaig decidir tornar a reprendre tocar piano perquè el meu pare es va morir sense reconèixer a mi. Llavors jo vaig pensar, digue, havia de fer alguna cosa per frenar la pèrdua de la memòria. Llavors vaig començar a tocar el piano, vaig pensar, digue, mira, segurament és algú farà, saps?
0: O sigui, el teu pare es va morir d'Alzheimer, entenc.
1: Sí, sí, sí.
0: Llavors això et va portar a dir... Vull treballar el meu cap, no?
1: Vull treballar...
0: I la memòria...
1: Sí, sí, a veure si podia frenar perquè no em passés el mateix, perquè l'última conversa que vaig tenir ell era... Ell m'ha preguntat qui era a mi, i jo vaig dir, no, sí, no se'n recordava. Llavors em va contestar, diu, exactament no sé qui ets, però sé que ets algú molt proper.
0: Quina putada.
1: Sí.
0: Que, Chengqi, mira, ara que estàvem parlant d'identitat catalana, tu, des del teu punt de vista, no?, de com a xinesa catalana o xinesa espanyola, com vas viure el procés?
1: Mira, vaig viure el procés contrariat, contrariat. Perquè, per una banda, jo penso que el procés té un sentit molt fort. Tu entens la gent d'aquí. Si vius aquí, entens la gent d'aquí. És impossible no entendre. Però també entens l'altre punt de vista. Llavors, jo crec que el procés va passar un moment que la gent pues, necessitava fer... És un moviment social. Si li donem l'esquena, no estem sent sincers. Llavors, és un moviment social que va passar i ningú no sap com desencadena els moviments socials, perquè al llarg de la història hem vist molts. La Revolució Russa, la Revolució de França, el moviment comunista de Xina, de molts països... El que passa és que jo crec que en aquest cas pues, és molt important no donar esquena a un moviment social i entendre la història per poder fer història.
0: I què et feia portar aquesta contradicció?
1: Em feia contradicció perquè jo tinc una tendència per aspectes de literatura, doncs a mi m'agrada molt llegir en català, també m'agrada llegir en castellà, també m'agrada viatjar a altres llocs. Llavors, d'alguna manera, sóc poc fidel als ideals, però perquè entenc a tots.
0: Que tu, evidentment, vull dir, Barcelona és la teva ciutat des de fa més de 30 anys, no?
1: 30 i pico, ja.
0: Sí, sí, sí. Vull dir. Però, tot i això, tenint en compte que crec que a Catalunya hi ha més de 60.000 persones xineses censades, tu formes part d'alguna comunitat xinesa? Tens una relació amb alguna associació?
1: No, no, perquè som molts xinesos aquí. El que passa és que estem molt dispersos. A diferència de altres comunitats orientals, la japonesa o la coreana, la xinesa està molt dispersa, perquè funciona per províncies. I nosaltres, que som del sud, de Suzhou, i amb la qual cosa anex a Shanghai, som molt minoritaris.
0: Només sou 12 milions d'habitants allà a
1: Suzhou. Sí, el que passa és que van venir molt pocs. Per què? Ja. Perquè al sud de Xina, les meves ciutats, Suzhou i Shanghai, són ciutats pròsperes.
0: Es viu bé.
1: Sí, llavors hi ha molt pocs emigrants. Nosaltres perquè van venir molt d'hora.
0: Tu acostumes a llegir premsa xinesa, mirar la tele xinesa o...?
1: Algunes vegades ho miro... Però poques. Has de reconèixer que poques.
0: És que ella és una cosa que m'ha sobtat i és que molts xinesos sabien que passaria allò de la pandèmia perquè llegien la premsa xinesa i aleshores anaven com avançats.
1: Sí, sí, sí, perquè a mi em va sobtar quan vaig venir a Barcelona. Una amiga em va preguntar, ah, hi ha un virus a Xina. Jo vaig anar a Xina al final de 2019. I clar, no ho sabia. Diu, però diu, tu has vist la tele a Xina? Diu, sí, estava en un hotel, encenia la tele i només hi havia desfiles militars.
0: Doncs sí, ho vam veure una miqueta abans, que alguna cosa, sí, alguna cosa passaria. Que aquest també seria un tòpic que hauríem de trencar, no? Que és, o no, tu ens ho confirmaràs, que és, a Xina es menja tot.
1: Es menja tot.
0: És absolutament un tot, eh?
1: Sí, sí. Menys una cosa que a França es menja i a Xina es llença. Em va sobtar molt.
0: Quina?
1: Les crestes de gall.
0: No em menjava això?
1: No. Tenia un amic, quan va anar a França, em va portar una llauna i no li vaig dir. Ho vaig llençar, perquè em veia angúnia.
0: Que entenc que això també té a veure amb la història de Xina, que han passat moltes períodes de fam, i aleshores suposo que ha arribat... Quan hi ha fam, no?
1: Sí, però jo no sé. No sé per què no menja crestes de gall. Clar, tenia molta fam. Si pots menjar les potes de gall, per què no menges les crestes de gall? Em va sobtar que França el considerés com un delicatessen i que la Xina ho llançava.
0: Aquí passa amb els cargols.
1: Sí.
0: També.
1: Sí, sí.
0: Que, va, hi ha certes parts del món que ens veuen i diuen, però què feu, bàrbars? Que, per cert, ara mateix està sonant de fons el tercer moviment de Gustav Mahler, que diria que és una peça musical que alguna cosa té a veure amb el teu fill o els teus fills.
1: Sí, sí, sí. Com que jo us he comentat i vaig passar la infantesa a Xina, jo no tenia accés a les cançons tradicionals d'aquí pels nens. Fins que els vaig tenir el 2011 el meu primer fill, Jordi. Es diu Jordi.
0: Sí. I després Jordi, clar que sí.
1: Sí. I després, el 2014, va néixer amb el segon fill, es diu Martí.
0: Home, ja havies de seguir el segon, no li podies posar Li Chuen, no. Perquè si primer li posa Jordi, el segon, no li pots posar ni Gonzalo, vull dir, li has de posar un altre nom català, evidentment.
1: Sí, en el nostre cas, doncs, el seu pare té un cognom molt exòtic, el meu també ho és, van decidir a facilitar les coses, almenys per escriure el nom.
0: Sí, com es diuen els nens, Jordi?
1: Jordi, el primer cognom és holandès, es diu Van Kampen.
0: Van Kampen?
1: Sí, i de segon és Wang, és el meu. No van escriure bé el nom fins, no sé si 7 o 8 anys.
0: Bueno, i espera't, sí. Doncs va, escoltem una mica a Gustav Mahler.

0: Sí, Txengi, m'has d'explicar com comences a buscar cançons pel teu fill i et topes amb el Frere Jaque i acabes a Mahler.
1: Mira, els nens anaven a una guarderia del barri i llavors cada dia pues, tornava una melodia, ells tatarejava o anava a la guarderia a fer una festa o així, i veien que jo començava a sentir les cançons populars dels infantils i se'm van quedar enganxat a aquesta cançó de Frere Jaque. I un dia vam comprar un piano petit, una escala i tres notes més, i la vaig tocar pel meu fill. Llavors es va quedar com la infantesa dels nens relacionada amb aquesta cançó. I al cap d'uns anys vaig anar a un concert de Mahler, però abans ja escoltava les seves sinfonies, i vaig sentir aquesta sinfonia al Tità i vaig estudiar una miqueta i vaig entendre que, o sigui, les melodies són tan transformables i la cultura té etapes i passa d'un moviment a un altre perquè hi ha un artista que té la necessitat de transcriure'l.
0: Que tot això, el senyor Van Campen, d'on surt el senyor Van Campen?
1: El senyor Van Campen surt, pues, ens van conèixer a un teatre.
0: Com és això?
1: Pues, anava a un teatre, van coincidir un teatre, una obra del Josep Maria Mestre.
0: Quina obra? Te'n recordes?
1: El maletí.
0: El maletí.
1: El maletí. Era el dia de la clausura d'aquesta obra de Josep Maria Mestres, el maletí. És un amic meu, em va convidar.
0: I aleshores a la platea coincideixes amb el senyor Van Campen?
1: Sí, sí, sí.
0: I com es fa la cosa, vull dir?
1: Bueno, després el grup d'artistes vam anar a prendre alguna cosa i els amics i, bueno, ja va passar, sí, el 2007.
0: Però ell es dedica també al món de la faràndula.
1: No, ell no, la seva germana.
0: La Mònica.
1: La Mònica.
0: La Mònica va passar per aquest programa fa molts i molts i molts anys.
1: Sí.
0: Que la Mònica Van Campen, els que pentineu canes, us sonarà perquè va fer un anunci mític, que és aquell de Busco a Jacques. Ara, ja que cadascú, si no, el podeu buscar, va ser molt mític d'aquella època i ara estaria totalment cancel·lat, però això és un altre tema. El teu marit també està al restaurant o hi es dedica a altres coses?
1: No, ell es dedica a l'ensenyament extraescolar d'anglès.
0: Sí, és professor d'anglès.
1: Bueno, tenen una acadèmia a Sant Cugat.
0: I ara que estem parlant del restaurant, de fet ens queda molt poca estona, però sí que et volia comentar, va passar també pel programa fa un temps l'Ivan Surinder del restaurant Tandoor, que ens deia que allà no poden servir el menjar tal com és a la Índia, sinó que l'han d'adaptar al paladar occidental. Això també passa amb l'Out of China, amb el menjar xinès, que no es pot servir tal qual es fa a la Xina, sinó que s'ha de fer una petita...
1: Sí, no es pot perquè perds clients. El paladar és una cosa que s'entrena des de molt petit. I llavors, clar, els clients d'aquí, quan va al nostre restaurant, espera un registre conegut. Llavors, quan ve uns clients xinesos, pues es posa més picant. Però els d'aquí, si poses la mateixa quantitat de picant, no podria menjar,
0: sí,
1: simplement.
0: La diferència és el picant.
1: Picant i altres textures, altres coses, no?
0: Sí, és més fort.
1: Sí, hi ha una cosa. Als xinesos ens agrada menjar textures de la cuixa de pollastre. En canvi, els clients més occidentals, en general, la majoria prefereixen el pit. I és una cosa que, per poder fer un cervell suau i agradable, has de tenir-ho en compte.
0: Que una altra cosa que m'ha sobtat bastant és que a la Xina es divideixen els aliments en aliments femenins i aliments masculins.
1: Sí, sí, sí. Per nosaltres tot pot ser femení i masculí, i sempre és una combinació dels dos.
0: I quins són masculins i quins són femenins?
1: Bueno, masculins normalment ens aporta energia yang, llavors són més calòrics, i els femenins pues, són més freds, que ens aporta... Un exemple, la síndria és un aliment femení.
0: Sí, seria el paradigma d'aliment femení, no?
1: Sí. En canvi, no em preguntis per què, el meló és masculí, o raïm és masculí.
0: Per què?
1: Sí, hi ha una raó científica darrere, però les meves àvies consultava un llibre abans de fer combinacions segons què.
0: Clar, però sí, jo pensava, mira, pues, tota la fruita és femenina, per exemple. Però no, ara m'estàs dient síndria femenina,
1: sí,
0: i meló masculí, o sigui, pot ser que... Jo què sé.
1: Si no recordo malament, la taronja és femenina i la mandarina és masculina.
0: Això hauríem de saber el per què. Segur que hi ha un motiu. Per això no és un dia algú s'aixeca i diu, mira, això serà així.
1: Hi ha uns llibres, però jo crec que aquesta cultura popular s'està perdent perquè la gent jove ja no mira això.
0: Home, és que li falta una mica de base científica.
1: Sí, però funciona. Si creus, funciona.
0: Si és barrejar aliment femení amb aliment masculí.
1: Sí, i surts rejuvenit, saps?
0: Clar, perquè això ho pensen, no?, la cultura xinesa, clar, que els aliments et curen.
1: Sí, sí, sí.
0: Una altra cosa, i ja, amb aquesta ja et deixo en pau, és que a la Xina l'esmorzar és l'àpat més potent i més important. Però què s'esmorza allà? S'esmorza com aquí, les torradetes, la magdalena, el cafè amb llet...
1: Bueno,
0: o va per una altra banda?
1: L'esmorzar tradicional és una sopa d'arròs amb verduretes.
0: Això és per esmorzar, eh?
1: Sí, sí. El que passa és que el concepte s'ha enxamplat molt, no? Llavors, ara tothom fa el que pot. Hi ha gent que va a Starbucks, hi ha gent que va a McDonald's, hi ha gent que fa esmorzar tradicional, hi ha gent que menja un entrepà. O sigui, s'ha dispersat molt la manera de menjar.
0: I s'ha canviat també aquest concepte de no hi ha un primer ni hi ha un segon, sinó que aquí es posa tot i ho compartim?
1: Això sí. Bueno, hi ha un cert ordre. Primer plats freds i després plats calents. I la sopa se serveix al final, encara d'aquesta manera, als banquets.
0: I el motiu és?
1: Suposo que per una qüestió de digestió, sí. I llavors, fer sopa abans és una enganyifa a l'estómac. Al final tu estàs posant un líquid que vindrà la gana després. Llavors, els xinesos sempre en fem la sopa després. Quan ja no pots més, fes una mica algo calent per fer la digestió.
0: Que em sona que en els banquets no és una mica en el moment en què tu veus la classe social en la que està cadascú.
1: Sí.
0: Perquè això depèn dels entrants que hi hagin freds i els que siguin calents.
1: Sí. Sí, sí, no, allà es demostra el poder de la família, poder adquisitiu.
0: I qui guanya, el que té més freds o més calents?
1: Bueno, el que té més de tot.
0: Vale.
1: Sí, el que té més de tot.
0: Com més plats fotis sí, allà, la sí, gent dirà, ojo amb aquests, que tenen, sí, tenen panoja.
1: Sí.
0: Doncs escolta, estem a punt de tancar el teu llapis de memòria. Et sembla, Jenkins, si el tanquem amb els amants a la papallona? Doncs mentre comença a sonar de fons, explica'ns què hi fa el teu llapis de memòria.
1: Aquesta cançó explica la història de dos amants que no han pogut estar junts mentre vivien i després es van convertir dos papallones quan es van morir.
0: Sí, és una mena de Romeu i Julieta
1: sí,
0: la xinesa.
1: Sí, sí, però no sé per què la versió xinesa em commou més que la de Romeu i Julieta.
0: Clar, perquè suposo que també l'has mamat més, no?, d'infància. Chengqi Wan, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Moltes gràcies per convidar-me.
0: Doncs Amparo Pérez a la producció, Manel Sainz a la tècnica i un servidor. Us esperem demà a la mateixa hora per connectar un altre llapis de memòria d'aquesta edició mundial que estem fent. Avui amb la Chengqi, doncs hem après moltíssim sobre menjar, sobre la Xina i sobre la vida. Que tingueu molt bona tarda. Ens retrobem demà a partir de les 3.
1: Fins aviat.

0: Sigue todo el carrusel deportivo desde nuestro canal de YouTube. Verás carrusel desde dentro, el estudio, nuestros locutores, comentaristas. Canal de YouTube de Carrusel Deportivo. El deporte narrado con diversión, pasión y rigor.
1: Hay muchas formas de despertar, pero ninguna suena tan bien como esta.
2: Ràdio Manresa, el 95.8 FM. Cadena SER.
3: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
4: Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
5: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
6: Ciberatac, malware, phishing, xarxes insegures, segrest de dades... Són conceptes ja massa freqüents al dia a dia de les nostres empreses. El cibercrim d'avui és una indústria amb alts nivells d'automatització que comença a utilitzar la intel·ligència artificial per realitzar atacs assistits a les empreses del territori. Posposar els projectes de ciberseguretat o no progressar en nous plans de digitalització pot provocar córrer riscos innecessaris. A Control Group t'oferim l'experiència i confiança per garantir la disponibilitat de la informació de la teva organització, inclús davant de possibles agressions de crim cibernètic. Visita el nostre web controlgrup.es o truca'ns al 93 877-0303 i evita que un ciberatac faci trontollar el teu negoci. Control Group, més de 40 anys d'experiència implementant solucions tecnològiques i transformant empreses.
7: Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia, sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, al passeig Pare Claret 6.